0: setmana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
2: Per favor, que em vol, per favor!
1: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Benvingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestà.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc?
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar. Tot el que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname. Diu,
4: comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
3: Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc al Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendiu. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Posa cara a les veus que escoltes. Flashback.

0: Aquí teniu Dai Dai amb Shakira, la cançó del Mundial i una de les cançons de l'estiu, sens dubte. Amb això comencem.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matí i la Mare que el va parir, l'edició que pertany al dilluns, sí, sí, dilluns, dia 7 de setembre del 2026. Primer de tot, evidentment, he de començar el programa agraint a tots els que veu venir els dos va parir tours que hem fet aquest cap de setmana, el de Sabadell, que va ser un festival, a més, que vam fer el pregó del Gran Germán a les 9 del vespre abans, i després el Vapari Tour. Evidentment, bany de masses, com ja, afortunadament, hi estem acostumats a Sabadell. També bany de masses el dissabte a Vilanova del Camí. Per tant, els que veu venir, una abraçada ben forta. I els que no, també. Abraçada ben forta a la gent de Sabadell i de Vilanova del Camí. I els que no sigueu d'aquí i tampoc hagueu vingut, doncs també una abraçada ben forta. De qui us parla, que sóc molt carinyós, que sóc el Carles Pérez. Gràcies per escoltar un dia més el nostre programa, el Matí la Mare que el va parir. Comencem la reentré en aquesta setmana. Aquestes són setmanes en que la gent es va incorporant a la feina, a la rutina, etc, etc. Per tant, estic segur que avui ja tenim nous oients que es van incorporant mica en mica i que la setmana passada encara gaudien de vacances. Doncs avui us donem la benvinguda al nostre programa, que per això som aquí, com sempre, com ja fa més de 20 anys. Imagineu-vos la tradició que hi ha al darrere del Matí i la Mare que el va parir. Va, que comencem un nou dia. Avui passarà pel programa el Salva Fernández, evidentment. De seguida, per cert, saludem a la Naget amb el seu horòscop i avui amb una recomanació, com cada dilluns, el Cuento del Marc, el mític joc de les paraules, també amb l'Aquarium, que us regalarà cosetes en el joc de les paraules, la secció Carinyo hem de parlar i la secció Inspiració o Plagi. Avui jo crec que un cas bastant, bastant flagrant que he sentit aquest estiu d'Inspiració Plagi, dues cançons que s'assemblen entre elles de manera molt, molt sospitosa. I el que m'agradaria que féssim els dilluns aquesta temporada, us ho vaig explicar dilluns passat i avui hi torno, i estaria molt xulo, és que m'enviéssiu o notes de veu o WhatsApp,

al 628-414-029 i feu recomanacions, ja no a mi, que també, sinó als oients. Què heu fet aquest cap de setmana que us ha agradat i voleu recomanar? O quina pel·li heu vist, o documental, o obra de teatre. En fi, qualsevol recomanació és benvinguda. A partir d'aquí mitja horeta, aproximadament, a 6:45 començarem a punxar aquests whatsapps i tal, i això jo crec que està molt bé, perquè és un servei públic que fem a la gent que es pot anar apuntant les vostres recomanacions. Per exemple, a mi em passa, i jo què sé, jo quan vaig a un lloc que no hi estic acostumat a anar i he de buscar un restaurant, doncs intento buscar algú de la zona, algun contacte que tingui de la zona, perquè em recomani ell el restaurant. En lloc d'anar al Google i fiar-me de les estrelles, de les ressenyes i de les recomanacions dels usuaris, jo prefereixo algú que conec jo, no? Doncs que em recomani allò. Doncs feu una mica el mateix amb el que vosaltres vulgueu. Per tant, WhatsApp obert. Recomaneu-nos coses que heu fet aquest cap de setmana o aquestes vacances o el cap de setmana passat o quan sigui per la resta d'oients. Així que ja ho sabeu. Ara mateix obro WhatsApps 628-414-029 per vosaltres. Estic a la vostra absoluta disposició. Benvinguts al Matí, la mare que el va parir. Comencem setmana, dilluns 7 de setembre. Jo sóc en Carles Pérez. Fins les 11, despertant el panorama.

0: Al matí, la mare que el va parir, cada dia, quan es fa de dia.
1: Comencem amb Olivia Rodrigo i la seva nova cançó, Drop Dead. Bon dia!

dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.

0: dubte, una de les cançons protagonistes de l'estiu i també de la gira Vaparitour de Ràdio Flashback. Moltes gràcies, als que van venir el divendres a Sabadell i ahir, abans d'ahir, dissabte a la nit. Bé, sí, ahir, perquè va començar a les 12 de la nit i, per tant, ja érem diumenge a Vilanova del Camí. Bueno, sou uns cracs tots. Moltes, moltes gràcies. Vau venir, malgrat la calor, que em feia una mica, i la cosa seguirà.
1: En la graciosa, la vida más sabrosa.
2: Fa xafogó.
0: Cop d'ull el temps perquè aquesta xafogó maleïda segueix. Comencem la setmana amb molta calor, però dimecres, atenció, arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures. Dimecres, insisteixo. Avui, cel assolellat a una part de Catalunya amb alguns núvols alts a ponent. Mínimes de 22 a 25 i a la tarda pocs canvis amb alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions. Ara mateix, a les quatre capitals catalanes, Barcelona 26 graus, 26 ja, que són les 6 i 18 minuts. Mare de Déu, Tarragona 22, Lleida 22 i Girona 18. Per tant, un altre dia de calor i xafogó. I ara, un moment per emmarcar de divendres. Vinga.
3: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Divendres, m'encanta perquè és el dia que el Jordi Blans ve a refregar-nos per la cara les pífies que fem nosaltres. Moments divertits, vulguis que no. Hola, Jordi Blans.
4: Hola, nois, bon dia.
5: Què tal?
4: Hola, doneu-li ànims al Bruno, pobre.
5: Sí, no, pobret.
0: Va, anem a les pífies que hem fet aquesta primera setmana de temporada.
4: Doncs mira, començarem amb els serveis informatius. La Paula Montes ja s'ha incorporat, ha tornat als informatius i, per tant, torna al millor informatiu de Catalunya a les 8:44 minuts aquest divendres.
6: Especial informatiu.
7: A veure, notícies.
8: En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells menor d'edat, d'ells. Investiguen la mort violenta d'un home ferit per arma blanca a la Ràpita, ara la Divisió d'Investigació Criminal. A l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Antoni Gorosabel.
9: L'intercepta Gorosabel. Tu hijo está en el After Hours.
8: L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport.
10: Otra vez.
11: No es por tanto una vez, han sido dos veces.
8: Dia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Sardenya i al Ripollès. Però sense precipitacions, les temperatures seguiran a l'alça i la màxima en pujarà als 38 graus a punts de ponent.
0: Molt bé, veig que has anat a una de les illes paradisíaques, com és la Sardenya.
5: En català, escolta.
8: La Sardenya, perdoneu.
0: Perfecte.
4: Bueno, ha estat una setmana... Sí, sí.
12: S'està anat.
4: Bé, clar, ara a la Paula se li ha multiplicat la feina perquè també ha de fer el tema del temps.
0: Sí,
4: clar,
0: que m'apassioneu molt.
4: Clar, però tenint en compte el nivell del Jan, tampoc
0: passarà... Què
4: vols
0: dir?
4: Vull dir...
0: Sí, exacte, ha sonat fatal, això.
4: No, però escolteu.
0: A veure. Núvols i sol. Quin dia farà avui, Jaume? Jaume
4: Collbó.
0: Jan, no sé, què penso ja. Temperatures ara mateix, a veure.
13: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
14: En estos momentos...
0: Bueno, tu mateix.
13: A Seu d'Urgell 16 graus, Miami Platja 25,
0: sí, home.
13: A Lleida 20 graus i a Tàrrega 21. Que...
15: Sí, ara.
13: Una mica...
12: O no, eh?
0: La wifi.
13: Juro. Ja ho tenim, ja.
5: T'han trucat.
4: Té marge, la Paula.
5: Té marge.
4: Que problema.
5: Pot créixer encara.
4: Bé, tots tranquils. Fa un parell de dies era dimecres,
5: sí.
4: com cada setmana,
12: bueno.
4: I va venir el Germán. El Germán, vaig revisar que, a més, va estar molt atent també als partits del Mundial d'aquest estiu i, a més, ha tornat de la millor manera possible, al seu rotllo.
16: Haig de fer un incís del partit d'ahir,
5: No,
16: a l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
5: Oyarzábal.
16: L'Idiazábal,
5: no sé si és un restaurant o...
0: És un formatge. Avui no busquem un poble. Podem donar una primera pista.
16: Perfecte.
0: Una primera pista genèrica, que la donarem a tothom que ara mateix ens estigui escoltant. Anem amb la primera pista, Germán.
16: El lloc que avui busquem...
0: No, no és el lloc.
16: O no és un lloc, correcte.
17: Toma, castanya.
0: És que, esclar.
4: És la primera setmana i ja s'han portat el primer zasca.
0: Totalment.
4: En vindran uns quants, jo crec.
0: Jordi Blans, gràcies.
4: Que vagi molt bé.
6: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.

0: Aquesta és una cançó de Ginestar, això sí, li haureu notat el toc de Nil Moliner. Aquesta es diu Avui estaràs. Sona des del matí la mare que el va parir aquest dilluns, dilluns 7 de setembre del 2026. Hola, Naixet Olet, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens vam veure el divendres al pregó de Sabadell, que tal vas veure tot plegat?
1: Va ser espectacular, sí. Jo ho deia, dic, aquell pregó, l'any que ve el pregoner que li toqui fer això...
0: No
1: ja pot anar preparant-se, no, perquè el llistó està altíssim.
0: Sí, sí.
1: Bé, va ser una bogeria.
0: Els que no veu ser a Sabadell, el divendres, en fi, el Germán va fer el pregó de la Festa Major
1: sí.
0: I es va, doncs, es va llançar per la finestra.
1: És que tot va ser molt gros. Tot.
0: Bueno, en fi. Jo recomano que aneu a les xarxes, per exemple, de ràdio o televisió de Sabadell i ho mireu, perquè allà ho tenen penjat i van fer una realització molt xula i tal. Sí. Mireu des d'allà perquè veureu el gran Germán penjat d'una corda.
1: I ho va fer molt bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tot lo de llegir el pregó i això.
0: No, no, molt bé, molt bé.
1: Jo vaig flipar.
0: Ens va sorprendre gratament, eh?
1: Sí, sí, no es va perdre ni un moment.
0: No, el que passa que, escolta'm una cosa, si és capaç de fer-ho,
1: bueno,
0: vol dir que aquí, a la seva secció dels dimecres, també és capaç de fer-ho.
1: Jo crec que no ho vol fer.
0: Per tant, exacte.
1: Jo flipava, dic, com és que les 5 pistes que ha de llegir...
0: No ho fa.
1: No, no, ja acabem d'arribar.
0: No hi ha manera, sí, sí. Bé, bueno, dit això, la resta de cap de setmana bé?
1: Sí, molt bé. Sí. He fet moltes coses. Vaig anar al cine, cosa que és molt fort en mi. Vaig anar a veure Cronos, que ja en parlarem.
0: Ah,
1: i ahir
0: sí.
1: Vaig anar al teatre.
0: Val.
1: Sí.
0: Després ja me'n parles, de Cronos.
1: No, en parlarem dimecres.
0: Dimecres me'n parles, de Cronos, perfecte. Per cert, parlant de recomanacions, m'agradaria que m'enviéssiu ara mateix per WhatsApp recomanacions aquest cap de setmana. Què heu fet aquest cap de setmana? I ara no només per mi, sinó pels altres oients, per activitats que puguin fer. O coses que puguin veure a les plataformes, al cinema, doncs a Netflix, ni que sigui YouTube. Hi ha coses a YouTube, per
1: sí,
0: exemple.
1: Tant.
0: Hi ha un documental del Dragon Khan que és molt xulo, que em vaig veure fa... cap de setmana passat, i que és molt xulo, i que t'explica tot com va ser el tema de Port Aventura i Dragon Khan, per exemple. Vull dir que hi ha coses gratis a YouTube, que hi ha coses xules,
1: sí.
0: Exactament. Bueno, feu-nos recomanacions per WhatsApp. Què heu fet aquest cap de setmana? Què us ha agradat? Què recomanaríeu als oients que facin? 628-414-029, ja podeu fer-ho per WhatsApp. 628-414-029, de seguida ho comentem. Va, anem a l'horòscop, com sempre, a aquesta
1: Vinga.
0: Hora. I comencem pels Àries.
1: Avui et pot arribar una resposta que esperaves, sigui quina sigui, t'ajuda ajudarà a saber quin és el següent pas.
0: Taure.
1: Vigila amb voler tenir-ho tot sota control. Deixa que algú altre prengui la iniciativa per una vegada.
0: Bessons.
1: El teu bon humor serà contagiós. Aprofita'l per suavitzar una situació que últimament estava una mica tensa.
0: Cranc.
1: Avui et convé fer cas al teu cos. Si necessites descansar o baixar el ritme, no ho ignoris.
0: Lleó.
1: Una idea teva pot tenir una molt bona acollida. No esperis que algú altre la proposi i atreveix-te a explicar-la.
0: Verge.
1: Algú pot cancel·lar-te un pla a última hora. No t'ho prenguis malament, així que aprofita aquest temps inesperat per tu.
0: Balança.
1: Avui hauràs d'escollir entre el que et convé i el que et ve de gust. Intenta trobar un punt mig.
0: Escorpí.
1: Una situació del passat pot tornar a aparèixer. Aquesta vegada tens les coses més clares per afrontar-la.
0: Sagitari.
1: El dia et portarà una petita aventura inesperada. Canvia el xip i gaudeix-la sense voler controlar el final.
0: Capricorn.
1: Avui et convé delegar una mica. Voler fer-ho absolutament tot tu només farà que acabis esgotat.
0: Aquari.
1: Algú que coneixes poc et pot caure millor del que esperaves. Dona una oportunitat a les segones impressions.
0: I acabem amb peixos.
1: Avui estaràs més decidit del que és habitual. Aprofita aquesta seguretat per dir tot allò que fa temps que calles.
0: Doncs va, ja sabeu com us anirà el dia gràcies a l'horòscop del matí, la mare que el va parir. I de seguida comentem aquestes recomanacions que ens feu, eh? Recordeu, 628-414-029. WhatsApp obert ara mateix. Vinga.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure
1: sí.
0: L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
3: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
4: Sí.
3: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
3: Que són influences donant pel cul.
1: Molt bé.
2: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.
5: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
2: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
6: Ràdio què?
2: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Flashback.
4: Bon dia, són 6:45. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, centenars de persones han estat desallotjades de l'assentament de barraques als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. 5 setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per destensionar l'ambient, proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. I nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i finalment Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial al pilot de Piera. Es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
0: Bueno, un crac, Toni Bou, i a més em fa molta il·lusió perquè és en un esport absolutament català. És a dir, el trial és un esport d'aquí que s'ha practicat sempre, malgrat que els diferents governs de torn han anat posant-hi pals a les rodes, mai més ben dit, i impediments, perquè si en aquesta zona no s'hi pot fer, en aquesta altra tampoc, i sembla que per fer trial, que per practicar un esport d'aquí de casa, pràcticament s'hagi de tenir com una mena de zona especial habilitada per fer això i no es pugui fer la muntanya com s'ha fet tota la vida. Quan els mateixos corredors de trial són segurament els que més estimen la muntanya de tots. Però, en fi, això passa com tantes i tantes altres coses, com la música màquina, entre altres coses, que direu, com aquest tio enllaça el trial i la màquina. Són dues coses catalanes que durant molts anys han estat absolutament com s'ha intentat tapar des dels estaments polítics. Aquestes coses que jo mai entendré d'aquest país nostre, que és tan i tan gran, malgrat des dels despatxos s'intentin tapar aquestes grandeses nostres. Doncs això, una abraçada al Toni Bou, 40 títols de trial, tant indoor com outdoor, un puto crack d'aquest esport tan i tan bonic com és el nostre. L'altre dia, per exemple, ahir, vaig sortir d'un hotel on estava allotjat a la Noia, a la comarca de la Noia, i vaig veure 3 motos de trial allà fora, aparcades, de 3 que estaven esmorzant. Doncs em va fer molta, molta il·lusió. Molta il·lusió, perquè el trial, insisteixo, és un esport d'aquí, nascut a Catalunya, i és tan i tan nostre que ens l'hauríem d'estimar i mimar-lo una mica més, com tants altres esports, d'altra banda. Són 2:45. Vaja, turra, que us he fotut. 2:45 de 7 del matí. Bon dia!
6: El matí i la mare que el va parir.
7: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.
8: Acabis de cerrar-me, que jo no...

0: les cançons amb el segell Va per Itur, Bizarrap i Daddy Yankee. Benvinguts a Ràdio Flashback, benvinguts al matí, la mare que el va parir, encara amb aquest setembre aixafogós.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí, la mare que el va parir. Let's go.

Bon dia a tothom, com esteu? Gràcies per escoltar-nos. Merci per sintonitzar el matí la mare que el va parir, el despertador de Catalunya. En aquesta primera hora de la setmana, 7:15 del matí, encara fins a les 11 amb vosaltres, despertant una setmana que serà, per cert, més curta i que acabarà el dijous. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, i per tant, doncs, queda una setmaneta que encara serà més curta pels alumnes i docents, que en teoria començaran demà. Demà hi ha vaga, com sabeu, una vaga convocada, que segurament serà de seguiment com molt, molt, molt, molt ampli, d'acord? I, per tant, la cosa començarà dijous, el curs escolar, dijous, de manera efectiva, dimecres i dijous serà, no? Dimecres i dijous, també, setmana curteta. Per anar entrant mica en mica, és com aquell que entra a l'aigua de la piscina mica en mica, o al mar. Doncs això, fem una cosa ben esglaonada. Expliqueu-me què heu fet aquest cap de setmana. 628-414-029. I aprofiteu per recomanar coses. No sé. No sé, recomaneu el que vosaltres vulgueu. A mi m'encantaria que ho féssiu. Sobretot de cara als oients, eh? De cara als altres oients. Mira, he vist aquesta cosa. He anat a aquest lloc. D'acord? 628-414-029. Diu, mira, bon dia, aquest cap de setmana vaig anar amb el meu peque al concert de Nil Moliner a Sabadell. Home, a la Festa Major de Sabadell, sí senyor. I va ser increïble. Diu que té un directe espectacular, així que ho recomano molt. Per mi és un dels artistes que estan per damunt, eh? Estan al top 3 ara mateix d'artistes catalans. Nil Moliner, amb unes cançons increïbles. Per mi és el seu fort, les seves cançons. Diu, bon dia, flashbackeros. Aquest finde he anat de casa de colònies amb 70 desconeguts. Recomano totalment sortir de la rutina.

0: També em diuen que ha estat festa major a Solsona. La festa major a Solsona. Vaig anar al nou espectacle de Camaratabaqui, no sé què. Arroba, no sé què. Em fiqueu una arroba una mica rara, nois? Fiqueu-m'ho fàcil, per l'amor de Déu. Més recomanacions.
1: Bon dia, Flashback.
0: Què passa?
1: Aquest cap de setmana hem anat, jo i la meva dona, una sortida ràpida a Milán.
0: Hola!
1: I el que més m'ha impressionat no ha sigut Milán, sinó anar a veure el Lago di Como. Una cosa molt, molt maca i que us recomano, si algú ve cap allà, cap a Milán, que marxi, que està a una horeta, i vegi el lago, agafi un vaixell i una volta per allà. És brutal, molt, molt maco.
0: El Lago de Como, llac de Como, prop de Milà. Molt bé, perfecte. Recomanació feta. I molt curiós, perquè un altre WhatsApp diferent diu: bon dia, aquest cap de setmana he estat a Itàlia, també, al Gran Premi de Fórmula 1 a Monza, al Temple de la Velocitat, i es veu que ha estat tan i tan bé. Doncs escolta, nosaltres que ho celebrem, sí senyor.

0: és el cantant britànic Tayo Cruz amb el raper i també cantant Flowrida des de Miami. Aquesta la coneixeu perfectament perquè és un Remember. Això es diu Hangover, que vol dir ressaca, com la que portem del cap de setmana. Per cert, que hi ha un altre missatge que em diu bon dia. Aquest cap de setmana he anat a Olvan en un trial de 4x4 i ha estat brutal. Veig que heu passat un gran cap de setmana molts de vosaltres, eh? Ho celebro. No sé, el Marc Casanovas, què tal el seu cap de setmana? Hola, Marc Casanovas.
1: Què tal? Crec que bastant més calmat que la majoria dels oients, eh?
0: Sí, no?
1: Sí, un cap de setmana d'aquests de bassa d'oli, d'anar fent tranquil·let, sense sobresalts, bueno, una bé. Cosa tranquil·la.
0: Bé. Tampoc cal, tampoc ara...
1: No.
0: És el cap de setmana de servir per descansar i punto, saps?
1: Ha estat això, eh?
0: Sí, una mica sí, no? Vale.
1: Tranquil·litat.
0: Molt bé. Així com la Neget, doncs al revés.
1: Més o menys.
2: Tampoc ha sigut tan boig, eh? Més boig ha sigut el teu.
0: Sí, bueno, però perquè ha anat d'un lloc a l'altre.
2: Has empalmat dos dies de nit de festa.
0: Bueno, escolta, lo del divendres va ser molt xulo a Sabadell, però lo del dissabte a Vilanova del Camí, crec que va ser el bolo de la història dels bolos que he fet jo en tota la meva vida, que porto molts anys, que on més menjar ens han portat el camerino.
2: Què dius ara?
0: Sí, però vull dir, gent... O sigui...
1: Ens agrada a destacar la gent que hi havia.
2: Total, jo també.
1: Multitudinari.
0: També, eh? També. Vull dir, el lloc on vam fer el bolo a Vilanova del Camí estava a rebentar, però el camerino crec que estava encara més a rebentar de menjar. És a dir, mira, ens van portar, i no us enganyo, eh? És a dir, ens van portar dues safates d'entrepans d'aquestes grosses i generoses. Sí. Ens van portar una bossa grossa de croissants. Ens van portar un pastís de formatge de 2 quilos.
2: Això per sopar, eh?
0: No, per sopar, no.
2: Ah, de ressopar,
0: diguem. No, això era gent que s'acostava allà, sabia que veníem i ens portaven tot això.
2: Són unes estrelles.
0: Ens van portar pa amb tomàquet. Ens van portar, atenció, filets de poltre.
1: Mare de Déu.
0: Filets de poltre, com ho sentiu. I em deixo coses.
2: I us ho vau anar fotent, o què?
0: Sí, clar.
1: Va quedar algo després, quan el meu acabar?
0: Sí, perquè és que n'hi havia... O sigui, per exemple, les safates aquestes d'entrepans eren enormes. O sigui, va quedar molta cosa, va quedar cosa. Però clar, ja els hi vaig dir a la gent de l'organització, dic, home, aquí hi ha molta cosa, foteu-vos-ho perquè es farà malbé i tal. Però, hòstia, brutal, eh? O sigui, la gent de Vilanova del Camí és brutal. I a més és un dels vaparitours que fa més anys que hi anem. Aquest any, ens ho va dir els regidors i tal, era l'11è any consecutiu que anem a Vilanova del Camí. Per tant, deixeu-me enviar una abraçada a la gent de Vilanova del Camí. Vull dir, una cosa brutal. Bueno, va, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dilluns. Marc, què t'ha cridat l'atenció?
1: Doncs mira, anem amb coses molt sèries, perquè des d'avui, gràcies a l'ONU, o per culpa de l'ONU, ara ho sabrem, som més petits que abans, nosaltres.
2: Ah, sí?
1: N'hi ha altres que han crescut, com els africans. Perquè, atenció, perquè han decidit canviar el mapa mundi que tots tenim al cap. No representa la realitat del planeta Terra i han decidit, doncs, intentar portar-la cap a la realitat. I això passa perquè Àfrica, el continent africà, és extremadament petit en comparació a la realitat. És a dir, nosaltres quan veiem el mapa, tenim tots al cap el mapa, no? Aquest de la vida.
0: Sí.
1: Doncs, perquè us feu una idea, el continent africà té la mateixa mida que Groenlàndia en el mapa.
0: A veure, espera un moment, que agafo Google Maps. Sí, en el mapa normal que tenim en ment, diguéssim...
1: Sí.
2: Àfrica és com Groenlàndia.
1: Exacte.
0: Va. Sí, exactament, sí.
1: Més o
0: sí.
1: menys, a veure, metro amunt, metro avall, no sigui antiquismiquis.
0: Exacte, sí.
1: Val? Doncs atenció, perquè Àfrica en realitat és 14 vegades més gran que Groenlàndia.
0: Perdona.
1: Per això una idea.
2: Que no hi cabia el mapa, o què?
1: Bueno, com que... No, exacte. Quan començar a dibuixar el paper, van veure que allò ja no hi cabia i el van fer més petit a Àfrica. La qüestió és com que hi ha una concepció eurocentrista i també de Nord-Amèrica, s'han fet aquests continents, especialment també els Estats Units, és molt gran en comparació al que realment és. Hi ha un biaix, no?, d'aquest primer món que va estar dominant el món, o que el domina en aquests primers mapes mundi, que ha fet que aquesta concepció que tinguem del continent africà, que ja és un continent gran, doncs no se digui la realitat que és. I ara tot un grup de països d'Àfrica ha demanat a la ONU que això es corregeixi, i la ONU els ha donat la raó. Tots els països han votat a favor, n'hi ha hagut 6 que s'han abstingut, i a veure si endevineu quin país ha estat l'únic de tot el món que ha votat en contra.
0: En contra de que es faci...
1: Que Àfrica tingui la mida que toca i que Europa i Estats Units la redueixin.
0: doncs Estats Units, no ho sé.
1: Exacte.
2: Sí. Sempre són ells.
1: Donald Trump tenia una cosa més petita que una altra, no em sembla que no li agrada.
0: Ja. No, escolta'm una cosa, es pot trobar algun lloc al mapa real del món?
1: Sí, a estirar Equal Earth. Ara tenim un mapa que es diu Mercator, que era el nom del cartògraf del segle XVI que va fer aquest primer mapa. Si busqueu Equal Earth, serà el nou mapa. Potser no us semblarà al principi com un gran canvi, però si us hi fixeu, en Europa i als Estats Units el que passa és que estem com més aixafadets, d'acord, com més comprimits, i Àfrica sí que queda més estiradeta.
2: Sí, és veritat.
0: Equal Earth, l'estic veient, sí.
2: Som una mica més un tap.
0: És enorme, Àfrica. Sí.
1: Va, ara Àfrica ha crescut i nosaltres estem com aixafadets. Per exemple, si mireu Noruega, Suècia, tot això, queda com un fil petitó en comparació al que és ara, que veus allà una banya, dius, hòstia, que bé, és gran això. Doncs no.
0: Hola, sí.
2: Que fort.
0: Brutal. Per exemple, Àfrica és molt més gran que Amèrica del Sud.
1: Sí, clar.
0: Molt més gran. Hòstia, no, sí. Bueno, increïble, eh? Però jo convençut que el que teníem fins ara era exactament real i que...
2: Sí, de tant en tant es van com desmentint aquestes coses que tota la vida hem cregut.
0: Exacte.
2: Jo no entenc molt bé per què, però...
1: El tema és que el primer mapa que es dibuixa també té en compte que la Terra és esfèrica i el que fa és que els països que estan més a prop de l'Equador es veguin més petitons, és a dir, Àfrica i companyia, i els que estan més a prop dels pols doncs estiguin més estirats perquè és aquesta circumferència. Però ara s'està intentant corregir quant a la realitat.
0: Molt bé, doncs escolta, m'has deixat al·lucinat, tu. Sí. Molt bé.
1: Et penses.
0: No, molt bé, Marc. Així m'agrada. Escolta, ens veiem d'aquí un quart d'hora amb el comptat a l'estudi.
1: Apa, va. Doncs fins ara.
0: Que vagi molt bé, Marc Casanovas, que va arribant mica en mica cap a l'estudi. Aquesta és una cançó fantàstica que compta amb la veu de la gran, de la llegendària Ultranaté. La producció és el francès Agil, Moving to the Sun, sona Flashback.

0: el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
1: 8 minuts i ens plantem a les 7 del matí. Benvingudes, benvinguts en aquest matí, la mare que el va parir de dilluns, dia 7 de setembre del 2026. Naixet, a veure, il·lustra'ns, recomana'ns coses que hagis consumit.
2: Doncs mira, ahir vaig anar al teatre, vaig anar a veure una obra de teatre que es diu Angle Mort, a la sala Versus, que està allà a prop de Glòries. La teniu fins diumenge, per tant, és l'última setmana que la fan. És la cinquena temporada d'aquesta comèdia que s'ha anat renovant i us explico una mica de què va. Ens situem en una empresa, una petita startup, val? Llavors, hi ha dos espais que es combinen durant tota l'obra. Un, que és la sala d'espera d'aquella empresa, d'aquella oficina, i l'altre, el despatx, com del CAP. Llavors, la premissa inicial és que hi ha un acomiadament. Han d'acomiadar algú d'aquesta startup i per culpa de la crisi, no sé què, tot això. Hi ha tres treballadors. Llavors, s'ha de prescindir d'un d'ells i el propietari, en principi, vol intentar fer-ho bé, no?, de la millor manera possible, i decideix reunir aquests tres treballadors i fer-los entrevistes a cadascun d'ells per a veure quin trio per fer-lo fora.
1: Okay.
2: Vale? El que passa que tot s'acaba complicant una mica i cada vegada ho té més difícil per triar quin fa fora. Llavors, tot això va passant al despatx i, paral·lelament, a l'altra banda, la sala d'espera, mentre uns estan al despatx, els altres s'esperen, i allà és on es va desgranant i descobrint la veritat sobre aquest acomiadament, que potser no és només aquesta crisi. Ah, llavors, d'aquí ve aquest nom de l'angle mort, d'aquestes coses que veus que no veus que passen, saps? O sigui, quan no tens visibilitat, que estàs en un angle mort,
1: total.
2: És una mica aquest sentit. M'ha agradat. No gaire.
1: Ah, carai!
2: No gaire.
1: Ah, carai!
2: El meu germà sí, per tant, només és la meva opinió. Crec que és una obra que funciona perquè la gent reia, però jo l'obra aquesta la partiria en dues parts. La primera part no m'agrada gens, crec que era una cosa fluixa, però fent tertúlia i després xerrant-ne, vaig entendre per què no em va agradar la primera part, perquè és aquest tipus d'obra que combina les escenes de la part del despatx i la part de la sala d'espera, i mentre actuen en un lloc, la resta d'actors es passen l'escena fent mímica, com si estiguessin actuant en silenci.
1: Clar, per no poden parlar, perquè...
2: Exacte, però això et despista molt també i no entens exactament què està passant.
1: Val. Haurien d'enfosquir una part i il·luminar l'altra.
2: Correcte, llavors la sala Versus el que té és que és una sala que té grades a les dues bandes i l'escenari està al mig.
1: Per això es diu Versus.
2: Exacte.
1: Estan encarats, no?
2: Sí. Llavors, a tu et toca potser la part on hi ha aquesta mímica i tens a l'altra banda l'escena principal i tu el primer que veus és aquesta mímica que et despista molt i que no acabes d'entendre. I és aquest tipus d'obra que, com que primer t'ensenyen una part de la informació i llavors després torna a passar tota des de l'altre punt de vista, llavors ho acabes d'entendre tot.
1: Però fins
2: que no arribi aquesta segona part, no acaba. No
1: tira la
2: però
1: primera.
2: Però ja et dic, a partir de la segona part jo ja em vaig enganxar i ja em va agradar molt més i llavors ja està, ja ho pilles. Però a primera part jo pensava, no hi estic entrant, no m'està funcionant.
1: No està ben...
2: No està ben. Però segur que hi ha una intenció xulíssima i la direcció...
1: Sí, però...
2: Sí, però bueno, a mi no m'ha acabat. Vaig sentir bons comentaris,
1: però pel que dius no funciona la primera part.
2: No. No, la primera part no funciona.
1: La gent la ve és despistada com tu et vas despistar la primera part.
2: Sí, sí, perquè no ho entens i sobretot aquesta part com de la mímica que es passa en la part dels actors que no està xerrant en aquell moment, s'ha de passar fent mímica amb moviments que dius, no ho entenc, i és molt, o sigui, no és molt llarga l'obra, dura una hora i mitja, però se't fa com llarg l'estona que no entens.
1: Aquest moment.
2: Saps? Fins que no arriba el moment de dius, està passant això, jo començo a entendre que torna a passar l'obra una altra vegada amb tota la info, llavors ja t'agrada. Però a primera part, que si aneu, us animo, que sapigueu que tot, que acaba bé, que us acabarà agradant, però que al principi, bueno.
1: I una pregunta, al teu germà li va agradar aquesta primera part?
2: No tant, no, li va passar el mateix que a mi, però no tan cruel.
1: Val.
2: Molt bé.
1: Sí. Molt bé, recordem el nom de l'obra.
2: Angle Mort fins diumenge la teniu.
1: Al Versus Teatre.
2: Versus, sí.
1: On està, això?
2: A Glòries, per allà Glòries.
1: Ah, sí! Vaig anar-hi.
2: Molt mona.
1: Vaig anar-hi. Fa molts anys, sí senyor. Molt bé. 4 minuts i ens plantem a les 7 del matí. Bon dia a tothom.
0: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. No.

0: Coti per Coti, amb detalls. Sonant des del matí la barra que el va parir, visca! Això mateix. Ferran, hola!
1: Bon dia, Esteban, com estàs?
0: Bé, bé, bé, encantat de saludar-te. Soc el Carles Pérez, et saludo i et felicito, eh?
1: Gràcies, que gràcies, gràcies. Quina sorpresa, tu, aquí, conduint i ara te'n truques.
0: Que bé. Escolta'm, va ser ahir, no, el complé?
1: Sí, va ser ahir, va estar molt bé, en família.
0: Doncs mira, et truco de part de l'Ivet, del Roc, que et felicita pel teu aniversari, per aquests 46 anys que vas fer, que et diuen que ets el seu daddy superguerrer, i et desitgen que passis un gran dia, d'acord, Ferran?
1: Moltes gràcies, Carles.
0: Que tinguis un gran dia, tio. Una abraçada ben forta.
1: Merci, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu-siau. Per cert, recordo que si voleu encarregar trucades despertador del matí, la mare que el va parir, feu a través de la nostra pàgina web www.flashback.cat. www.flashback.cat. La mítica trucada despertador del matí, la mare que el va parir. No hi ha regal més especial.
2: El matí. I la mare que el va parir.
3: I la mare que el va parir.
2: Amb Carles Pérez. Flashback.
4: Bon dia, són les 7. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, Alternativa per Alemanya ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per la calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima ponent la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatures va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport

0: campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
1: Perfecte, anem al temps.
2: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
1: Sembla que segueix, Paula, la xafogó i la calor.
0: Sí, comencem la setmana amb un ambient molt càlid. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures fins a valors més normals per aquesta època de l'any. Avui, cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya amb alguns núvols alts a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu i nuvolades generals, però sense precipitacions.
1: Perfecte, repassem temperatures ara mateix.
0: Tenim 24 graus a Mataró, 20 a Castellbisbal, 20 també a Riudecanyes i 21 a Santa Coloma de Farners.
1: Ok, fins ara.
0: Fins ara.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
5: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Another amb 54 Ultra. Atenció, aquesta cançó que és l'èxit de la setmana i es diu Talk to You. Sona al matí la mare que el va parir quan són les 7 i 5 minuts del matí d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Avui aniversari del Big Ben, d'aquesta torre de Londres, que es va inaugurar tal dia com avui de l'any, fa un munt d'anys, 1859.
1: Mare
0: 1859. I es veu que marca l'hora exacta, i això és gràcies a un sistema que es fa amb monedes d'un, no sé com es diu, un cèntim, un penique. Amb les monedes amb penique calibren els pèndols que fan que aquest rellotge vagi mil·limetrat.
1: Hi ha com molta gent preocupada per això, per tenir l'hora exacta.
0: L'hora exacta, no? L'hora oficial.
1: Un mil·lèsima avall.
0: Sí.
2: Bueno, és que hi haurà un senyor, eh? Passa que ningú ho diu. Que... Estan amb això dels peniques, però hi ha un paio allà cada dia. Bueno, va,

0: Tio pagat pel govern
1: del... Pels peniques,
2: del... perquè ho deu ficar com amb l'iPhone, de dir, sí, ara...
0: I tant.
2: És ara, ja està.
1: I tant. ChatGPT.
0: I tant, i tant. A part d'això, ahir Arguiñano va fer 78 anys, per tant, i encara està allà el tio...
1: Són uns quants, ja, eh?
0: 78, poca broma, eh? Sí, sí, sí. I el veus a la tele allà, hola, què tal, cada dia ara fent, eh?
1: No jubila.
0: Ho està intentant perquè...
1: No li surten els números.
0: Els divendres... No, no crec que sigui això. Els divendres ja hi posa el fill, que ho sabia. Divendres ja hi ha el fill que...
1: Que és com ell, però tenyit.
0: Una mica sí.
1: Sí, que sí.
0: I el fill fa una cosa que a mi no m'agrada, que és que... Ja. Sabeu el típic... Bueno, el programa és el de sempre. Fa allà la recepta, sí, 20 minuts, fa dos receptes.
1: No, clar.
0: Però el fill fa una cosa que a mi no em mola, que és que ja ha de portar un famosete a cuinar amb ell.
2: Ai, home, no.
0: I a mi això ja dius, bueno, va, escolta, deixa't
3: estar. Tothom fa el mateix, eh?
0: Tothom fa el mateix. Sí. I és com... No està bé així.
3: Quan ja no tens res més, ja, vinga, famós,
0: clar,
3: no cal.
0: Clar, clar, clar.
1: S'ha fet massa, això.
0: Però bueno, ja s'ha fet massa, sí, sí. Què m'expliques avui, Naixeta? A veure.
3: Mira, d'on ve la creença que se trenqui un mirall porti 7 anys de mala sort.
1: Ah, vale? Molt bé. Estiu.
3: Fa molts anys existia la idea de que el reflex d'un mirall d'una persona, del reflex d'una persona, estava relacionat amb la seva ànima. És a dir, no només et miraves i et reflectia la teva imatge, sinó que també la teva ànima. Llavors, per què porta mala sort i per què 7 anys? Doncs mira, perquè els romans creien que el cos humà trigava 7 anys en renovar-se. O sigui, les cèl·lules es regeneraven cada 7 anys.
2: Vale.
3: Llavors, si trencaves un mirall, també representava que et trencaves el teu reflex, per tant, la teva ànima. Llavors, la mala sort podia durar tot un cicle de 7 anys fins que et renovessis i es regenerés, doncs, les teves cèl·lules i fossis una nova persona.
0: Ah, carai!
3: I complicat. També es diu que els miralls podien obrir portals entre el nostre món i el món dels esperits i que per aquests portals podien entrar aquests mals esperits. Llavors, hi ha també la creença de que els miralls no dormen mai. I per això molta gent tapa els miralls quan se'n va a dormir.
0: Oh, quin mal rotllo.
3: Sí, sí, sí, és horrorós. Sí, fa com llullo, això. Hi ha una explicació més pràctica, i és que pels 7 anys de mala sort, antigament els miralls eren molt cars, perquè es fabricaven amb alguna cosa de plata que, perquè es poguessin reflectir.
0: Clar.
3: Llavors es deia que si trencaves un mirall podies trigar fins a 7 anys en estalviar prou per tenir prou diners per comprar-ne un altre.
0: Val.
3: Llavors, si se't trenca un mirall, el que recomanen que facis és que no el miris. Sí. Hi ha algunes tradicions que recomanen que recullis els trossos i que els enterris, i d'altres, si no els pots enterrar al jardí, doncs diuen que per neutralitzar una mica aquesta mala sort, la neutralitzis amb sal, perquè la sal es considera un element de protecció.
0: Curativa, no?
2: Quin merder, eh?
0: Hòstia,
1: i que vagis a l'IKEA.
3: Quina feinada.
2: Bàsicament.
0: Un cop hagis fet això, vés a l'IKEA.
1: A la part del final de tot, al costat de les llums.
0: Sí, senyor. Són les 7:09. Bon dia a tothom.

0: aquí teniu Quevedo, una de les triomfadores quan la punxem, evidentment, a tot arreu. Ara mateix, un quart de vuit del matí. Escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Gràcies per fer-ho en aquest dilluns i en aquesta setmana, que serà més curta. Recordo que el divendres és la Diada Nacional de Catalunya. Farà alguna cosa especial, senyor Mas, per la Diada? Anirà a algun lloc amb l'Helena?
1: Home, jo a passejar, com sempre.
0: Ah, no? molt bé.
1: Surto del Palau Robert, que tinc allà 350 metres quadrats per
0: fer... El despatx.
1: Per mirar el carrer, bàsicament, sí. I un parell de secretaris.
0: Sí.
1: I aleshores sortirem l'Helena.
0: Ah, perfecte. Doncs,
1: i les netes.
0: A fer el vol.
1: Molt bé, perfecte. I una mica rebre doncs, el carinyo de la gent.
2: Era maco quan érem tots convergents, que penjàvem la senyera al balcó.
1: Sí que era maco.
2: Anaves a fer el vermutet, compraves el pollastre i a casa.
1: Oh, i tant.
2: Abans que ens creguéssim que seríem alguna cosa, ara ja...
1: Feien un tripartit en contra.
2: Sí, és veritat.
0: A mi m'agrada que m'has dit quan érem tots convergents.
2: Bueno, els anys 90, quan érem els anys bons.
0: Bueno,
1: no, si guanyàvem sempre nosaltres.
0: Això sí que ho teníeu.
2: Era tan fàcil.
1: Els altres anaven sumant engrunes.
0: Per què jo abans els hi tenia ràbia i ara els trobo a faltar, sap?
1: Doncs perquè quina,
0: com és la vida, oi?
1: Les coses es valoren quan es perden.
0: Potser té raó.
1: A mi em passa amb el tupé, oi?
2: Neu votant, neu.
1: Sí, home.
3: Si encara el té.
1: Les coses... No, igual. No brilla.
2: Home, ja no brilla. Home, si té una edat.
0: No brilla perquè el té blanc, però, escolti'm...
2: Ja voldria jo.
3: La feixa de molta gent.
0: Ja voldria jo estar com el senyor Mas a la meva edat actual.
1: Jo estic molt relaxat.
2: I amb el compte corrent.
0: Bueno, canviem de tema, i és que aquesta també és una setmana en què començaran les escoles. Havien de començar demà, el que passa demà hi ha vaga convocada, i segurament tindrà un seguiment molt majoritari.
4: Per tant, Rita
0: Balada, bon dia, què tal?
4: No, és que ni una sortida, ni unes colònies, ni anirem ni a la biblioteca ni al lavabo.
0: Clar.
2: Ni al lavabo?
4: No, si tenen pipi s'ho fan a sobre, perquè no estem obligats a portar-los al lavabo, ningú ens paga el trajecte des del pupitre fins al lavabo.
0: Doncs ja està. Total, que demà faran vaga, la cosa començarà oficialment dimecres, serà dimecres i dijous i ja cap a casa.
4: I ja veurem.
0: La qüestió és que el que no canvia és aquesta, o cada cop augmenta, aquesta despesa de les famílies en quant a material i tota la pesca, no?
2: Moltes famílies ja estan agafant material escolar per anar cap a l'escola quan comenci el novembre o desembre, suposo. Total, que les escoles, el material escolar ha pujat com tot. Ara és un 15% més car que el curs passat, d'acord?
0: Ufa!
1: Perdona, això és bastant més que l'IPC. O sigui, no puja més que tot.
3: El
2: boli Vic ha pujat.
1: Diguem-ne que és l'IPC multiplicat per 5, més o menys.
2: També depèn de quin centre porteu a la canalla. Les escoles públiques s'estima una mitjana de 735 euros en material escolar, és a dir, llibres, bolis, llibretes, motxilla.
0: Però com 735 euros? A veure, per família?
2: Sí.
0: Però què estàs dient?
3: No cal la motxilla. No.
0: Però cada quant? A veure, un moment.
1: No, que no sigui per nen, això, mira-t'ho bé.
0: Però a veure, 735 euros per nen?
2: Sí, amb material escolars, llibres, tot el que
3: envolti.
0: Però collons, però què?
1: Perdona, Pérez.
2: Els clips.
3: Els llibres són molt cars.
1: Clar, m'estic mirant el preu dels llibres, el que deia la Nagel.
0: Però si ja no van amb llibres, no?
2: Sí que van.
1: Mira, llengua catalana de quart d'ESO, 51 euros amb 63. El primer que m'ha sortit.
0: Bueno, és que els meus són primària. Matemàtiques,
1: 52 euros. Els llibres valen 50 i pico cada llibre. Aleshores, clar,
0: hi ha cursos
3: que van amb el Moodle, que van una mica ja amb aquesta xarxa que tenen dins del mateix centre, però d'altres sí que encara fan servir llibres. Que passa que molta gent els reutilitza. Jo
0: és
3: sempre
0: els
3: hi comprava a un nen més gran.
0: Ah, és que és el que s'ha de fer.
1: Bueno, es canvien cada any.
2: La despesa...
0: Per això els van canviant, no?, una mica.
1: Ara fan
0: la samarreta del Barça.
1: No, ara fan un problema de mates que va d'un dron. Un dron que puja, que baixa, i s'ha de canviar tot.
0: O sigui, les mates no han canviat des dels grecs, però això sí, el llibre n'ha recanviat.
1: Abans tenies un tren que anava cap allà i un que anava cap aquí, i ara són dos drons.
0: Són dos drons. La llengua catalana és la mateixa des de fa 3.000 milions de segles i s'ha de canviar el llibre cada any.
1: Evidentment.
2: Els llibres de text han pujat només un 3%.
0: Però llavors la despesa on està? Amb el carpesano?
2: No, perquè el gruix dels llibres poden anar... Aquí l'estudi diu que van dels 40 euros de despeses, si recicleu els llibres, el germà gran, el no sé què, fins als 500. Euros amb llibres, segons el curs, especialment cars al batxillerat. Després, el material escolar, tres quarts del mateix, entre 35 i 75 euros a infantil primària, més de 100 euros a etapes superiors, i en total se situa al voltant dels 200 euros de despesa en material escolar, i després hi ha altres despeses com els uniformes, el material tecnològic...
3: El menjador.
2: Recordem que
0: sumat tot, al final arriba a uns 700 euros.
2: Però això és en material escolar. El que es calcula que es gasta cada alumne, cada família, per alumne, durant tot el curs...
0: A veure, quan es gasta per alumne durant el curs?
2: 3.000 euros.
0: Bravo!
2: Com no podia ser d'una altra manera, Catalunya és la segona comunitat més cara.
0: Bravo! Però que és la comunitat on més cobrem, també.
1: No.
0: No, no. És que, bueno.
1: Com és que baixa la natalitat? No ho sé.
0: Per favor, no per favor, per
2: ja
0: favor.
2: Ja ho veieu, molt bé. Rascar-se la butxaca.
0: Us fem una pregunta, oients del matí, la mare que el va parir. Quan us gasteu en material escolar? Expliqueu-nos-ho al WhatsApp, va. Farem una mena de mitjana dels oients del nostre programa. Quan us gasteu en material escolar per fill? Anem a fer-ho per fill,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a veure, quan us heu gastat? Sí.
0: Per fill, per unitari, per fill. Sí. Quan us heu gastat o quan us gasteu normalment? 628-414-029. Esperem respostes. 628-414-029. Vinga.

0: Aquí teniu Oques Grasses sonant des del matí i la mare que el va parir. Quan us esteu en material escolar? 628-414-029. 628-414-029, perquè sembla que s'ha pujat tot de manera increïble. De seguida WhatsApps, 628-414-029. Quan us gasteu en material escolar? Bueno, i parlant del tema, us recomano una extraescolar, ara que comencen les extraescolars, que és les extraescolars de Codelern.
1: Home.
0: Perquè, escolta, la ment també s'entrena, eh? Així com el cos, doncs igual. A Codelern, petits i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a la web codelern.cat. Codelern.cat. Bueno, anem per WhatsApps, a veure quin pastizal es gasta la gent en material escolar de la seva canalla. A veure què diu
2: l'oient. Bon dia.
0: L'oient.
2: Vale, jo tinc dos fills, un que farà quart d'ESO i la meva petita que farà tercer de primària.
1: Barato, barato.
2: Heu de tenir en compte que, a part del que esteu dient, de llibres, material, la motxilla, que nosaltres aquest any ens hem tocat comprar motxilles perquè estava una mica destrossada,
0: yeah.
2: Heu de tenir en compte que... Després, en tema primària, després, ara no me recordo si serà l'octubre o el novembre, des de l'escola ens passen, des de l'aplicació, el Toca App, no?
0: Home,
2: que ara més o menys ja
0: TPB
2: totes
0: escola.
2: Les escoles,
0: sí.
2: la quota de material.
0: Sí.
2: Que sí. Tant pot ser 45 euros, com 60, com 80. I això també es paga un cop l'any.
3: Sí, sí.
2: Després heu de tindre en compte també que hi ha les excursions a part.
0: Bueno, clar.
4: No en farem aquest any.
2: Vale? Vull dir que mai sigui, això.
4: No, ara pagarem igual.
0: Bueno, sí, aquest any sembla que el tema excursions de moment està en stand-by fins que no solucioni el tema de la vaga i tot plegat.
4: De moment que la paguin i després ja veurem si la
1: retornem. Però, Rita, si la paguen, la feu.
4: L'utilitzarem per material o per...
5: Quant de material, eh?
4: Sí, sí, però material per les vagues, eh? Dinamita,
0: benzina... A veure què més diu la gent.
6: Bon dia. Feia rato que us escoltava i tenia ganes que féssiu la pregunta. Sabeu el més gros de tot? No, és que paguem el llibre i la llicència digital.
1: Ah,
6: ho necessiten tot.
1: Hòstia.
6: I jo, el petit, comença primer d'ESO i només els llibres ja valen 450 euros. El llibre amb alguna llibreta i tal. Escola pública, eh? I què us anava a dir, també? Això, canvien cada 2 anys. Els meus porten 4 anys i no puc aprofitar res d'un a l'altre. Que tingueu un bon dia.
0: A mi m'agrada el que tingueu un bon dia, molt. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, això no es pot anar pel torrent o algo...
7: Pel torrent.
1: Saps? Es pot baixar per l'emuler.
0: Bueno, va haver-hi un moment que era ara tot ordinadors, tothom ordinadors. Sí. I ara ens n'hem adonat que ara fora ordinadors i tal.
1: Bueno, però llicència digital veig que la segueixen pagant.
0: Sí, exactament.
1: És com per un joc de la Play, no?
0: Exactament, sí, sí.
8: Bon dia, Flashback.
0: Hola, què passa?
8: Mira, nosaltres, de moment, per la meva filla, que ara farà quart de primària, hem pagat 130 euros de llibres.
0: Vinga.
8: I ara encara falta pagar el material, que en el nostre cas ens el compra a l'escola i tots els nens van igual i després ho paguem nosaltres, però compte que seran 100 euros més. O sigui, per una nena que fa quart de primària, 200 euros. Per sumar-li, pues, les bambes que sí per fer gimnàsia, l'antiplora, tot
0: el xandall.
8: És una bogeria.
0: Sí, déu-n'hi-do, no?
5: Que bé, sí, sí. Mira, el xandall, hi ha un oient que diu el xandall d'estiu i el xandall d'hivern són 150 euros.
1: Collons, quan ets autònom i et compres coses per treballar, com a mínim et deixen desgravar l'IVA. O sigui, tu compres un ordinador per treballar
0: sí.
1: Si ets autònom, doncs l'IVA no el pagues.
0: Ja.
1: En aquest cas, sí, són nens que treballen, però l'IVA...
0: El paguen igual.
1: El paguen 100%.
0: Igual. Bueno, expliqueu-nos què us gasteu en material escolar. 628-414-029.
9: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
10: 96.0.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador... A les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra
3: 96.0. Escaldes Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: flashback. Al matí, la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a flashback.
0: Va de Barça. I el tardeu de flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
4: Flashback. El matí i la mare que el va parir.
5: Notícies.
0: Flashback.
6: Info. Bon dia, són 8:15. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. A més, també s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. I centenars de persones han estat desallotjades a l'assentament de Barraques als afores de Ceuta. 5 setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per destensionar l'ambient, proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I, finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Pieres va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Especial informatiu.
6: Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. És per això que la seva protecció és essencial per conservar la biodiversitat, els paisatges i els ecosistemes. D'altra banda, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, diversos museus, monuments i equipaments culturals obriran les portes l'11 de setembre amb accés gratuït. La programació inclou també activitats especials com visites guiades i teatralitzades o audicions musicals en diferents punts del territori. Els horaris i tota la informació es poden trobar als portals web dels diferents equipaments i a la web oficial de Patrimoni Cultural.
1: Gràcies, Paula. 2:15 de 8. Bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
7: Des de Estados Unidos llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Sufre un cáncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huesos.
0: Cada dia quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: escolar, que és una pasta, el material escolar. N'estem parlant avui al matí i la mare que el va parir. Ens esteu, de fet, enviant molts missatges. Us preguntàvem quan us esteu al material escolar, ara que comença l'escola aquesta setmana. I em sabria greu que algun missatge es quedés fora.
1: Sí, home.
0: Bueno, sempre passa, diguéssim, que no podem posar tots els missatges per un tema de temps, però, escolta, la majoria sí, doncs, escolta. Foli, foli.
2: Bon dia, Flashback. En el meu cas, aquesta vegada fan primer i segon. Aquesta vegada s'han juntat tots els astres possibles, el Sol, la Lluna, Júpiter, Venus, Marte, tots.
3: Tots, eh?
2: I gràcies al Val Escolar i a una empresa que fa de reutilització de llibres, entre els dos nens només he pagat 30 euros.
1: Ostres!
2: O 40, com a molt. A part, el material escolar que hem anat a comprar. Però també, Val Escolar i entre els dos, 40. És a dir, com a molt, 100 euros.
1: Molt bé,
2: pels dos. A part, això sí, a l'AMPA, a l'AFA i el que sigui. Ah, i la nena, com que fa primer, al final de mes se'n van d'excursió de colònies,
1: bueno,
2: el dia 28.
0: Veurem.
2: Perquè es coneixin tots. Comencen, pam, colònies. Encara no sé el que valga, clar. Demà és vaga.
1: 6.000
2: euros. Toca't els nassos.
0: Bueno, veurem si... Perquè, clar, si diu que demà és vaga, vol dir que no... que porta les seves filles a l'escola pública. Per tant,
4: el
0: tema de les colònies a l'escola pública...
1: Veurem.
4: Que Tomàs pensa que arriba allà a l'escola i diu, tingui el Val Escolar. I aleshores jo agafo els nens i me'ls emporto durant una setmana gratis.
1: No,
4: però el Val Escolar del senyor Illa. Miri, doncs per qui m'ho passo?
1: Va, Rita.
4: Per la ràdio no es veu...
0: Per això li dic que veurem si van de colònies les nenes o no. Veurem, veurem.
4: Que no.
0: Què més diu la gent?
5: A veure, jo vull parlar avui del tema que és del que es gasta al col·le.
1: Sí.
5: I jo m'he gastat el que no està escrit en dos nens que tinc. La van anar a privada, bueno, és el meu problema. Però després han anat a la universitat i tots dos han volgut marxar un any fora. El petit va poder anar a Argentina, jo no vaig demanar res. Ho pago jo, és el meu problema. La uni, la residència, tal, qual, tot ho pago jo, faltaria més els viatges, avions i tal. Sí. Però és que després, perquè convalidés el curs, el quart, la carrera, vaig tenir de pagar la puta matrícula, tio, per sencera, perquè em fiquessin un segell de collons.
1: Hosti.
3: És que s'ha de pagar per tot, eh?
1: Doncs sí, sí.
3: I per quan vas a buscar el títol, has de pagar... No sé
1: perquè dius, molt...
0: he pagat tota la carrera,
3: sí.
0: Però ara he de pagar un paper que et digui que tens la carrera.
3: Perquè te'l signi el rei.
6: Sí. Vale, sí. Mi hijo estudió en Canadá.
1: Ah, sí?
0: No l'entiendo, ¿sabes qué pasa? No l'entiendo.
6: Felipe.
0: Sí, Felipe, ¿qué le pasa?
6: Estudió en Canadá.
0: En Canadá.
6: En Canadá.
1: Val la pena portar la canalla fora,
6: vale,
1: no?
6: La pena porque vale dinero, pero...
1: Després acaba sent rei, clar.
6: No, claro, pero cuando sale de Canadá, pues rei d'Espanya.
0: Sí, però si no hagués anat a Canadá o hagués sigut igual.
6: También es verdad.
3: Mira, Espanya aconseguir el títol val 171 euros de mitjana, allò de firmar el rei, eh?
0: Sí, sí.
3: I a Catalunya, 218.
1: Mira, pel que sigui.
3: Pel que sigui.
0: És que sempre som els pringats, tio.
3: Que som.
1: Perquè està més lluny de Madrid i, clar, tries més. Hòstia,
0: t'ho dic en sèrio, però per l'amor de Déu.
1: No surt molt a compte ser català.
0: Joder,
3: no,
0: és que
3: no està bé.
0: No, de debò. Que...
1: No és un bon negoci. Es pot deixar de ser català? Doncs
0: pues mira.
1: Sí, perquè hauríem d'anar mirant. Te'n podries anar a Valladolid i dir...
0: Bueno, clar.
1: Buenos días.
0: Sí, igual, sí, podries anar-te'n a viure, no sé, a Cáceres.
1: De moment, doncs
0: que sí,
1: igual
0: que sí.
1: Ara m'ho miro, eh?
0: Bueno, mira tu.
1: Ara que ve la diada, és el pensament que...
0: Exacte.
1: M'és igual,
0: exactament,
1: eh?
0: Exactament, exactament.
7: Bon dia. Anem a segle superior.
1: Vinga.
7: M'he gastat pel meu fill 450 euros.
1: Sí, no és res, això.
7: No de material escolar, clar, evidentment. I no els hi donen ni llibres. I
0: aleshores?
7: I fan servir ordinadors que pràcticament no funcionen o triguen 10 minuts en arrencar.
1: Yeah.
7: I, bueno, d'això és el material escolar. Estem parlant d'un cicle superior públic a l'Escola del Treball. No ho sé. La cosa em sembla que s'agreuja amb els anys. Apa, bon dia.
0: Bon dia, sí, sí. Està la cosa bonica, eh?
1: Mira, una regla i dos esquadra i cartabón, quan diríeu que val a Amazon, estic?
0: Com? Regla, esquadra i cartabón?
1: Esquadra, cartabón i regla. 7
0: euros. Sí, no sé.
1: 25 amb 50.
0: Què? No hi ha ni transportador, aquí.
1: No, ara... Sí, hi ha un pack que li pots posar un compàs.
8: Vale.
1: 38 a 95.
8: Home, surt a compte.
1: Per això, és que si fas un pack ja no d'allò, eh?
0: Està la cosa maca, eh? Sí, per favor.
9: Ja, flashback, doncs us explico el meu cas. El meu nen té 19 mesos, és d'una llar d'infants pública. Només d'entrada hem de pagar, en el meu cas, el menjador, perquè es quedarà tots els dies. I si es queda tots els dies, el preu del menú baixa, de 8 euros a 6 euros, de 8 euros a 6 euros, eh?
10: Sí, sí.
9: Ojo. I llavors seria tots els dies de 6 euros, ja són 100 i pico d'euros, més 194 euros de la quota, ja anem per 400 euros gairebé. Els buquers, l'ampolla, la bata i tot això per un nen tan petit. O sigui, ja ens anem als 500 euros. Deien que en aquest any IU seria gratuït, però què va. Les lleis triguen tant que de moment I0 i I1 es paga i I2 ja no es paga. Però bueno, no ho entenc, això.
0: Bueno,
9: però bueno, és això.
0: Si ja us ho dèiem aquí, tenir un criu és un liu.
4: Que el menjar és car, eh?
0: Sí, és que, home, i tant.
4: El menjar,
0: clar, que sí, que sí.
4: Els proveïdors.
0: Home, clar.
8: Però no els hi porten càtering del jovany, eh?
4: No, home, ja ho sé, però home, el menjar no el puc baixar, la croqueta, no te la puc baixar per menys de 3 euros, perquè si no després no puc anar al de carn. Sí, ja. Aquest és el tema, clar. Bon tema, s'entén de tu a mi, també.
0: Som a punt d'arribar a 8:15 del matí. Bon dia a tothom.
11: Al matí, la mare que el va parir. Andorra 96.0. Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al pil-pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
14: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
11: Flashback.
15: Flashback.
11: Flashback.
15: Flashback.
11: Flashback.
15: Flashback.
11: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: té força anys, però no passa de moda. Harry Styles, As It Was. Sonant des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom. Bon dia, Max.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats pels 14.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Mira, de part de... digues, digues, perdona.
1: Us escoltem cada dia.
0: Que bé, que bé. Diu que, escolta, que sabia la família que et faria molta il·lusió rebre aquesta trucada abans de començar l'escola. Avui toca començar el dia amb energia. Max, una abraçada, que tinguis un gran dia.
1: Moltíssimes gràcies, Flashback.
0: Adéu, maco.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Que correcte, tu.
0: Sí, sí, sí,
3: molt
0: sí.
3: Bé, molt bé.
0: Perfecte.
4: Ben educat.
5: Ja de petit ja es nota, això.
0: Sí. L'educació de, escolta, d'escola privada, tu.
3: Bueno,
0: d'escola privada.
3: D'uniforme, eh?
0: Digui, digui.
6: Quina perdoni. Vergonya, això que has dit.
0: És broma, ja ho saben.
6: Oh, no, si ja ho has dit.
3: Ja era una ironia.
6: Doncs mira, t'acabes de guanyar una setmana més de vaga. Apa.
7: Tu, eh?
6: Per això que has dit. No, no, és que anem força, ara.
0: Deixeu-me saludar el Salva Fernández. Hola, Salva.
8: Bon dia.
0: Què tal?
7: Hola.
0: Com estàs?
8: Molt bé, avui molt bé, molt bé. És el dilluns de resurrecció, com allò de, saps, de la Quaresma, però pels pares i mares.
0: Sí, noi, sí, sí, sí.
3: Ja s'acaba.
8: Sí, sí, estem... Aquesta setmana ja torna tota la normalitat, eh? Ara sí, eh? Avui no.
0: No, demà tampoc.
8: Mira, algunes privades sí, ara que ho deies, eh?
0: No, les privades sí. Ah. Sí, sí, algunes concertades també, sí.
8: Clar. Sí, sí, demà encara falta, perquè estem això amb les vagues. Sembla ser que en 3 mesos d'estiu no han pogut arreglar-ho. També és normal, perquè la Generalitat ha estat de vacances menys per inaugurar un... Quan es va fer allò, saps? Allò que va passar amb el sol i la lluna i tot això.
3: L'eclipsi.
8: Allà a Tarragona, l'eclipsi. Sí. Van anar a inaugurar l'eclipsi. Sí. És un dels actes més estranys que he vist a la meva vida.
3: És veritat, eh?
8: Entenc que és millor això que inaugurar una catenària nova, això ho entenc perfectament, no? Però, en fi, els nens i nenes no són els únics que tornen a la feina, eh?
0: No, no, està clar.
8: No,
3: tothom,
8: no.
3: Tothom.
8: Perquè, justament, aquesta setmana també tornen els polítics al Parlament. Sí, tant al Congrés com aquí. I no sé vosaltres, però a mi això em fa dir moltes coses, perquè... Que els nens de primària i els polítics tornin quan la resta del món ja fa 26 setmanes que treballem, a mi em fa pensar moltes coses i no gaire bones, eh?
0: És veritat. Ja tens raó, ja.
7: Sí.
8: No, però també torna a normalitat perquè aquesta setmana, per mi, és molt important. Torna a la Champions. Marc, pots desconnectar? Torna a la
3: Champions, és que no ho sabia més, eh?
8: Cal tenir en compte que torna a mitges. Això sí, el Barça juga 3:15, perquè sé que molts anireu atabalats, seureu a les 9 davant la tele i resulta que no hi haurà partit, val? Llavors tingueu en compte que juguem a 3:15.
0: Sí.
8: I torna el fred i la pluja.
0: Sí, també, és veritat.
8: Estigueu atents a partir del dimecres, que torna el fred i la pluja. I és una setmana curta, perquè ja ho sabeu, els nens comencen dimarts o dimecres l'escola i, per tant, el divendres ja és festa.
0: Ara!
8: Crec que això està molt ben buscat, perquè és la Diada 11 de setembre. Normalment la Diada se celebra en derrotes de Catalunya. Sí. Va haver-hi un temps que vam deixar de fer això, ara tornem a celebrar derrotes.
3: És lo nostre.
8: Per tant, lo més important del divendres 11 de setembre és que Tarragona es torna a fer una trobada de Farvaja Aura.
3: Mira,
5: s'ha acabat, això, encara?
8: No, ara torna a estar una mica en auge. I recordeu, abans de criticar-ho, recordeu que la gent de 40 i 50 anys organitzàveu flash mobs a la feina i ara esteu criticant els xavals per sortir al carrer.
3: Hòstia, no
8: són mateix. Estan tot el dia amb la tablet i ara que surten al carrer tampoc ens agrada.
3: No ens agrada res.
0: Ja tens raó, ja, amb això que dius. Ja tens raó, vist així, no?
8: Bueno, ojo, els flash mobs allà ballant tots junts.
0: És que, i l'altre...
3: El Harlem Shake.
5: Aquí es va fer, el flashback, es va fer una flash mob gegant.
0: Una flash mob i un Harlem Shake?
5: Sí, sí, sí.
7: El Mannequin Challenge també es va fer.
0: I un, perdó?
8: Van cantant tots a diferents llocs de la feina.
0: Què era el Mannequin Challenge?
7: Allò que estaves quiet i hi havia com un pla seqüència que passava per totes les persones que estaven com una estàtua.
0: També es va fer, eh?
7: S'ha fet a tot arreu.
0: Totes les xurrades ho hem fet aquí, també.
8: Però quina vergonya els pobres xavalins, eh?
0: Gràcies, Salva.
8: Que vagi bé. Adéu.
0: Gràcies, bona setmana. Apa. Salva Fernández, un crac, sí senyor.
9: Al matí. I la mare que el va parir.
10: I la mare que el va parir.
9: Amb Carles Pérez. Because

0: aquesta estètica dels anys 50 que la va fer famosa. Aquí teniu un Remember. Fa 12 anys ja d'aquesta cançó. I per tant, fa 12 anys que vam descobrir una tal Meghan Trainor. Sona a Ràdio Flashback el seu clàssic All About That Bass. En aquest matí la Mare Calva Parí inaugurant la setmana, avui dilluns, dia 7 de setembre del 2026. I repassant l'actualitat del dia, l'actualitat passa per Alcorcón i un altre incident, un cop més, amb una estelada.
1: Sí, hi havia un partit molt interessant, que era l'Alcorcón a Europa, de Primera Federació, interessantíssim, 0-0, va ser un partit vibrant.
0: Fantàstic.
1: Però, malauradament, la notícia venia del que va passar a la grada de l'afició de l'Europa, que es van desplaçar fins al Corcón a veure aquest partit, perquè van tenir una nova agressió d'un aficionat per portar una estelada. Va ser notícia ara fa uns dies d'un seguidor del Barça Elx que va ser apallissat brutalment per la Policia Nacional per portar això una estelada. I sembla que ara hi ha una passa, no? Perquè en aquest cas ha estat un seguidor de l'Europa que, anant a veure el seu equip, doncs portava aquesta estelada, i us podeu imaginar que el Corcón són molt comprensius amb la realitat catalana.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest seguidor la portava i, segons sembla, un dels policies nacionals va considerar que no era el lloc per lluir l'estelada en qüestió i li va demanar que la guardés. Li va demanar de la següent manera. El va agafar pel coll, el va llançar a terra i el va colpejar. Li va requisar l'estelada perquè no pogués tornar a provocar a la gent amb aquest símbol.
0: Sí.
1: I per acabar de fer-ho bé, el van obligar a dir "soy espanyol". Un cop el tenien...
0: Com? El van obligar a dir "soy espanyol"?
1: Soy espanyol. Perquè és així.
0: Això ho diu la llei.
2: Així, la
0: llei.
2: La manera,
1: crec que és la forma de procedir.
3: Sí, és com la contrasenya, no? Perquè et deixin viu.
2: És el protocol. Van dir, activem protocol.
1: És el protocol.
2: Sí, ha de seguir.
0: Jo quan veig algunes pel·lícules així d'època i tal, del franquisme o de la guerra fins i tot, era el que els feien, no?
2: Sí.
0: Els dissidents els hi feien dir, escolta, di soy español, la gent no ho volia dir, doncs
3: te mato.
1: I a més que et cura molt això, perquè dius, hòstia, és veritat, és que sóc espanyol, no vull tornar ser català mai més.
0: A mi de la notícia, que em sembla lamentable, el que més m'ha sorprès és això, que li obligués aquest policia nacional a dir "soy espanyol".
3: Ara imagino que aquest policia se li caurà el pèl, m'imagino, no?
1: Bueno,
2: ves imaginant.
3: Imagino que ara això, aquest home, vull dir, està, sí, ja li han tret el sou, no?
1: Segur.
3: Està a casa seva.
1: De moment, l'únic que ha passat és que l'Europa ha fet un comunicat oficial queixant-se d'aquesta història, demanant responsabilitats, però... Ja veurem.
0: Bueno. Estarem expectats.
1: D'acord.
3: Bueno, això té un procés, Marc.
0: Ja, mare de Déu.
2: Bé, protocol.
0: Com està el món? Com està el món? Arribem d'aquí 3 minuts a les 8. Bon dia.
4: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0. El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
5: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
4: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
5: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
9: Flashback Andorra.
10: Flashback. This is my station.
11: Freqüència d'èxits.
9: Només a

0: Smart. Desperta, obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Flashback.
2: Bon dia, són les 8. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatures va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'aquest diumenge d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara, es desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar i per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Pieres va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai.

0: Et diria, és una Montesa Honda, que perquè Montesa és d'Honda, etc. Però sí, porta una Honda, Toni Bou. Per això va guanyar, per això ha guanyat 40 títols, perquè va amb una Honda, per favor, per l'amor de Déu.
1: Sí,
0: sí, oi? Ho confirmeu? Doncs ja està.
1: Sí.
0: Anem al temps.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
3: Faixa fuga.
0: Va, que no ens traiem la calor del damunt, Paula.
4: Comencem la setmana amb un ambient molt càlid, amb moltíssima calor. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures. Avui tenim un cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya, amb alguns núvols als a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Només apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
0: Temperatures ara mateix.
4: Tenim 17 graus a Solsona, 14 al Carràs, 20 a Sant Cugat del Vallès i 22 a Granollers.
0: Perfecte, fins ara.
4: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
5: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia amb més bateria. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: Dai Dai Shakira, aquesta artista que crec que poques èpoques ha estat sense sonar Flashback. Pocs anys ha estat sense treure cançó. Vull dir que, escolta...
1: Ja ha arribat com a no sé quants mil milions, no sé quants milions de reproduccions.
2: Sí, sí, mil milions de reproduccions amb aquesta cançó.
0: El Dai Dai, eh? Si és que, mare de Déu. És com, no sé, com un virus, aquesta cançó.
1: Sí, noi.
0: Shakira Burnaboy, Dai Dai, 85 minuts. Escolteu el Mati i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom. I ara a la secció t'explicaré un cuento.
1: Sí.
0: Aquell conte que ens explica el Marc cada dilluns. Avui com es titula, Marc, i de què va?
1: Avui és un tema espinós, perquè amb tot el que està passant a Ceuta, Alemanya també, que han guanyat les eleccions regionals, intentarem explicar als nens, i als que no són tan nens, potser, què és l'extrema dreta. Ens posem difícils avui, i el títol es diu La rateta que escoltava l'extrema dreta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta i mentre escombrava l'escaleta aprofitava per llegir els titulars dels diaris que posava al terra per no trepitjar allà on havia fregat.
0: Clar.
1: Últimament deia crisi migratòria a Ceuta, Ceuta al límit, la independència a tocar, perquè també feia servir diaris del 2017, ja sabeu com va anar la història. La rateta no sabia gaire què pensar d'això de Ceuta, però feina tenia ella, pobra. Però ja veureu, nens i nenes, que una de les coses més divertides de fer-se gran és que has de tenir una opinió de tot, encara que no en tinguis ni idea de res. Per sort, hi havia un gat que es preocupava molt de les ratetes i el del que havien de pensar. N'hi deien el gat de l'extrema dreta. I direu, nens i nenes, però si els gats es mengen les rates, no? Doncs ja heu entès com funciona la democràcia entre votants i polítics. El gat de l'extrema dreta

0: deia que tota aquesta gent venien a robar. I potser tenia raó, pensava la rateta, perquè últimament a l'estat espanyol s'havien disparat i molt els robatoris. Per exemple, un litre de benzina ja valia 2 euros. Una habitació a Barcelona costava 700 euros i omplir el carro de la compra 150. Per tant, era cert que estava quedant un país bastant ple de lladres. Sí. Era curiós perquè a la rateta li deien que havia de tenir por del color de la pell dels altres, encara que fossin ratetes com ella. Però potser tenien raó. I n'hi havia per espantar-se, sobretot de veure com alguns polítics estaven d'allò més morenos després de treballar tot l'estiu per evitar aquest desastre de Ceuta. També hi havia el gos de l'esquerra, que al principi havia de perseguir el gat, ja sabeu, gat i gos, tal, però era un gos mandrós, que li agradava molt dormir i portava a dormir tant de temps que es deixava doncs, que el gat fes el que volgués. Yeah. Finalment, la rateta va acabar votant el gat de l'extrema dreta i va deixar de patir, veure inseguretat, robatoris i de tot, més que res perquè el gat es va menjar la rateta.
1: No.
0: Perquè al final, nens i nenes, no va de quin color és el gatet o les ratetes. Al final va de que els gats, quan manen, s'acostumen a menjar les rates, siguin d'on siguin i del color que siguin. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, ser una rateta és bastant complicat.
1: Sí, senyor!
2: És un flashback, el show llegendari que desperta Catalunya. El matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
3: Andorra. 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Flashback. Ràdio Flashback.
2: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: Aquí teniu Roser, Bruno Mars, Zapater, des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Va, que comencem el joc de les paraules d'avui. I, a més, amb regal doble. Així que ja podeu trucar al 935475050. La primera persona que truqui juga amb nosaltres al joc de les paraules. 935475050. Obro línies ara mateix i recordo que aquest joc de les paraules està patrocinat pel nou Aquàrium de Barcelona.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: Això vol dir que amb dues coincidències l'oient s'emporta la samarreta del programa i amb tres coincidències unes entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. I amb nosaltres tenim a Llorenç. Llorenç, bon dia.
3: Hola, bon dia, macos. Què tal?
0: Molt bé. I tu, com estàs?
3: Aquí està. Comencem el dilluns, ja.
0: Perfecte.
4: Molt bé, Llorenç.
0: Des d'on truques tu, Llorenç?
3: Ara mateix cap a Barcelona.
0: És de Barcelona, m'has dit?
3: D'Aiguafreda.
0: Aiguafreda, perdona. Aiguafreda.
3: El millor poble de tota Catalunya.
0: Vale, Aiguafreda, molt bé. Doncs avui jugaràs amb el Marc Casanovas, serà el teu partener, per tant...
3: Ah, perfecte.
0: Marc i...
4: Molt bé, semblat bé, eh? Quina confiança, eh?
0: Sí,
4: sí, molt bé, Llorenç.
0: Ja pots sortir de l'estudi, Marc. Vinga, el Marc surt de l'estudi i comencem amb les teves 5 paraules, d'acord, Llorenç?
3: Vinga, perfecte.
0: Primera paraula, atenció, pardal.
3: Ocell.
0: Ocell. Segona, torre.
3: Castell.
0: Castell, molt bé. Fora de joc.
3: Futbol.
0: Hòstia. Engranatge.
3: Mecànica.
0: Hòstia, mecànica. I, finalment, formatge.
3: Cabra.
0: Cabra.
4: Vale.
0: Molt bé, doncs va.
5: Semblava que ho portés estudiat.
0: No, no, increïble, molt bé.
6: No li han passat les preguntes abans.
5: No.
0: Entra el Marc Casanovas a l'estudi. Bé, anem a buscar les coincidències, recordo.
4: Com ho ha fet?
0: De llibre.
4: Va.
5: Sí,
0: bravo. Vinga. A veure, recordo, amb dues coincidències, el Llorenç s'emporta la samarreta i amb tres coincidències, el Llorenç s'emporta la samarreta del matí la mare que el va parir i unes entrades per l'Aquàrium de Barcelona.
4: Vinga.
0: Marc, estàs a punt?
4: A puntíssim.
0: Doncs va, comencem. Pardal.
4: Ocell.
0: Sí.
4: Què he dit, aquest boig?
6: No has dubtat gens.
4: No, home, és que...
6: Oh, molt bé, molt bé.
0: Segona paraula, Marc. Torre.
4: Castell.
0: Sí.
5: Oh! Oh! Vale.
0: Bé, bé, bé. Molt bé, Llorenç, ja tens la samarreta del programa. Això ja ho tenim, d'acord?
3: Molt bé. Vinga, va,
4: quin tàndem.
0: Tercera paraula, anem a veure si aconseguim les entrades per l'Aquàrium. Marc, fora de joc.
4: Quin n'hi ha dues?
0: Ah, doncs digues la primera que...
4: Sí, perquè...
0: Digues la que creguis.
4: Futbol.
0: No et donarem cap pista. Sí!
6: Va. Què és això?
5: Heu connectat, us heu agradat.
0: Molt bé, doncs escolta, ja tens la samarreta i les entrades per l'Aquàrium.
4: Som
0: i ara,
4: germans.
0: Ni que sigui per morbo,
4: va,
0: anem a veure si el Marc fes les 5 paraules. La quarta paraula, Marc, és engranatge. Què diries tu, engranatge?
4: Màquina.
0: Hosti, tu...
3: És de la mateixa família.
4: Ah, maquinària.
6: Sí. Ja ho tens tot, ja.
0: Mecànica.
4: T'has equivocat, Llorenç.
0: I finalment, a veure si féssim les 4 de 5. Formatge.
4: Oh! Doncs pues no sabria què dir-te.
6: Aquesta és molt parida.
4: Sí.
0: Què haguessis dit?
4: Forat.
0: Forat?
4: Del forat.
0: Ah, collons. No, forat no.
4: Bueno,
0: no
4: sé.
3: Pensa en el Peyu.
4: Amb el Peyu. Cabres.
0: Cabres! Ah! Per què aplaudim un error, però bueno... Llorenç, t'endús els dos premis, la samarreta i les entrades. Vinga, que vagi bé, no em vengis.
4: Ben relaxat, ben relaxat.
0: Adéu-siau, bon dia. Són les 8 i 18, demà una altra edició del joc de les paraules amb l'Aquàrium.
7: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: Al matí la mare que el va parir.

0: tot el que ha de tenir una cançó de l'estiu. Sí. De fa uns anys, de fet, perquè aquesta cançó es va fer famosa fa més de 10 anys, fins i tot. És del català Henry Méndez, català d'adopció, però ja fa tants anys que viu aquí, a Sant Quirze del Vallès, però és català, pràcticament, el Henry Méndez, també el català Juan Magán, i Luc Rahal, de la Morocha, tots plegats en aquesta edició 2026 del clàssic Rayos de Sol. Al matí la mare que el va parir, vinga. Felicitant a l'Imma. Imma, hola.
1: Hola.
0: Què tal? Felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: T'estem trucant de flashback de part de l'Alexia, que és la teva neboda, no? Vale. Diu que volia que experimentessis també la trucada despertador del matí la mare que el va parir, com si fos el Shambhala. És una experiència que s'ha de gaudir un cop a la vida, com a mínim. Diu que gaudeixis molt del teu aniversari, que gràcies per tot el que fas per ells tres, per aquest hotel 5 estrelles, tot inclòs, dels dies d'agost, eh?
1: Bueno, és poc per ells.
0: Va, oh, que bonic, per favor. Total, diuen que t'estimen molt. Vale, Imma?
1: Moltes gràcies i moltes felicitats. I molt bé, aquest programa és fantàstic.
0: Molt bé, sí, sí, ho fem bé, sí.
2: Molt bé, aquest programa. Bueno, és fantàstic, ja ho he dit.
0: Imma, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, maca.
2: Adéu.
0: Adéu, Imma, adéu, adéu. Bueno, seguim parlant d'actualitat al matí. La mare que el va parir, l'actualitat passa per la ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, que, com sempre, és qui organitza els actes de... o una de les entitats que organitzen els actes de la Diada, que serà el divendres. Doncs atenció, perquè hi ha polèmica amb l'anunci.
3: Què ha passat? Sí, han publicat un anunci, com una campanya per aquest 11 de setembre, que deien: omplim els carrers de Barcelona, Girona i Amposta, i escriuen a la descripció d'Instagram: pel present i pel futur, independència.
2: Fins aquí bé.
3: Sí, sí. Senzill però efectiu,
2: omplim
3: funciona.
2: Omplim els carrers, no s'han mullat gaire. No. De sempre, eh? Una mica també.
3: Ja sí.
2: No han volgut ser innovador, per no liar-la, justament. Bueno,
3: ja. Ara bé, el vídeo explica tot això, doncs hi surten unes persones que tu t'esperaries que fossin gent real, gent del carrer o gent coneguda, és igual.
0: Vols que l'escoltem abans?
3: Podem escoltar-lo.
4: I soc per una sanitat que ens cuidi.
5: Per una mobilitat digna.
6: Per la llengua que ens fa ser qui som.
7: Per no perdre tot el que hem aconseguit.
8: Per un país que cregui en el talent.
9: Per poder decidir el meu futur.
10: Tot això només serà possible amb la independència del nostre país.
11: I sóc i som. I tu?
8: I tu?
10: Pel present i pel futur, independència.
2: Ja està,
10: i sóc i som. Tu també hi has de ser.
0: Val, fins aquí un anunci normal.
3: I sóc i som, tot això.
2: Sóc un iaio, un jove...
3: Està bé, moltíssima gent.
0: Està bé,
3: està bé. Exacte.
2: Tot et molesta, també.
3: Tot. El que em molesta és que no és gent que puguem reconèixer pel carrer, sinó que és gent feta amb intel·ligència artificial. I a partir d'aquí s'ha generat moltíssima polèmica i ha generat comentaris com: s'ha hagut de fer a Mia perquè un català de veritat no faria mai aquest anunci. Que aquest vídeo estigui fet a Mia és un símptoma clar de la decadència del moviment. Estem tan conquerits que no heu trobat 10 catalans interessats per fer el vídeo.
2: Aquí està el tema, eh?
3: El lliri a la mà es pot comprar, però un vídeo fet a Mia ja no. I molts més comentaris. Que molt fort. Enfadats.
0: Una pregunta. El vídeo està comprovat que està fet a Mia?
2: Hi ha polèmica aquí. Jo, per mi, no hi ha dubte.
3: Gens de dubte.
0: Saps que
3: són moltes persones igual, amb el mateix tipus de pasta. Es veuen amb la mateixa il·luminació, es veuen irreals.
0: Hi ha una il·luminació d'IA, típica d'IA.
3: Sí, és que la pots fer tu mateix. Sí,
2: he vist comentaris que diuen que no. El que està clar és que estaven davant d'un croma molt mal fet. Aleshores, com a mínim és un croma.
0: Val, però si és, bueno, si és un croma, és igual, sí, però perquè la gent seria real.
2: Però sí que és cert que el vídeo és com barato, aleshores, o és IA o sembla IA.
0: Però
2: no sembla,
0: si no fos IA, voleu dir que no sortiria, precisament. L'ANC dient: això no és IA, mireu el Josep, que és el que ha sortit d'aquest vídeo.
2: Hola, Josep. Ho haurien de fer.
0: Saps? És que ho sembla. El Marc, per exemple, no té cap dubte.
2: No, jo com ho he vist, ho veig claríssim, perquè és això, tots tenen el mateix tipus de pell, la mateixa llum, els moviments de la cara quan parlen no són realistes, tampoc.
3: No.
2: O sigui, ja falla. Hi ha una cosa que gira com una cosa estranya.
12: Jo, si voleu, et fem una aposta. De veure, això que has dit, si l'ANC sortirà en 24 hores dient que no és IA...
0: Jo crec que no sortirà, perquè jo crec que és IA.
12: Ens juguem uns croissants.
2: Vale.
0: Però llavors tu
3: contra el món, Oriol.
12: Queda gravat, això.
0: Tu creus que sortirà l'ANC a desmentir?
12: Jo crec que sortirà a desmentir que sí.
0: Vale, i aquí som quatre, de fet, amb l'Aldo inclòs.
12: I que sortirà amb els actors dient que és real.
0: Sí.
12: I si voleu, fem una enquesta a Instagram, a veure què opina la gent.
0: A veure, Aldo, tu que et dediques al tema digital, sí, tu creus que sí al vídeo o no?
13: Doncs mireu, l'estava buscant perquè encara no...
0: Ah, no l'has vist?
2: Joder, Aldo! No.
0: Has de venir amb els deures fets, Aldo.
2: No, però què ets faig, Aldo?
13: Estàs
2: tot el dia amb el Barça.
3: És que és un Instagram una mica complicat, o sigui, no és...
0: No és el de l'ANC, també?
3: No es diu ANC, es diu, crec que Assemblea.
13: Val.
3: Estava mirant la web i tal. Assemblea Cat, busca
12: Aldo. Els joves no els interessa, això.
2: Ja sortirem al carrer, ja.
12: S'ha perdut tant que no...
2: Mare de
0: Déu. I a més, que és un vídeo que són entrevistes a gent que jo hi seré i tal, que dius, home... Utilitza la IA per fer alguna cosa que se t'escapi de les mans, que no tinguis a l'abast.
2: Exacte.
0: Utilitza la IA per fer una nau que arriba a Catalunya, no sé, coses que no puguis rodar.
12: No, aquí, el greu seria una IA per intentar enganyar, perquè és una IA que, però que no sembli que és IA.
0: Sí, bueno, però és que si surt persones dient jo hi seré, que no les pots gravar.
12: Ja fins i tot un guenyo, així com fent així una mica com...
3: És veritat. Sí. És que potser no les han trobat, aquestes persones. Ja no existeixen.
0: Home,
3: ja
0: no fotis, no trobaràs 5 persones.
3: Hi ha d'haver una justificació aquí.
0: Colló, com està el procés.
12: Bueno, accepteu el repte del croissant?
0: Sí, home, sí.
2: Bueno, pagaràs tu, eh?
12: Sí, jo crec que no
0: és dia. Amb quant de temps? 24 hores?
12: Sí,
0: 48 hores?
12: 48.
0: Ja fa enrere, ja fa enrere. Recull cable.
14: Al matí la mare que el va parir a Flashback. Andorra 96.0.
15: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
16: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

0: Sonyan Hall s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. La ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. I la nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar per ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja ha acumulat 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
1: Especial informatiu.
0: Ja estan oberts els ajuts del programa Impulsem 2026, que ofereix suport econòmic als esportistes catalans que competeixen al màxim nivell. La convocatòria vol facilitar la seva preparació i participació en competicions i contribuir a fer compatible la pràctica esportiva amb la formació. La convocatòria està oberta fins al 30 de setembre i permet rebre fins a 6.500 euros. Els esportistes interessats ja poden consultar els requisits i el termini per presentar la sol·licitud. D'altra banda, si busqueu jocs de taula per jugar en família, cada vegada hi ha més opcions disponibles en català. Actualment se'n poden trobar prop de 1.500 per a diferents edats i de tota mena de temàtiques. El cercador Tot Joc permet trobar fàcilment les propostes segons l'edat o el tipus de joc. A més, en els darrers anys s'han incorporat més d'un centenar de títols nous en català.
2: Moltes gràcies, Paula.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Florian Tritel s'ha penjat l'or en la classe Fortiniter. Fortiniter, for... ja ho diré ja. Fortiniter, Niner. 49er.
5: 49er.
4: 49er. Fent parella amb Diego Botín, amb l'asturià. Amb el càntabre. No n'estic encertant cap, eh?
5: No.
4: Va més que parlis tu, Marta.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: les cançons catalanes que més han triomfat aquest estiu 2026. Una de les que més demaneu cada tarda al programa de dedicatòries i peticions musicals de Flashback. Ah. Allò, la canción solicitada de tota la vida.
1: Exacte.
0: Una de les més demanades al feedback de l'Albert Plana de Vall, els Catarres. Diumenge sense drames.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Sou molt grans, Catarres. Gràcies. Obrim els duels del dilluns al matí i la mare que el va parir. Ja sabeu que els duels és aquell espai on enfrontem un membre de l'equip a un altre membre de l'equip i sempre hi ha un tema. I com que divendres serà la Diada Nacional de Catalunya, avui el tema és Catalunya.
3: Toma allà.
2: Competireu amb coses de Catalunya.
4: Lo millor de lo millor.
2: Tant pot ser menjar com una muntanya. És igual. És igual.
3: El que ens fa catalans.
2: A veure qui és més català.
3: Hòstia,
2: al tanto que avui juguen el Marc i l'Oriol, s'enfronten contra ells, veurem a veure qui és més català.
3: El Marc és de l'Espanyol, això li resta un punt.
2: Marc Casanovas, natural de Navarcles, 30... quants anys?
4: No, 28.
2: 28 anys a cada cama i natural de Navarcles.
4: 37.
2: I a l'altra banda, Oriol Dalmau, 47 anys.
4: 47, ja.
2: Natural de Barcelona.
3: Aviat 48, eh? Estic ja preocupat.
2: El dia 17, no, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí.
5: Ja arriba, eh?
2: Ah, ja m'ho sé.
3: Ja arriba, i tant que...
4: Vam dir que no hi hauria regals, aquest
5: no,
4: any.
5: No, no es fan, eh?
3: No, no, no. Vale. Bueno, no vull res vostre.
2: Dit això, deixeu-me dir que els jurats sereu vosaltres, els oients del Matí i la Mare que el va parir, com sempre, a través del nostre Instagram, eh? No WhatsApp. Instagram haureu de votar en cada moment cada opció, la que més us agradi, a l'apartat de Stories. Qui comença, nois?
3: Començo jo, que hem fet el pedra, paper, tisora i he guanyat jo.
2: Comences tu, Oriol. A veure, amb què comences?
3: Doncs no puc especular, perquè l'any passat vaig perdre el rànquing de duels i, per tant, vaig pel Sant Cristo Gros i tiro Sant Jordi.
5: Oh!
3: Crec que...
5: No tens res a fer, Marc.
3: Hi ha molt de consens aquí, amb que és un dia que ningú li sobra.
2: Sant Jordi, amb què contraataques, Marc?
4: Amb el Barça.
3: Oh, hòstia, nano.
2: Un perico posant el Barça com a argument.
3: Sí, t'és igual la teva moral interna, eh?
2: Ell vol guanyar.
3: Ell vol guanyar.
2: Home, sí.
5: La pregunta que fem és què és millor o què és més català.
2: Què és més català.
3: Què ens fa més catalans. Sí.
2: Què és més català. Sant Jordi o el Barça? Ja podeu votar al nostre Instagram, @vapariroficial.
4: Qui ha donat més alegries a Catalunya?
5: Això et portarà cua, tu?
4: Bueno, tantes coses ja que...
2: El Marc ja li és igual.
5: És igual tot.
3: Sant Jordi és transversal, el Barça és centralista.
4: Bueno, benvingut a Catalunya, fill meu. Ja ho hem patit tots, això.
2: Bueno, de moment, com van les votacions, Najet?
5: Ui. No hi ha gens de duel, eh?
2: No hi ha duel, eh?
4: Clar que sí, visca el Barça.
5: Però gens.
3: Pensa que Sant Jordi es venen llibres del Barça.
2: Ui, que canvia, ja va canviar.
3: El Barça no es venen llibres de Sant Jordi.
2: No, no hi ha duel.
5: No gens, perquè anem 15% a 85%.
2: Molt bé. Clar, claríssim, no? Penso jo.
5: No.
2: No?
5: Guanya...
3: Què?
5: Sant Jordi.
4: Ah, vale.
2: Jo tenia molt clar que guanyava el Barça.
3: No,
2: ho tenia claríssim.
3: Sant Jordi.
2: Ho tenia claríssim.
5: El Barça ho mou tot.
4: Ell llançarà el duel, jo.
2: En sèrio?
4: Sí.
2: Jo tenia claríssim que guanyava el Barça.
4: Comptant d'haver de perdre el Barça, estava content, ja.
5: Era per això.
3: Amb un Barça de subidón.
4: Sí, clar, imagina't, eh?
3: Que ve d'arrasar amb a València.
2: Molt bé, doncs, escolta'm, molt bé, has guanyat, Dalbau.
3: Em porto una.
2: Bravo. Va, Marc, et toca. Què?
4: Doncs mira, el pa amb tomàquet.
2: Molt bé. El pa amb tomàquet. Amb què contraataques el pa amb tomàquet, Oriol? Sí, jo penso que n'hi ha una claríssima, però en fi.
3: De menjar també vols?
2: No, no dic res.
3: Però... Anem un pas més enllà. Allò que va fer que les visites del papa fossin tan diferents a una banda i a l'altra, diré Montserrat.
2: Molt bé. Què és més català? El pa amb tomàquet o Montserrat?
3: Jo crec que hi ha molt duel aquí, eh?
4: Bueno, ara ho veurem.
2: A veure, entreu al nostre Instagram, @vapariroficial, @vapariroficial. Què és més català? El pa amb tomàquet o Montserrat?
4: Què és més quotidià, més de cada dia, més vegades t'ha salvat la vida? La moreneta o el pa amb tomàquet?
3: El tomàquet el pots fer a Valladolid, però ja em diràs tu...
4: És la grandesa de Catalunya, que es pot exportar.
3: Sí, sí. Home, Montserrat és únic al món.
4: Sí, i allò muntanya.
3: Això estàs endentat, sempre estàs pensant en l'estómac.
2: A més, el Marc, mira, porta un duel, ell és perico i ha dit el Barça.
3: Sí, sí.
2: I ara diu pa amb tomàquet i és un tio que fa el pa amb tomàquet amb el tomàquet triturat.
4: No,
5: no sap ser català, el Marc. És que no té res de carnet de català.
4: És que no vull ser.
3: No te'n pots fiar gens, eh?
4: No vaig triar néixer aquí.
2: Com van les votacions en aquesta segona story al nostre Instagram?
5: Doncs mira, sí, ja ho tenim guanyador. Clar, guanyador, eh?
2: Tenim clar guanyador?
5: És que no hi ha gaire duel mai, eh?
2: Val, doncs, escolta, qui guanya? Què és més català? El pa amb tomàquet o Montserrat?
5: Pa amb tomàquet.
2: Oh! Bueno, hi ha duels.
3: Va.
2: Hi ha partit, amics i amigues.
5: Ai, ara.
2: Hi ha partit i arribem a l'últim duel, el que ho decidirà tot.
3: Ja ho tenim.
2: Dalmau, et toca.
3: L'hauríem d'haver guanyat, aquest.
4: Respira, respira.
5: No hi comptaves, eh?
3: No.
2: Bueno,
3: no.
2: A veure, vinga.
3: Doncs mira, aniré... Apel·lo a la indignació de la gent.
4: Ah, mira.
3: I diré l'impost de successió.
5: Què?
4: Vale.
2: Tens una segona oportunitat.
3: No. A Madrid es paga un 1%, a la resta d'Espanya, 0. I a Catalunya es paga una barbaritat. La gent que ha pagat ho sap.
2: Què és més català, l'impost de successions o...
4: El fuet.
3: Aquesta és la pregunta.
5: Gran duel.
4: A veure, puc dir l'IRPF, però és que...
5: Amb què vols jugar?
3: Ara veus si la gent premia el tirar el que tothom s'espera.
4: No sabem. Igual premia la innovació i l'atreviment.
2: Segur,
3: una mica més enllà.
4: El que passa és que quedi un palo ego de fuet a la boca és el millor que et pot passar.
3: Sí, sí.
2: Bé,
5: el millor, eh?
2: Voteu a través de @vaparioficial a les stories del nostre Instagram. Què és més català? L'impost de successions o el fuet?
5: Ui, 50-50, nois.
2: Què m'estàs dient?
5: T'ho prometo.
4: Clar, perquè està ben jugat.
2: Mira, faré un compte enrere.
3: Perdona.
2: I quan arribem a 0, fas stop a les votacions.
5: D'acord, perquè no està clar, això, eh?
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Parem votacions.
5: Parem-ho tots.
3: Si guanya el fuet, us mereixeu seguir pagant, eh?
4: Sí, com si traguessin l'impost després.
3: Bueno, ara ja han votat.
2: Molt bé.
3: Ja està,
5: mira,
3: ja està.
2: Què és més català, l'impost de successió o el fuet?
5: Amb un 51%, el fuet.
3: Oh! Au, va! Com us anem a casa, Tarradellas, tots?
4: Quin fart de patir.
3: Ja, home, sí. Teniu el que us mereixeu.
4: Quina victòria més estranya.
5: Sí, no.
3: Tenim el que ens mereixeu.
2: Bueno, doncs, escolta, la victòria va per la casella del Marc Casanovas.
4: Sí, home, sí, m'estreno amb victòria, tu.
2: Aleshores, anem 1-1 empatats al capdamunt de la classificació. Exacte. Marc, benvingut a lideratge.
4: Vaig a guanyar, eh?
5: Ja anem perdent, eh, Oriol, tu i jo?
3: No, si és que jo... No puc confiar en la gent.
4: És que, a veure...
2: Diu, no puc confiar en la gent.
3: No, perquè...
5: És això, Oriol.
3: Si hi ha res més català...
4: Molt embotat, eh? Trobo.
3: Però és que l'impost de successions és una cosa tan nostra que no paga a cap altre lloc d'Espanya. Ara, un fuet, tu te'l pots comprar de tot arreu.
5: És igual, Oriol.
2: Pràcticament 3:45 del matí. Benvinguts al Matí, la mare que el va parir. Bon dia a tots.
0: El Matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra. 96.0.
6: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
7: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
6: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. o necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció. A Go Bunning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
13: Si sona Flashback, és un èxit.
14: El matí i la mare que el va parir.
15: Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquí teniu Aitana, superestrella. Bon dia, Chloe.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Ui.
2: Siendo grabada.
0: Aquesta trucada està sent gravada.
3: No està gravant, eh?
0: No sé qui m'està gravant, però, en fi. Chloe, felicitats, eh?
3: Què dius?
1: Gràcies.
0: Que t'estem trucant del matí la mare que el va parir, que vas fer 8 anys. I, escolta, la família, el Jordi, la Verònica, la família, et desitgen moltes felicitats i una molt bona entrada al curs que comença, en teoria, demà, però feu vaga vosaltres demà o no?
1: No.
0: No, doncs...
4: No.
0: Ja sap, bueno, creu, eh? Escolta, família, que vagi molt bé la reentré, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, Chloe, un petonet, que vagi bé. Vinga, bon col·le a la Chloe i a tothom, eh?
3: Sí.
0: Tothom que comenci l'escola demà o demà passat, és igual. Bé, i ahir, els que érem del Barça, com l'Aldo, Aldo, vas xalar amb el partit del Barça, eh?
5: Ahir es va gaudir bé. Home. Sí, sí, quin partidàs, tu.
0: El Barça va passar per damunt del València. El Barça ha jugat 4 partits, 3 dels quals els ha guanyat per 5 gols.
3: Sí, sí.
0: Bueno,
3: n'ha fet 5, perquè
0: fet 5,
3: és sí, l'El 0, Barça 5, sí. Després n'hi fot 5 al Rayo, però és un 5-2, i sí. Ahir també 0-5 al camp del València, amb el comiat de Mestalla.
4: Ara, bueno, mal, perquè sí. Mejor.
3: En la vella mal.
4: La vella va per la bien i per la mal.
3: Va obrir, sí, sí, sí, va tancar el marcador amb els seus gols, i a més n'hi van anul·lar un, o sigui que déu-n'hi-do.
4: És mejor, mi hijo, ¿vale? Vale, primer gol, minuto 6, sí. Estava jo obrint la llauna, sí, obrint la llauna a mi hijo i jo, perquè estava fent uns macarrones i estava obrint la llauna de tomata Solís.
0: Ah, bueno, molt bé.
4: Clar, jo estava cuinant.
0: Tu estaves cuinant com sempre, cuines.
4: Claro, clar, però igualmente, no lo vi, me fui hasta la tele,
0: sí,
4: y le di un beso a la tele.
0: A la tele, claro que sí.
4: Con lengua.
0: Claro, no, claro.
4: La mi la tele.
0: Bueno,
4: la mi ya mal.
0: La mi
4: la tele.
3: Sí, sí.
4: Le di un morreo a la tele y le dije, te quiero, hijo.
0: Te quiero,
4: hijo. Y le di un morreo. Y me fui al hospital porque me lo trucuté.
2: Ja, clar.
4: Però en urgència, vale, que sí, en casa tenia un amigo que estava en casa, sí, viendo el partido, comiendo, sí, pizza, fumando cachimba.
0: Sí.
4: Y me iba contando por el móvil, ¿vale?
0: Vale, vale, vale.
4: Y cuando mi hijo volvió a marcar, porque sí, volvió a marcar...
0: Sí, ¿a quién le pesaste?
4: Entré en un quirófano,
3: sí,
4: fui a un cirujano, ¿vale? Sí. Que estaba operando y le di un morreo.
2: ¿Vale?
4: Y le dije, te quiero, ¿vale?
0: ¿Pero qué te que ver un cirurgia con su fill? Es que
4: porque no, tenía mucha alegría, porque búscate una vida, tú.
0: Ya, bueno,
4: no, no, estaba muy alegre, sí, y salió, pero... el partido muy bien. El trasplante de corazón salió mal.
0: Vale, no, ya.
4: El partido salió cojonudo,
0: sí,
4: ¿vale?
0: Pero una cosa, Munir, vale, si yo no te estic acusant de res, simplement estem, bueno, gaudint tots del teu fill, que és, sí, boníssim i tal.
4: Vale. Tu,
0: per què?
2: Perquè no morreges.
4: Perquè m'estàs criticant, per mi hijo.
0: I jo no estava, critico, però
4: estava, sí, en urgències, haciendo un arroz.
0: Al contrari.
4: Y entonces, esto es lo importante, que yo doy de comer a la gente que está ahí en enfermero y mi hijo está marcando 7 goles.
0: Bueno,
4: y
0: 7
4: le anulan 5.
3: No, no, dos.
4: Le anularon 2.
3: El que sí que critica Lamine Yamal és el, sí, bigoti de Doctor Cucús que porta ara, eh?
2: El Lamine?
3: Sí.
4: Eso es verdad.
3: S'ha deixat un bigotet
4: una fila de hormigas, eso es verdad.
3: Sí, no acaba de...
0: És primet.
3: És que jo crec que encara no li sortit el pèl. És tan jove que encara no té pèl.
0: D'aquell bigoti...
2: És de prepúber, això.
3: Sí.
0: D'actor espanyol dels anys 60.
3: Que no acaba de relar bé.
4: És
2: És que ja ara torna el bigoti, eh?
3: Sí.
2: No m'agrada que torni el bigoti.
3: Però si hi ha bigoti... És que...
0: Si no n'hi ha, clar, no pot tornar.
4: Claro. Jo que le doy beso a mi hijo lo noto.
3: Sí, sí, eh?
0: Fa velcro.
3: Ara rasca, eh?
4: Sí. Jo pensava que era cacaulà, però no, no.
2: Si
4: no
2: m'he
4: de fer gran.
0: Bueno, no plaiem per la mínia mal al seu fill, que un cop més ha demostrat...
4: La mínia mal. Que és el millor... Para mal.
0: Tot i que l'MVP se'l va emportar Fermín, però bé, aquest és una, sí, altra cosa.
4: De què?
0: 8.52.

0: Evidentment, I Just Might. Al matí, la mare que el va parir, una cançó que ens ha portat fins a l'home que brama. Falten 4 minuts perquè siguin les 9. Per tant, nosaltres, com és una tradició ja, cap a la terrassa. Vinga.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: Home que brama, hola.
2: Hola, hola, què tal?
0: Bé, molt bé. I tu?
2: Fantàstic.
0: Vale, doncs així m'agrada. Amb el màgafon ja a punt, no?
2: Sí.
0: Doncs vinga, Marc, fot-li. Ah!
2: Promocionar els actes de la Diada, el vídeo serà una sèrie de persones dient que hi seran, però el problema és que sembla que és un vídeo fet tot amb IA. Doncs jo no entenc les crítiques, ho trobo molt coherent, perquè nosaltres no veurem mai l'independència, com molt veurem la independència IA.
3: Ja l'hem dit.
2: Com a molt.
0: Gràcies, Marc.
2: Apa, va.
1: Cada dia de 6 a 11, engega el dia amb energia. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
6: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
5: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
6: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol. Perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
10: Sempre, sempre al teu costat.
1: Flashback Andorra.

0: Escoltes Flashback Andorra, el 96.0. Lleva't d'hora i desperta't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Flashback.
1: Bon dia, són les 9. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta, o estaria a punt de fer-ho, davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, Alternativa per Alemanya ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatura es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara es desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
2: Gràcies, anem al temps.
3: Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
4: Faixa fuga.
2: Sembla, Paloa, que no ens traiem la calor del damunt.
1: Així és, comencem la setmana amb un ambient molt càlid. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures. Avui, cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya amb alguns núvols alts a Ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
2: Repassem temperatures ara mateix.
1: Tenim 22 graus a Cambrils, 21 a Caldes de Montbui, 20 a Vilafranca del Penedès i 24 a Montserrat.
2: Perfecte, fins ara.

0: Aquesta es diu Talk to You amb Another 54 Ultra. És l'èxit de la setmana, una de les cançons destacades a Flashback. Ari, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Felicitats pels 12, eh?
1: Gràcies.
0: Per molts anys, t'estem trucant en directe des del matí i la mare que el va parir de Flashback. De part dels papes, diuen que estàs a punt de començar primer d'ESO i que encara que estiguis nerviosa, que no pateixis, que tot anirà fantàsticament, vale?
1: Això esperem.
0: Això esperem. Bueno, Ari, una abraçada ben forta de part dels pares que t'estimen molt, ok?
1: Gràcies.
0: A tu, adeu-siau. Adéu, adéu. Són les 9:05, benvinguts al matí i la mare que el va parir. Arriba!
2: Al matí, la mare que el va parir presenta... Carinyo, hem de parlar.
0: Molt bé, aquesta secció es diu Carinyo, hem de parlar, i on cada dilluns exposem un cas que ens ha arribat a través de WhatsApp o de mail o de la web, en fi, a través de qualsevol dels canals de Ràdio Flashback, del matí, la mare que el va parir. Podeu enviar el vostre cas sí. De parella. Uh-huh. Els casos aquí a la ràdio els tractarem de manera anònima. Per tant, podeu enviar el vostre cas i no direm els noms. Ho podeu fer tranquil·lament a través de WhatsApp 628-414-029. Quin és el vostre, entre cometes, problema de parella?
3: Amb què esteu?
0: Amb què esteu?
3: I nosaltres, que som experts en tots,
4: opinarem.
3: Us donem la solució.
4: Alegrament.
3: Exacte.
0: A veure, quin cas tenim avui, Naget?
4: Doncs mira, el cas que m'ha enviat un oient diu: la meva parella em diu que no li presto prou atenció i que quan estem de vacances pràcticament no fem coses junts.
0: Yeah.
4: I sent sincer, en part té raó. Durant l'any treballo molt i pràcticament tot el meu temps lliure el passo amb ella. No tinc grans aficions ni plans que faci pel meu compte, però hi ha una excepció. Cada estiu tinc l'oportunitat de dedicar molt més temps a una afició que a mi m'encanta i marxo a fer rutes de muntanya amb un grup de col·legues que durant la resta de l'any pràcticament no puc veure.
3: Mira, els col·legues.
5: Probablement, el grup de col·legues, claro.
4: Clar, probablement el moment de l'any que més espero. El problema és que coincideix amb les nostres vacances, tant les d'ella com les meves. I ella vol aprofitar aquests mesos per fer plans junts, viatjar i sortir. I jo moltes vegades prefereixo dedicar el meu temps lliure a marxar amb aquests col·legues.
5: Con los amigos.
4: I aquí comencen les discussions. Ella diu que sembla que durant tot l'any ella sigui la meva prioritat perquè no tinc res més a fer, però quan arriba l'estiu i tinc alguna cosa millor a fer, ella passa en segon pla. I també vol que la triï, tot i que tingui altres opcions. Jo li vull fer entendre que durant 10 mesos li dedico pràcticament tot el meu temps i només demano poder tenir aquests 2 mesos per fer una cosa que realment em fa feliç. Ara mateix sento que només tinc 2 opcions. Renunciar aquests 2 mesos per prioritzar la meva relació o prioritzar-me a mi, sabent que això ens pot acabar costant la relació.
3: Uf! És gruixut, això, eh?

0: A ella no li agrada anar a la muntanya, això està clar, no? Perquè si no,
1: si no l'ha convidat, Oriol, bueno, clar, ja l'hagués convidat.
2: Però no és un tema d'agradar-te, no? Potser ho vols fer tu sense la parella.
1: Exacte.
0: Ah,
3: sí. És que s'ha de tenir
0: si
3: un espai,
0: no? No pots, no estàs convidada.
3: Ui, això és...
1: Clar, ui, la pregunta la és si la teva parella hauria de ser sempre la teva prioritat.
0: Ja.
2: Jo penso que hi ha d'haver varietat.
1: Sí, hi ha d'haver moments per tot i espais per tothom.
3: És que és més sa, perquè si no és massa. Ara, això que deia l'Oriol de tu no pots venir, també és una conversa divertida, eh? Perquè sí. Si ella digués, va, doncs ja vingui a la muntanya amb els teus amics...
2: No tens més remei que dir que sí.
3: Sí?
1: Clar.
2: Sí, home, clar, si t'ho pregunta...
3: Hòstia,
2: bueno,
3: sí.
2: O això...
1: Pots dir no, però llavors ens enfadem, segurament. Clar, clar. Et senta malament de dir, hòstia, per què no vols que vingui? Llavors ja comencen aquí els fantasmes.
3: No, però...
2: Clar.
1: Perquè...
2: Quantes coses es fan perquè l'altre no s'enfadi?
3: Bueno, ja.
0: Home, ja.
1: Qui dels dos ha de cedir aquí?
0: I encara que ella pugui anar, hi ha ambients on no t'hi sents especialment convidat.
3: Això,
0: que tu vas allò, encara que sigui amb els seus amigotes, tenen les seves pròpies bromes.
1: Sí.
0: I la
1: parella està pendent de que tu estiguis a gust, també. Llavors
0: ella està incòmoda.
2: Mira, aquest és que és
1: no
2: un gran
1: bé,
2: tema.
1: No estàs
2: no, perquè estàs pendent. Exactament.
3: Ella diu, faig per tu de marxar.
1: Sí.
3: No estaràs bé.
2: Jo crec que una de les grans virtuts que ha de tenir una persona és aprendre a llegir situacions.
1: Total.
2: Llegir situacions. Si no t'ho ha dit, és per alguna cosa. Llavors no preguntis, saps?
0: Però la pregunta és, si realment estiguessin super enamorats, aleshores el temps lliure només el vols passar amb aquella persona o resulta que això només passa a les pel·lícules i la realitat és que tu el que vols és anar amb els teus amigotes, encara que estiguis
3: que és
0: enamoradíssim.
3: És compatible, no?
1: Sí, hi ha d'haver temps per tot, no pots. Que tota la teva vida giri entorn del 100% d'aquella persona és que és la pitjor notícia del món.
2: Clar.
3: Perquè sabem quant temps porten? No, eh?
1: No.
3: No ens ho ha dit. Perquè, clar, també varia molt, això.
2: Sí, clar, si portes dos mesos, puc entendre que és això que deia.
3: Exacte.
2: Si estàs enamorat, ho vols fer tot amb l'altra persona i tal.
0: I a vegades s'ha de triar. Això que dius, Marta, que és compatible, depèn. Perquè si un té 2 setmanes de vacances...
3: No, clar.
0: És que tens el temps molt reduït.
3: Aquest és l'altre tema.
0: De les 2 setmanes de vacances quedes amb els amigotes 4 o 5 dies, i això... són els que podries anar a Oporto, que tothom ha anat a Oporto aquest estiu,
1: sí.
0: amb la parella i has de triar una cosa o l'altra, aquí t'ho has de triar, una o l'altra.
3: És veritat que si coincidiu de vacances, crec que s'ha de fer alguna cosa plegats. Si
1: bueno,
3: no...
1: però si són 2 setmanes...
3: Són 2 setmanes.
1: Doncs t'organitzes. I jo crec que ha de quedar clar des del principi de la relació de dir, jo la vida la tinc muntada així. Si t'interessa acompanyar-me, ok, si no, doncs adéu.
3: Sí, però ja amb aquest to...
1: Així de dura.
3: Bueno, doncs vale.
1: Sí.
2: Clar, perquè si vols canviar l'altra persona, és que llavors ja no t'agradarà, perquè però... tu t'agrada tal com és.
1: Clar.
2: I doncs ja està.
1: T'agrado amb tots els meus tant percents dedicats a altres coses.
3: Però
2: no, m'agrades, precisament per això m'agrades, segurament.
3: Sí,
2: per tant, no vulguis canviar la persona.
3: S'ha de cedir una mica.
1: Però hem de cedir tots.
3: Però si la teva parella vol passar amb tu les vacances, és la cosa més normal del món, tu has d'entendre que això és normal.
1: Però llavors és com que has de triar o passo amb la meva parella o passo amb els meus amics, perquè no pot ser compatible tot.
3: Una mica de cada, però...
2: Sí, és que esteu dient el mateix. És que és compatible.
1: No ens enfadem, Marc, tampoc.
2: No, jo crec que sí. I a més, no compatible, és que per mi, per la pròpia relació, és molt sa. És saníssim.
0: Compatible esteu pensant de fer un full d'Excel i de dir, a veure, aneu a organitzar els dies, aquests dies estic amb tu, aquests...
2: Potser un full d'Excel queda fatal, saps?
1: No, però més o menys.
0: No, jo conec moltes persones que en diuen això family points. És a dir, van acumulant hores de família i aleshores això és com un vale descompte per després estar fent altres coses amb els col·legues.
2: Sí, sí.
0: I van acumulant family points.
2: Bueno, és que queda fatal dit així, però una mica és això.
1: És una obligació, llavors, estar amb la teva família. No hauria de...
0: Haurien de ser tantes coses.
2: Ja, clar. En qualsevol cas, si teniu algun cas d'aquests, de parella, o ens encantaria que ens expliquéssiu el vostre cas. Què us passa amb la vostra parella? Quin, entre cometes, problema teniu? Poden ser problemes petits.
3: Sí.
2: Aquest jo crec que no és un...
3: És allò, no és un drama.
2: No és un drama, aquest problema. Expliqueu-nos-els ara mateix al 628-414-029 i sereu protagonistes d'alguna altra secció i, insisteixo, de manera anònima.
3: Sí. Si voleu,
2: que, si voleu, clar.
1: Sí, si voleu dir el nom.
2: Si voleu dir el nom, cap problema.
3: Sí, sí.
2: 628-414-029, WhatsApp obert ara mateix. 628-414-029.
4: Hola, amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
5: Hola.

0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Flashback. All the hits.
8: When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.

0: és una de les grans cançons de Figaflaues. Que no s'acabi l'estiu. Són les 9:25. Escolteu al matí la Mare Calvapari de Ràdio Flashback. Bon dia, Abril.
1: Yeah.
0: Hola, hola. Felicitats, eh? Abril. Ah, val, val. Ah, que no tens gaire cobertura. Escolta, l'Abril fa 16 anys i nosaltres li posem la cançó d'aniversari. Per molts anys, Abril. Mira, ui, tens zero cobertura. Mira, et truquem de part dels pares de la família. Diuen que els fa immensament feliços veure't créixer, veure els teus valors, la teva manera de ser, el gran cor que tens. Diuen que ets preciosa per fora i per dintre, que continuïs sent tu mateixa, perseguint els teus somnis i somrient sempre, que t'estimen més del que les paraules poden explicar.
2: Per favor!
0: Què et sembla, Abril? Bé, no?
1: Que
0: bonic. Vale, vale. Escolta, molt bonic. Abril, que vagi molt bé aquesta tornada a l'escola.
1: Moltes gràcies.
0: A l'institut, en aquest cas. Que vagi bé. Adéu, Abril.
3: Fatal, eh?
0: Sí, sí, el tema de cobertura a Catalunya, a vegades...
3: Mòbil alguns... nou, eh?
0: Hi ha alguns llocs que dius, hòstia, com pot ser que aquí no estic a dalt de tot del Turó de l'Home?
3: I l'una riu és que posa per parlar amb algú que no s'escolta bé.
0: Sí, favor, bueno, per favor.
3: De veritat,
4: no s'ha avançat amb això gaire.
0: Estic d'acord, eh? Sí, sí, tant de Mobile World Congress, tanta història...
5: No,
0: I això no ho solucionem bé. Si vols una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu, busques Meroil, les estacions de proximitat. A més, a Meroil tens targetes amb descompte directe per estalviar. Només a les estacions Meroil.
6: Al matí, la Mare que el va parir. Moments per emmarcar.
3: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
4: Sí.
3: Ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
6: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la Mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
7: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
10: Ràdio Flashback.
11: Flashback.
6: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
10: Ràdio Flashback.
6: Flashback Andorra.

0: Flashback. Només èxits.
1: Xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
2: Bon dia, són 9:45. Alternativa per Alemanya ha arrestat a les eleccions a Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. L'ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. D'altra banda, centenars de persones han estat desallotjades de l'assentament de barraques que hi ha al polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta. 5 setmanes després a l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. A les últimes hores s'han detingut 21 migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar. I nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial del trial. El pilot de Pier es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
3: Felicitats al Toni Bou. I per cert, una dada. Sabeu quin és l'únic equip professional de les dues lligues professionals de futbol que no han encaixat ni un sol gol?
4: A veure, no en tinc ni idea. Però el, ni que et mateixis, eh?
3: El Sabadell.
4: Ah, sí?
3: El Sabadell no ha encaixat encara ni un sol gol en totes les jornades que... També és veritat que juga avui.
4: Ah.
3: És a dir, ha jugat un partit menys que els altres. Bueno,
4: però ha encaixat el pregó del Germán.
3: Això sí, això sí.
4: Que el vaig veure per YouTube, eh?
3: Que va ser divendres. El vas veure o què?
4: Sí, va ser espectacular.
3: Vas flipar, eh? Vas flipar.
4: Vaig veure que li feia molta por al Germán baixar per la...
3: Bueno, és que troba-t'hi, eh? Troba-te l'allà menjat, eh?
4: Però ell ho tenia clar, va ser idea seva, no?
3: I tant,
4: ell va baixar des de la finestra més alta de l'Ajuntament, més al terra, amb una corda.
3: Una corda, sí senyor.
4: Però estava cagat, eh?
5: Si ell volia fer la tirolina.
3: Ell volia fer la tirolina, no se li va deixar,
5: no sé per què.
3: Bon criteri.
4: Sí.
3: Són 2:15. Bon dia a tothom.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
9: El matí i la mare que el va parir.

0: una sabrosa.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback, Flashback, Flashback. Al matí, la mare que el va parir, ja fa molt de temps que ens fem la mateixa pregunta. Inspiració o plagi?
2: Al matí, la mare que el va parir, arrenquem l'espai Inspiració o plagi. Avui, amb dues cançons... Què voleu que us posi primer? La coneguda o la... Les dues són conegudes, però la més coneguda o la menys coneguda?
3: Jo crec que la més coneguda.
4: Sí, per enganxar-nos.
2: La primera, la més coneguda...
3: Sí. Però, cronològicament, com van?
2: No, doncs aleshores anirem al revés.
3: Vale.
2: Primer la més nova, que és la més coneguda, i després la menys nova, que és la menys coneguda, tot i que també és coneguda.
3: Doncs això, això, està bé.
2: Vinga, aquesta. Todo de ti. Aquest és Rauw Alejandro, si no m'equivoco.
3: Sí.
2: Ah, Rauw Alejandro, ets molt bo perquè has fet una cançó molt bona, no?
4: Ai, ara.
3: Home, la vam posar sense parar durant un estiu sencer.
2: Bueno, potser l'expressió has fet una cançó molt bona no seria la més adequada.
3: Què vols dir?
4: Mentida.
2: Bé, que si tirem uns quants anys enrere, si anem cap al 2007...
3: Sí.
2: Val. És la meva consulta que tinc a fer-vos a vosaltres, amb una cançó que es feia, que va fer la Fergie, que era la ex-cantant de Black Eyed Peas, que es deia Big Girls Don't Cry, hi havia un passatge de la cançó que sonava així.

0: Va, faig ronda de preguntes ràpides, Najet. Inspiració o plagi?
1: És un ultraplagi.
0: Hosti, ho tens claríssim.
1: És un ultraplagi, sí.
0: Ho tens claríssim avui, eh?
1: És aquella època que estava amb la Rosalía. Estava una mica...
0: El Rau Alejandro.
1: Sí, perquè si això va sortir el 2021...
0: Sí, el Todo de ti.
1: Ell va estar amb la Rosalía del 2019 al 2023.
0: És a dir, no només dius que és un ultraplagi, sinó que dius que és culpa de la Rosalía.
1: No.
2: Val.
1: No, jo no el justifico, perquè aquest senyor a mi, bueno. Vale. Però simplement estava molt enamorat, estava encegat.
0: Estava encegat.
1: No estava pel que havia d'estar.
2: Clar, vale, vale. I ho havia d'entregar i
0: perquè,
2: ho una...
1: Clar.
0: Clar, és que recordem, aquesta cançó de la Fergie va ser bastant famosa, segurament us sona. És a dir, no va ser una cançó que no coneixia ningú. És una cançó que es va posar molt al 2007 a les ràdios. Marc.
2: Plagi, perquè a més hi ha una prova, que és que si jo detecto el plagi és que el plagi, perquè sóc tan inútil musicalment tant,
1: soc... Imagina't.
2: Sí.
0: Vale. A veure, Dalmau, tu què creus?
3: Mega plagi, la cançó s'hauria de dir Me gusta todo de Fergie.
0: Sí. Molt bé. Tu, Aldo, que l'has sentit, que també ets per aquí, què creus? Inspiració o plagi?
4: Jo diré inspiració.
0: Inspiració! És que, esclar, sí. és que...
3: Argumenta'm això.
0: Inspiració!
1: Per què?
4: Perquè plagi ha de ser encara més calcat.
2: Encara més calcat de què?
1: No hi ha més
4: calcat. És un trosset de la cançó, no és tota.
0: Sí, clar. No és tota, no és tota.
3: I la barra va, sí, si sí, la va
0: cantar. Bueno, tornem a escoltar, a veure. Aceleras 2000 latidos.
2: Es que me gusta todo de ti. Què més vols, Aldo?
0: Bueno, ja sí, una mica de...
2: Bueno. Ves a penjar stories, va.
0: Ah, bueno, en qualsevol cas, he fet un mashup, he posat la lletra al damunt de la música l'una de l'altra,
2: vale.
0: I ha quedat així.

0: Bueno, doncs aquí teniu aquesta cançó que em deia que és plagi, eh? Arroba Alejandro, has plagiat tothom, a la Fergi. Sí.
1: Encaixa, perfecte.
0: Has plagiat a la...
2: Inspiració.
1: Ets bona persona.
3: Massa.
1: Aquest és el tema.
0: 9:41 minuts. Aquí teniu Banda Neon i vos, el ventilador. Vinga.

0: El matí i la mare que el va parir a Flashback. Andorra.
1: 96.0.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: This is my station.
5: Freqüència d'èxits.
0: Andorra, 96.0.
5: Escaldes Engordany. En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
0: Number one in the news. Radio Flashback.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: És el so més positiu del dial.
2: Positiu.
1: De Ràdio Flashback.
3: Escolto Ràdio Flashback.
1: Tot el dia. El so dels èxits.
2: Flashback.
0: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles.

0: El Moliner i Me Acuerdo de Ti, una cançó molt èpica, com gairebé totes les que fa, ja hi estem acostumats al seu estil. Cosa que ens encanta. Bon dia, Marc.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. T'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part dels tiets. L'Helena i el Timo, que et diuen que tinguis molta sort i molta força en aquesta nova etapa a l'escola, que estan segurs que t'anirà tot genial perquè estàs fet un crac i que t'estimen molt, vale?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Marc.
1: Vinga, igualment.
0: Adéu, maco.
2: Adéu.
0: Adéu-siau. I hi ha una polèmica que vam destapar la setmana passada, al matí la mare Galva París, sobre la marca Desigual,
3: sí. Que
0: ha fet un anunci d'una guiri que ve a Barcelona i comença a rajar de Barcelona. Diu,
2: bàsicament.
0: Tot lo dolent.
3: Una nova campanya que es titula Benvingut a la cara B de Barcelona, amb una intenció així una mica irònica, que retrata el que ella diu la Barcelona real. És un vídeo on surt aquesta noia i va enumerant, segons ella, els encants de la ciutat. Bàsicament fa màrqueting amb els problemes que tenim realment, que són el trànsit, els coloms, es veu com passeja amb coloms amb una corretja per Barcelona, els robatoris, que en un moment simula que li prenen la bossa i ella diu, tothom vol la teva bossa.
0: Yeah.
3: També menciona un cafè amb llet de 9,50 euros, la massificació turística, i també utilitza el català com una raó negativa de burlar el que et pots trobar a Barcelona. Llavors aquí és on ha començat tota aquesta polèmica, perquè qui et diu tots aquests problemes és una mica qui els causa.
0: És la guiri, no?
3: Exacte.
0: La guiri. Doncs per això al matí la mare que el va parir hem fet un anunci que va a la contra d'aquest anunci del Desigual, que és un anunci destinat als guiris.
2: Ara.
0: Que veniu aquí a Barcelona. Guiris, escolteu això.
4: Guiris, benvinguts a Barcelona. Això és casa vostra.
5: Literalment, perquè els catalans ja no ens la podem pagar.
4: A Barcelona ens encanta quan passegeu tranquil·lament pels vostres carrers.
5: És ideal no poder passar per la vorera. Així puc arribar a la feina ben relaxat. Sorry, I'm Catalan, I'm stupid. Sorry.
4: Recordeu quan un tallat valia 1,20 €? Doncs ara ni 1,20 € ni tallat. Ara és un flat white latte caramel macchiato espresso per 7,50 €.
6: 7,5, please.
5: El què? No sé què collons m'he demanat, però que bé!
6: 7,5.
5: Vale.
4: Gràcies a vosaltres, guiris, ara vivim unes vacances permanents a Barcelona.
5: Exacte, perquè l'únic que hi ha per llogar són pisos turístics, per tant, iuhu!
7: Paga 2.400 la setmana.
5: Paga, paga!
4: I gràcies a vosaltres podem aprendre molts idiomes.
5: Hola, bon dia.
8: Good morning.
5: Bon dia.
8: Oh, italiano, buongiorno.
5: No, bon dia.
8: Bonjour.
5: No, bon dia.
8: You are in Barcelona, eh?
5: Ai, sorry. I didn't remember.
8: Ai.
4: Guiris de Barcelona, estem encantats que conegueu el lloc on vivim.
9: Miren, aquí es donde duermo. Esto se llama La Caixa, es un cajero. Y con estos cartones yo soy muy feliz.
8: It's wonderful.
4: I és que la vida entre guiris i catalans sigui tan desigual, ens és igual.
0: Sí, senyor, aquí teniu l'anunci destinat als guiris que hem fet al matí la mare que el va parir.
10: Al matí la mare que el va parir.

0: el Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
1: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
0: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
1: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.d.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876 5

0: iniciativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, el partit d'ultradreta ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que respecta el dret a vaga dels docents, però també demana respecte pel dret a l'educació. Just abans que comenci el curs amb una vaga convocada a les escoles, Illa ha demanat en una entrevista a 3CAT un parèntesi en les mobilitzacions. El president també ha defensat que amb el pacte negociat el curs passat, Educació té més recursos que mai i ha deixat clar que el seu executiu té la mà estesa en aquest àmbit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara es desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i, finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
1: Moltes gràcies, anem al temps. Amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè. La xafogó i la calor que no ens la traiem de sobre, Paula.
0: Així és, hem començat la setmana amb un ambient molt càlid. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures. Avui, cel assolellat aquest matí, en general a tot Catalunya, amb alguns núvols alts a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
1: Temperatures ara mateix.
0: Tenim 26 graus a Terrassa, 24 a Malgrat de Mar, 27 a Torredembarra i 25 a les Borges Blanques.
1: Escoltem a les dues, Paula.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
3: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
2: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
3: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

0: Shakira Burnaboy, Dai Dai, una de les cançons de l'estiu, sens dubte. Amb això encapçalem l'última hora del matí, la mare que el va parir, són les 10 i 5 minuts. I ara el que farem, com sempre a aquesta hora, és regalar-vos la tassa del nostre programa.
1: Bueno.
0: A veure, el Marc us explica una història molt curta, però plena de pistes.
1: Avui està...
0: Heu de encertar de què parla el Marc o de qui parla el Marc. Per tant, tots atents. Ho heu de fer a través de WhatsApp, 628-414-029. La història d'avui és aquesta.
1: Era tan senzilla que simplement era imbatible. Tan única que tenia banda sonora pròpia. Un clac-clac que anunciava la seva arribada. Tan fàcil que acceptava gairebé qualsevol companyia. Ho abraçava tot. Això sí, era la mare dels ous d'una de les polèmiques més sonades de casa nostra i la decepció arribava si te la portaven de dins l'aigua. Què busquem avui?
0: Ni idea. Estic pensant molt fort.
1: Pensa
0: i no sé
1: fort, pensa fort. Hi ha pista, per aquí hi ha molta pista suelta.
0: Hi ha molta pista. Clac-clac, que vol dir que arriba.
1: Clac-clac és el preludi, sí, sí, és com...
0: Molt bé. Respostes incorrectes, no ho sé.
2: Hi ha gent que ens diu a veure si és el claqué.
1: No.
2: A veure si és la pluja, a veure si és la claqué. IA.
1: No, la IA no.
0: Tampoc. No fa clac-clac quan arriba
1: no,
0: la IA.
1: No, en principi no.
0: Hòstia, aquest, un és cinturó.
1: És imbatible.
0: Imbatible.
1: Té una banda sonora sí. pròpia, que és aquest clac-clac que anuncia la seva arribada. Quan encara no ha arribat, està allà. Accepta gairebé qualsevol companyia, ho abraça tot, i és la mare dels ous d'una de les polèmiques més sonades de casa nostra, i la decepció arriba i és grossa si te la porten de dins l'aigua, almenys en el meu cas.
0: I aquesta mostra una cosa, que es pot
1: sí.
0: tocar, es pot tocar.
1: I tant, que es toca, sí, sí.
2: Mira, hi ha gent que ens diu a veure si és l'aeroport del Prat,
1: no.
2: si són unes xancletes de platja...
1: No, no, no.
2: El nou del Barça.
1: Què va?
2: Un despertador, una tempesta...
1: No. És senzilla, imbatible, clac, clac, clac, clac, clac...
0: Ah, quants clac-clacs hi ha?
1: Molts.
0: Ah, carai. Sí.
3: Molts clacs.
0: Pensa que era un.
1: No, és clac-clac.
2: Sí, ràpids.
1: Clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac.
2: Una ampolla d'aigua.
1: No, tampoc.
0: No sé, jo no tinc ni idea. Com sigui
1: la mare dels ous, una de les polèmiques més sonades de casa nostra.
0: El conill del Duracell?
1: No.
0: És que no ho sé.
1: Què? No, no.
0: Jo què sé.
2: Per què?
0: Pues perquè balla clac-clac-clac-clac-clac, no ho sé. Bueno, un conill no seria, no?
1: Fes aquest clac-clac
0: un pingüino.
1: Fes el clac-clac una estona.
0: Clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac.
1: Què estàs fent amb això?
0: El tonto.
1: No?
2: Mira, a veure si són uns talons.
1: No.
2: Una gallina.
0: Una gallina.
1: Bueno, ve d'aquí.
0: L'ou. La mare dels ous.
3: Però si ja ho tens, això.
2: Tenim guanyadora, eh?
0: La gallina dels ous, si no
1: porten,
0: ho sé.
1: Si t'ho porten d'un riu...
0: Sí, per favor. Que és un ou.
1: És una decepció.
0: Ah, per caviar.
1: No.
0: No, no. Sé, un salmó.
1: Li dic, no. Okay.
0: Digueu-m'ho, sisplau.
3: Perquè és que ho té, eh?
1: Una truita.
0: Ah, clar!
1: Ah, clar!
0: Clar, clar, clar, clar, clar, clar.
1: Si la porten de dins l'aigua, és una truita de riu que, home... A mi em fa més gràcia una truita la francesa que sí. una truita de riu. Però bueno,
0: ja, el sí, tanto amb la truita
1: sí,
0: de riu, que la fan farcida, que és boníssima.
1: Mira.
0: En fi, la truita de patates és millor.
1: Però és que és això, anava a dir.
2: Si
0: això és veritat.
1: Per què una truita? Doncs perquè s'ha fet la truita més gran del món a Sanxenxo, un total de 17

0: 1.000 ous i 10.000 racions per repartir.
1: Sant Xenxo no és on anava el rei a les regates?
0: Sí, exacte.
1: Vostè menjava truita en allà.
2: Jo veig que comia i les dos tipus, eh?
1: De què tipus? De patates i de francesa?
2: La que tiene patata i la que tiene trucha.
1: Bueno, va. Però,
2: per favor,
1: no, però Sant Xenxo s'ha fet, i a més es va, crec que es va girar amb una grua, però va ser una cosa brutal, eh?
2: Ah, se giraven també.
0: Perquè ja costa fer-ho amb una paella normal, imagina't una de 17.000 ous, com s'ha de fer.
1: 17.000 ous, qui els va trencar, aquests ous?
3: Hòstia, per un, eh?
0: Sí, sí, sí. Aquesta, metres,
4: aquesta és la més gran, però no sé quina és la més cara.
0: A veure.
4: Heu d'anar a Nova York, un lloc que es diu Normas.
0: Vale.
4: 2.000 euros de truita.
0: Comú.
1: I com, de què és aquesta truita?
4: Doncs mira, és porta ous, sí, 6 ous, és gran. Això sí, amb crema de llet, si voleu, una cosa així. Sí. Una llagosta sencera, allà ficada dins.
3: Però no cal, no?
4: I 280 grams de caviar.
0: Ja
4: el millor que hi ha.
1: No, és que segueixo preferint la de patates. 2.000.
3: Total.
4: Bueno, hauríem de provar aquesta. Diu que, clar, aquesta és la versió com un grup. Després hi ha una versió més petita, que porta menys caviar i que per 250 euros la tens.
1: Val, però jo veig 6 ous, que fem curt d'ous, eh? Si és una versió en grup, una truita de 6 ous...
0: És curteta,
4: Potser parella.
1: Exacte.
4: 500 euros cada un, perdó, 1.000 euros cada un, i 2.000.
1: Exacte, és que increïble.
4: Sí, jo trobo un pèl cara. Hi ha una versió, si voleu, a Barcelona, hi ha, per exemple, un restaurant...
1: De truites, no?
4: Que es diu truites.
3: Les truites.
4: Justament truites, sí. I que tenen una similar... que val 45 euros.
0: Va, o sigui, va millor.
1: Us agrada, no, la truita? És una altra, per mi és un manjar, això, és brutal.
0: Jo em faig una de formatge, nen.
1: Sí? Que... Per què? Què li poses?
0: De... No, molt formatge i poc.
1: Bueno.
0: No, però... Oh, wow.
1: Molt bé. Doncs qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
3: L'Olga.
1: Molt bé, Olga, enhorabona.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
2: 96.0.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Pel matí, la mare que el va parir. Hola, Joana, bon dia.
1: Hola,
0: hola, hola, què tal? Sóc el Carles Pérez. Et felicito pels teus 14 anys, eh?
1: Moltes gràcies.
0: La teva família et vol felicitar perquè els vas fer ahir, dia 6. Diuen que t'estimen molt, que ets la seva nenúfera, la millor persona del món, i fa 14 anys que vas arribar per alegrar-los a tots plegats les seves vides. Vale?
1: Vale, gràcies.
0: Que tinguis un gran dia i que vagi molt bé demà o demà passat a l'institut. D'acord, Joana?
1: D'acord.
0: Que vagi bé, adeu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Si voleu encarregar trucades despertador, al matí la mare que el va parir, són les 10:22, i ja no són gaire despertador, però podeu entrar a la web www.flashback.cat. Comença amb un xiulet, aquesta cançó que és superbé, dels Tiets, i que es diu Era això. Bon dia. Perduts a una mà.

0: matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.
1: Manresa, Manresa, renoi, quanta bellesa, ja veuràs que estarem bé fora del riu Cardener. Manresa, Manresa, et deixarà sorpresa, hi ha relíquies de tres sants, lleó, àliga i gegants.
0: El matí i la mare que...

0: Child, Sabrina Carpenter. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats. Ja sé que fa un mes, però et felicita la família, eh?
1: Moltes gràcies.
0: T'estem trucant de part del teu pare, la teva mare, del Marc, del Jan, del May, del Silver, de la Nuca, que et feliciten. Volen que sabies que han estat molt orgullosos de la dona en què t'has convertit i la fortalesa que has demostrat després de tot el que ha passat aquests últims anys i que t'estimen molt, vale?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Anna. Una abraçada des de Ràdio Flashback. Que tinguis un gran dia. Adéu, adéu, seu maca.
1: Adéu.
0: Adéu. Punt d'arribar a 3:15 del matí. Papauté, un Remember, Stromae. Des del matí la mare que el va parir de Flashback, el despertador de Catalunya.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Polèmica al País Valencià per un toro mecànic sense forma de toro.
2: Els organitzadors d'aquestes festes del Genet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere és donar-li forma de penis gegant.
3: No, no.
4: A ver, un moment.
2: Per asseure-s'hi a sobre.
4: Ja veo, o sea, no era un toro mecànic, era un rabo de toro.
2: Bàsicament, sí.
0: Al matí, la mare que el va parir.

0: Aquí teniu Good Old Days, Chris de Sarandí. Sonant des del matí la mare que el va parir fent l'última trucada despertador. Bé, entre cometes, eh? Perquè són les 11 menys 3. Per tant, el despertador ja passa a un altre
1: pla. Ja són hores de llevar-se.
2: Pot ser que estigui dormint encara, eh? No ho descartis.
0: A veure si ens agafa el telèfon.
2: De moment anem bé.
0: Perquè a més és una trucada especial.
2: Sí, però noi...
0: Espera, mira bé.
3: Hola. Ara no puc agafar el telèfon.
1: Hòstia,
0: Oh, una llàstima. És que estàvem trucant a ton pare.
2: A meu pare, que avui en fa 76. Però és un home que va tard. Sí. Que surt molt,
1: algo.
2: Bueno, va dormir tard.
1: Vale, va dormir
2: tard. No trobo el moment.
1: Vale,
2: no, és probable que ara s'estigui rentant les dents.
0: Senyor Dalmau, moltes felicitats.
2: Senyor Dalmau. Sí, senyor Dalmau.
0: Acabem el programa, com sempre, amb la imatge del dia, que l'ha anat a buscar la Naget al carrer. Hola, Naget.
4: Hola, bon dia.
0: Bon
4: dia. Sí. Al carrer que he baixat i m'he assegut en una terrassa amb l'Òscar. Bon dia, Òscar.
5: Bon dia, què tal?
4: Molt bé. Aquí estàs. Veig que fas una aigua. Has demanat una aigua.
5: Aigüeta, estem almorzant aquí, amb la meva noia.
4: Molt bé, la teva noia que estava xerrant per telèfon.
5: Sí, sí, sí.
4: A veure, Òscar, a mi m'agradaria que m'ensenyessis l'última foto que tens a la galeria. T'hi atreveixes?
5: Sí, sí, com
4: a veure.
5: No passa res. Doncs res, és un amic meu que està sota els efectes de l'alcohol.
4: Oi, vale. Això és d'aquest cap de setmana, és recent?
5: Sí, és d'aquest cap de setmana, del dissabte, però bueno.
4: I bueno, com vam arribar fins aquí? Com s'ha generat aquest...
5: Jo estava de viatge a Sevilla i vam passar aquesta imatge per al grup. I clar, jo a Sevilla amb la meva noia, i veig això per al grup i em vaig quedar una miqueta...
4: Ja ho saps. I tu no hi eres a la festa?
5: No, jo no hi era. Era que sou un amic meu.
4: Vale. No vas tenir fomo, tu, d'aquesta festa?
5: Sí, una miqueta, però bueno, estava millor amb ella.
0: Ja.
4: Molt bé, mare meva.
0: Que t'estàs sentint ara mateix,
2: que...
0: no?
2: Vomitant o alguna cosa, que està per terra, l'home? Que...
4: No, està, mira, explica-me-la, Òscar. Està mirant el sostre, no sé molt bé si tenia una revelació o alguna cosa, està mirant un llum del sostre.
5: Sí, està mirant un llum. No sé què feia en qualsevol moment. Però,
4: I és una cuina, no?
5: Sí, està en una cuina.
4: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: No trobeu que l'Òscar li ha deixat molt clar a la gent que té nòvia?
0: Sí,
4: tota l'estona. Sí, m'està deixant molt clar que no hi tinc cap oportunitat. Sí.
1: La meva noia, la meva noia.
4: M'està confirmant molt la seva noia.
0: Molt bé, us deixem sols, Naget.
4: No, jo marxo.
0: Sí, jo marxo. Que vagi bé. Fins demà, Naget, gràcies.
4: Vinga, fins demà.
0: Adéu. Gràcies, adéu-siau. A partir de les 11, Jordi Plans. Hola, Jordi Plans, què tal?
6: Hola, nois, bon dia.
0: Hòstia, mira, aquest micròfon no va, l'altre potser sí. Vas xalar amb el Barça ahir,
6: 0-5 a Mestalla. Bé, molt bé. Ha començat la temporada perfecta. Vull dir que segueix així tota la temporada.
0: Què et va semblar, Rodri?
6: Molt bé, vull dir, quin canvi. I a mi vaig viure molt amb Gabriel Jesús, eh? Ahir vam flipar.
1: Ho va fer bé o no?
6: No va fer res, però m'ho vaig passar molt bé.
1: Ah, molt bé.
0: És un espectacle, no?
6: Vam riure només de veure el jugar, ens feia il·lusió veure.
1: És que fa una cara d'estar enganyat aquí, que no sap on és.
0: No sap ni on està, eh? No
6: però el aquest tio està Tiesini, però si aquest tio està bé físicament, diguem, a nivell tècnic.
1: Farà feina.
6: Sí.
0: Molt bé. Només et preguntava si et va agradar el Barça.
1: Sí,
6: m'he enrotllat molt, ja.
0: Fins demà, Oriol Dalmau.
2: Demà, resulta que parlàveu, eh?
0: Adéu.
2: No conec ni un.
0: Marc Casanovas.
4: Adéu.
0: Us ha parlat en Carles Férez. Demà hi tornem a partir a les 6 del matí. I recordeu, molt important, que... Sou tots molt macos! Adéu-siau. Merci, fins demà. Gràcies.
7: Flashback. Són les 11.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: De seguida, la perla de Rosalía, però abans ja sabeu que és el torn de Flashy Ice Cream i 31 fam.
1: Amb Jordi Plans.
0: És l'hora dels orellakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: 2%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Andorra. 96.0.

0: primera plaça de la nostra llista. És aquesta que es diu Patitoa. Cançó imprescindible per entendre musicalment parlant aquest 2026 i més concretament aquest inici de temporada de Flashback. Aviam, ja sabeu que si us falta camp, doncs tots tranquils perquè teniu bona àrea. Bona àrea al vermut de Josep Ferrer, perquè bona àrea porta el seu granet de sorra per fer doncs el millor vermut directe del camp a la nostra antena, i ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir de forma gratuïta, això ja ho sabeu, una hamburguesa doncs ben autèntica, amb productes directes al camp. Com podreu degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs teniu dues opcions, apuntant-vos al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana, i per tant, d'aquesta manera, aconseguint aquest val que podreu bescanviar posteriorment per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. bonaria-tour.com. Bonaria és patrocinador del vermut de Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: De seguida, Jennifer López, In Your Mama, una cançó que fa ja 10 anys que vam conèixer. Ara, de fons, Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. No crec que...

0: Vivi Rexha i aquesta que es diu New Religion. No hi podia faltar aquesta hora del matí de dilluns per arrencar la setmana de la millor manera. Pràcticament dos quarts de 12 del matí. Ahir vam tenir Barça, en aquest cas a la Lliga, 0-5 a Mestalla. Poca broma, prou bé. Ens ho vam passar molt i molt bé el va de Barça, i atenció perquè un cop ja amb la Lliga arrencada i ben encarrilada, almenys en aquests primers partits, ara arriba el torn de la competició de clubs més important d'Europa. Torna la Champions a Flashback i ho fa, com sempre, amb el va de Barça aquest dimecres. Demà passat ens veurem a 6:45 de la tarda perquè el Barça rep el Feyenoord a casa, a l'estadi, al Camp Nou. I, evidentment, els del Barça, els del Barça estarem preparats i a punt per explicar-vos el partit. Amb la xarxa Fort i Estrella Damm. No us el perdeu.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De fons, atenció a la novetat de James Blunt. Això es diu Taste Like Summer.

Una altra producció d'èxit de Ugel, Moving to the Sun, de les cançons que més ho estan patant també al Pamari Tour. Atenció, perquè de seguida hi posem a Manuel Turizo, amb Marshmello al seu costat pel merengue, però abans DJ Goya, Melody i la gran figura, que és Jason Derulo, l'encarregat de signar això que es diu Michiko.

Pujada més forta a la llista per escalar fins a la casella número 22. Són 10 llocs amunt per un Teddy Swims que cotitza a l'alça. I això que es diu Mr. Know It All, sonant de fons. Atenció, perquè qui demana pas és Sian Aspiro, acompanyada del seu piano. Die on this hill, la Flashback.

0: Els èxits abans, a Flashback.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Un dels artistes que van formar part també de line-up de l'acústica de Figueres al cap de setmana passat. Això es diu Estrelles. Max Navarro, queda enrere. Arribarem a les 12 en punt del migdia i ho farem de seguida amb el so de Pitbull i Cristina Aguilera. Hem d'anar a buscar una cançó al 2013. I sembla que fos ahir, poca broma.
1: Amb Jordi Blancs.
0: D'aquelles cançons que no s'haurien de perdre mai i Feel This Moment de seguida, o aquesta mateixa de Bruno Mars. El bon rotllo d'una cançó que forma part del nou treball d'estudi, que es diu I Just Mike. Benvinguts i bon dilluns. Això és Flashback.

És el so dels Catarres i aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama a les 12 i pràcticament 4 minuts d'aquest matí de dilluns. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Engeguem aquesta nova hora que ens ha de conduir fins a l'una en punt del migdia. De seguida, el so de K-pop Demon Hunters amb Golden, de les que més ens demaneu el feedback cada tarda. O, per exemple, La Graciosa, que ha estat, sens dubte, la cançó per excel·lència d'aquest estiu. Abans de tots ells, la benvinguda per Alex Warren i això que es diu Fever Dream.

0: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda.

0: L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia es mereix un brindis.
0: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Andorra. 96.0.

0: Són quatre setmanes consecutives al capdamunt d'una llista. Això va ser una de les fites de la temporada que vam tancar el passat mes de juliol. Però Golden és una de les cançons indispensables per entendre musicalment parlant el 2026 i és per això que encara té el seu lloc a la nostra antena. Un quart tocat d'una del migdia. Atenció perquè torna la Champions. Donem la benvinguda a la competició de clubs més important a nivell europeu i atenció perquè demà passat, dimecres, a 3:45 de la tarda, el Barça rep el Feyenoord al Camp Nou. I volem que des de l'Alba de Barça seguiu la transmissió amb nosaltres una vegada més. A través del web i l'app de Flashback ens escoltem aquest proper dimecres amb la Champions, amb el Barça, amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i també Estrella Damm.
1: És un èxit. Flashback.
0: Atenció a aquesta novetat d'Alba Morena, es diu El Mar.

0: Quevedo i Elvis Crespo, per aquesta cançó que ha estat la cançó de l'estiu per excel·lència. Es diu La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Pràcticament dos quarts d'una del migdia, arriben Sopa de Cabra i la Su, Camins, Somnis i Promeses.

cantar aquesta hora del migdia. Salam i pan, Ugel i Solto, per aquesta que es diu Jamaican Bam Bam, que és el nom real d'aquesta cançó. Tres quarts tocats d'una del migdia. Arriba, atenció, David Guetta i Alpha Bill amb el Forever Young. L'hem de recuperar de seguida, però abans, Olivia Rodrigo, un artista que el mes de maig l'any que ve serà aquí a Barcelona. Això es diu Drop Dead. Hey, I'm

Hola, Juan Magán, amb aquesta que es diu Ayer la vi, que l'hem recuperat a l'antena de Flashback amb aquesta edició del 2026. Pràcticament arribant a la una en punt del migdia per arribar-hi la fúmiga i ficar flaues, o aquesta mateixa que entra a la llista al 40 és Olivia Dean i es diu So Easy to Fall in Love.

0: Talk to You es converteix en l'èxit de la setmana, per tant té aquest tracte diferencial respecte a la resta de cançons que sonen a la nostra antena, a l'antena de Flashback, a la 1 i pràcticament 5 minuts. A seguir de Sidderland amb el Tutu Turu, per exemple, abans de les dues, doncs Banda Neon, Lucra, Kano G, Bruno Mars, Chapel Roan o la nova d'Ugel, que ho està patant. I abans de tots ells, Nil Moliner.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Me acuerdo de ti.

0: 1-0.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
5: El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
6: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
5: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
6: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que hem de parar el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
8: Andorra, 96.0.
9: Flashback. Flashback.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Si sona Flashback, és un èxit.
12: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
13: In the heat of the moment,

0: Això que ha estat, sens dubte, una de les sensacions també de l'estiu, a més de ser la cançó del Mundial, evidentment. Si us falta camp, tranquils, que Bonària us el porta el vermut de Llucer Ferrer, per això podeu no preocupar-vos. Enguany en Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp a la nostra antena i ho farà compartint el seu producte de primera qualitat amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir, com sempre, aquesta hamburguesa gratis, ben autèntica, amb productes directes del camp. La pregunta que us feu és: com podré degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour que tant parleu? Doncs, dos opcions. Us podeu apuntar al vermut o podeu fer una compra de 10 euros a la botiga Bonària que us indiquem cada setmana i així podreu aconseguir aquest val que podreu bescanviar llavors al cap de setmana amb l'hamburguesa, el food truck de Bonària, que trobareu aparcada al vermut de Flashback. Trobeu tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària és patrocinador del vermut de Llucer Ferrer.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De fons, el so de Búhos, amb banda neon al seu costat. Això es diu El Ventilador.

Digo jo que amb el temps que fa que sona la Morocha haurà trobat algú que la tregui a ballar. Espero, vaja, si no, tenim un problema amb l'Urgra i la Morocha. Arribant a dos quarts de dues del migdia, Chapel Round, Good Luck Baby, aquella cançó que ja sabeu que acaba, que li falta benzina, però en aquest cas abans, Karol G i Bruno Mars tenen novetat conjunta, es diu Still.

2026. La cançó que trobareu a la llista, per cert. A més, ja sabeu que Martini presenta el Tardeo de Flashback, Tardeo doble, per aquest proper cap de setmana. Dissabte, des de les 7 i fins a les 9, es plantaran al Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i del cuiner i divulgador Arnau París. I el diumenge, les Clarisses Hotel Boutique de Vic tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, que és Lluc Cruselles. I al centre del show, doncs, com sempre, l'Andreu Joanola. Si vols anar de festa, envieu un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, de Matlleu Origen, d'Ètnia i també de Casa Cendra.

Pujada més forta per un Teddy Swims que està a la cresta de la onada i aquesta es diu Mr. Know It All. Es queda a la casella número 22 de les 45 cançons que ocupen la nostra llista. Atenció perquè arriba la novetat de Miley. Es diu Bass Persuades. Let's go.

0: Som el Doctor Prats per aquesta cançó que es diu Energia. És el retorn per la porta gran d'aquesta formació de Terrassa. 6 minuts per arribar a les 2 en punt del migdia.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: De seguida s'incorpora en Xavi Dalmau i també de seguida el flash informatiu amb la Paula Montes. Preparats, però, al so de Kid Laroi i Justin Bieber o aquesta mateixa d'Aitana Ocaña, superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

aquesta setmana a la llista de Flashback. Let's go. El retorn de Miley ja sona a Flashback. Hem estrenat Bass Persuades.

0: la llista és per Ana Mena i Lola Índigo. Revaliden el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback.
2: Bona tarda, són les dues. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. La ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que respecta el dret a vaga dels docents, però també demana respecte pel dret a l'educació. Just abans que comenci el curs amb una vaga convocada a les escoles, ella ha demanat en una entrevista a 3CAT un parèntesi en les mobilitzacions. En aquest punt, el president ha defensat que amb el pacte negociat el curs passat, Educació té més recursos que mai i ha deixat clar que el seu executiu té la mà estesa en aquest àmbit. I almenys 11 persones han mort i 5 més han resultat ferides en dos atacs d'Israel al sud del Líban aquesta matinada. Entre les víctimes mortals hi ha dos infants. Segons l'agència de notícies libanesa, els atacs s'han produït sense cap avís d'evacuació previ per part de l'exèrcit israelià. Els esports. El Barça va guanyar i per 5-0 el València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i finalment Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. Pel que fa al temps, avui se l'ha assolellat en gran part de Catalunya i aquesta tarda pocs canvis, apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions. Ara mateix tenim 32 graus a Barcelona, 33 a Girona, 30 a Tarragona i 31 a Lleida.

0: els darrers batecs de l'estiu del 26.
1: Tots els
0: dies cançons que han sonat molt i força. El flashback durant totes aquestes últimes setmanes és el cas de diumenge sense drama als Catarres. Després del flash informatiu de les dues, hi ha a punt la col·laboració del DJ i productor Tiesto amb Karol G.
2: Amb Xavi Dalmau.
0: Don't be shy, abans, Cat's Eye.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.

0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors? Doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
1: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: flashback. Èxit sense pausa.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. Flashback.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa.
1: Quevedo.
0: En la graciosa.
1: La graciosa.
0: La vida es más sabrosa.
1: A col·laboració a les veus del Port Hurricane, Elvis Crespo, a Flashback. Martini presenta el Tardeo de Flashback. Tardeo doble per aquest proper cap de setmana, dissabte de 7 a 9, des del Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i del cuiner Arnau París, i diumenge a les Clarisses Hotel Boutique de Vic. Amb la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, Lluc Cruselles. Tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir de festa, envia un correu al tardeo@flashback.cat. Amb la col·laboració de Martini, Ametller, Origen, Ètnia i Casa, Cendra, dissabte. I aquest proper cap de setmana, diumenge, també. De 7 a 9 del vespre. Anem de vespreig a Flashback amb l'Andreu Joanola, al Tardeo de Flashback. A punt de tocar-ne una de les grans de Billie Eilish, abans Perduts, tu i jo, un dels sons d'aquest darrer estiu, a Flashback amb Cora.

Aquesta és la cançó que ha marcat el retorn dels sud-coreans BTS. Swim, a Flashback, només èxits. Els eurovisius Maneskin des d'Itàlia, preparats. Amb un dels seus números 1 abans, un dels duets de la música del país d'aquest estiu. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa-la al disc, home.

És el duet d'Anna Mena i Lola Indigo per segona setmana consecutiva al número 1 de la llista de Flashback. Consulta la llista renovada d'aquesta setmana a flashback.cat. La llista on ja hi té el seu raconet, Ariana Grande i la seva nova cançó Hey There I Made You Love Me.

0: d'estiu del 25, una de les bones dels tiets a Flashback. Tàndem. Acostant-nos de mica en mica, les tres ho farem al ritme de bachata amb Manuel Turizo. Abans, la descoberta Flashback del talent d'aquest jove britànic que es diu Chris de Sarandí. Good Old Days.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Els èxits abans a Flashback.

Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: duet de productors d'Amsterdam and Other, aconseguint número 1 per aquest estiu arreu d'Europa amb aquesta cançó. Que tant ens recorda el house dels 90 i que es diu Talk to You, per obrir una hora d'èxits amb l'èxit de la setmana. 3 i 4 minuts. D'aquí una estona, la melodia de la històrica de Gotye és Somebody That I Used to Know.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Ara de la mà de la nord-americana Douchi per Anxiety. Abans, connexió sabadellenca, Flash i Ice Cream, 31 fam, a Flashback d'Orayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Flashback. Ginestar. Les coses

les dues produccions d'èxit d'aquest estiu del francès Ugel. Moving to the Sun, amb la veu de la històrica del house, Ultranatí, a Flashback, només èxits. Ah, però els Prits presenta el vermut de Llucià Ferrer. Dissabte, el vermut es planta a Tarragona, a la mítica plaça Corsini, davant del Mercat Municipal. T'esperen dues obres carregades de música i sorpreses, on no hi faltarà el bon humor i aquest punt de bogeria tan típic del vermut. Per venir de públic, vermut@flashback.cat. Dissabte a les 12, el vermutet el farem des de Tarragona amb el Llucià Ferrer, amb el suport de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Perols Prits, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entre Món, Galetes Tries, Hey Duty, Can Durant. Dissabte vinent a les 12, el vermut del Llucià Ferrer des de Tarragona. Tenim a punt número 1 de Miley Cyrus abans l'estrena del darrer divendres a Flashback. Ginestar i Nil Moliner, amb qui estaràs?

Ja des de fa anys, des d'aquell waka-waka que Shakira i els mundials de futbol van agafats de la maneta. És la tercera incursió de Shakira amb Dai Dai. Mira, parlant de futbol, un cop arrencada de la Lliga, torna la Champions. I la podràs viure en directe a través del web i l'app de Flashback en aquesta primera jornada que es disputa, atenció, aquest dimecres. 6:45 de la tarda, el Barça s'enfronta al Feyenoord en el primer gran partit europeu de la temporada. A través del web i l'app de Flashback, Barça-Feyenoord. Amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Am, Barça torna a la Champions. I ho podràs viure al Va de Barça amb el Jordi Plans i tot l'equip. Segurament t'estimo. Celebrant el 20è aniversari dels Amics de les Arts a Flashback.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: Flashback.
2: Només èxits.

primer èxit del britànic Alex Warren. L'hem recuperat a Flashback, es diu Ordinary. D'aquí una estona, revisant un clàssic del dance, David Guetta i One Republic, abans nascut a la República Dominicana, resident a Catalunya. És la versió 26 d'un clàssic de la música llatina, Henry Mendes, Rayos de Sol.

No és un nou vingut a Flashback, ja ha deixat petjada i empremta amb èxits com Lose Control, The Door, Bad Dreams. És Mr. Know-It-All, el nou èxit de Teddy Swims, i aquesta cançó ja té una edat. Ha fet però revifar de cop aquest 2026 la carrera musical de Justin Bieber, Beauty and the Beast. I preparada Flashback, Rihanna.

0: l'última creació del geni argentí Bizarrap a Flashback amb Daddy Yankee per anar fent cap de mica en mica a les 4 i a les 4 arrenca el feedback, línies de comunicació obertes perquè demanis la teva i la dediquis a qui vulguis. Dua Lipa fins a les 4, ara Miqui Núñez
1: a Flashback. Només exitjant Xavi Dalmau.
0: Adéu.

0: si em podeu posar, ens agradaria.
1: M'agradaria de delicar.
0: M'agradaria...
1: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara. Sí.
3: Bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts al Fito. Comencem ara mateix, després de Xavi Dalmau, fins les 8 amb vosaltres i amb les dedicatòries que ens podeu començar a fer arribar ara mateix al 628-414-029. Cristina Càmara, què tal? Bona tarda.
4: Jo molt bé. I tu, què tal, Albert?
3: Jo bé, tranquil.
4: Comencem la setmana curta, perquè recordem, per si algú no se'n recordava, que divendres és
3: la diada.
4: Festiu... La diada, dia important, dia important.
3: Nacional d'aquest país.
4: Yes.
3: Però, bueno, per tant, teniu 4 dies per fer-nos arribar les dedicatòries, les cançons que voleu
4: Exacte.
3: Escoltar. Hem de parlar un munt de coses. I també recordar-vos els prèmits d'aquesta setmana, que, atenció, perquè regalem cada dia entrades perquè aneu a l'Inspira Festival pel 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll.
4: Actuarà Sopa de Cabra, Tiets, la Ludwig Bank... I pels més petits, Xiula, el Botó Màgic, entre d'altres. Amb food trucks també, hi haurà menjar. I també hi haurà activitats organitzades. Així que, si voleu participar, envieu dedicatòries al 628-414-029. Festival Inspira, el 26 de setembre. I per altra banda també tenim les cremes de The Nut Club, que les vam estar sortejant la temporada passada i ens vau dir que eren increïbles, les vam provar i efectivament cremes veganes, sense gluten i de proximitat.
3: Bueno, de Mont-roig del Camp.
4: Exacte.
3: Són aquesta gent.
4: En teniu moltíssimes, de ballana, de pistatxo, de nacar, d'ametlla, bé, en teniu moltes barreges.
3: I combinacions molt bones.
4: I naturals.
3: Si voleu tot això, dedicatòries. A partir d'ara, 628-414-029. Arriba Anna Mena i Lola Índigo.
2: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback. Back.

0: començar a escoltar Boques Grasses, perquè tenim la primera dedicatòria que ens demaneu aquesta.
1: Hola, bona tarda. Mira, m'agradaria que poséssiu alguna cançó o de Ginestar o de Boques Grasses. M'agraden els dos. I m'agradaria participar en el sorteig de les cremes, que he sigut mare fa poquet i tot això que tingui a veure amb la bellesa m'aniria fenomenal. Gràcies.
0: D'acord, apuntat, sí, enhorabona.
2: Cremes per menjar, eh? No sé si ha dit cremes que tinguin a veure amb la bellesa. Entenc que...
0: Home, et pots untar, xocolata.
2: Entenc que...
0: Però crec que...
2: Que refereix a fer-se gran, val. La... Repetim per si de cas no ha quedat clar, la... són unes la... cremes de The Nat Club.
0: La finalitat seria una altra.
2: Sí, sí, que és bàsicament, doncs, cremes d'ametlla, de fastuc, de nacard, etc. Molts fruits secs per menjar.
0: Per que fer-te amanides,
2: etc.
0: Guanyant, rebent tocant. I amb tants adobs.
2: És que m'agraden els massatges de xocolata. Es va posar molt de moda, això, eh?
0: Sí, però... Bueno, va, i que digues. Per favor, cremes de menjar, no?
2: No, sí, no exacte. Per fer-se amanides, per fer-se torrades, per fer-se, bé, d'acompanyament del que vosaltres vulgueu.
0: No per la pell.
2: Però, en principi, per la pell no estan dissenyades. Però, ei, si vols participar, nosaltres encantats.
0: Va, posem-li la cançó, sort de tu. Oh, que gràcies.

0: de tu.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Flashback. Andorra
2: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents.

0: Aquesta és l'Olivia Rodrigo, el tema que es diu Drop Dead, sonant aquí el feedback a mitja de 4:45, perquè n'han arribat moltes de dedicatòries, i una d'elles aquesta.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Soc la Bruna i m'agradaria que em fiquéssiu la cançó Tàndem de Tallits. I també vull participar en les entrades pel festival aquest, vale? Mm-hmm. Moltes gràcies,
0: a
1: petons.
0: A tu, adeu.
2: És que aquí serà el festival, l'Inspira Festival a Ripoll. Tiets,
0: evidentment, i d'altres.
2: A veure si hi ha sort,
0: Sopa de Cabra,
2: sí, Sopa de Cabra, la Ludwig Bank, i a veure si hi ha sort, i el 26 de setembre pots anar cap allà.
0: Que nosaltres et regalem les entrades,
2: entrades,
0: eh?
2: Entrades dobles.
0: Si vols anar-hi, ja ho saps, envia'ns a les teves dedicatòries a través del WhatsApp, i a més de música també hi haurà, evidentment, un munt d'activitats i food trucks perquè no passis gana ni set, important, això, important. Va, anem a escoltar els Tiets, amb una de les més noves que es diu Era Això. Era Això.

0: romàntic, la cançó que es diu Adjust Mike. I abans dels fruits secs i dels bons esmorzars, esteu d'enhorabona, perquè al Feedback regalem cada dia un lot de productes de Nat Club, de Nat Club. Les cremes sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat, que són tan bones que, bueno, és que heu de vigilar, perquè un cop l'obres i tens una cullera a prop,
1: No.
0: O els dits, és difícil parar, eh?
1: Un cop l'obres, evidentment el proves i no dura gaire temps obert a casa.
0: No té aturador, això, eh?
1: Ja sabeu, com acabem de dir, sense gluten, veganes i de proximitat. N'hi ha d'avellanes, mix de nacara amb garrofa, ametlles, de fastuc, n'hi ha per absolutament tots els gustos i hi ha un munt d'amics que podreu provar gràcies a The Nat Club, que per cert, una marca, unes cremes que es fan a Mont-roig del Camp. I si voleu aconseguir aquest lot és que és molt senzill. Simplement ens envieu una dedicatòria, ens dieu, ei, vull dedicar aquesta cançó a aquesta persona i també a participar al concurs de The Nat Club al 628-414-029.
0: De proximitat a quilòmetre zero, eh? The Nat Club, per tant, ja ho sabeu. 628-414-029. Al WhatsApp ens envia una dedicatòria. Anem a escoltar Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Número 40 a la llista.

0: Taylor Swift és de la banda sonora de la pel·lícula Toy Story 5, que és l'autora d'aquest tema, el tema central, I Knew It, I Knew You, i jo crec que apunta com a possible Òscar, si l'acaben nominant. És molt probable, a no ser que vingui alguna altra cançó, igual de potent de cara a la categoria de millor cançó original dels Òscars. Estarem atents. Per ara, qui té moltes possibilitats d'emportar-se a l'Òscar és Taylor Swift, amb dedicatòria.
1: Hola, Flashback. Nosaltres som la Elena i la Sílvia de Lleida. I voldríem dedicar la cançó de I Knew It, I Knew You, de la Taylor Swift, per la meva iaia, perquè la pobra ha estat fotuda aquests dies. Vaja. I a veure si dona forces per millorar-se. I volem participar en el concurs de les cremes, perquè on hi hagi taca, vamos, nosaltres ja anem de cap. Petons.
0: Home, i a la iaia l'ajudaran, perquè et dona alegria i energia,
2: clar,
0: aquest tipus de cremes.
2: Dona brilla.
0: I a la iaia això segur que li agradaria. 628, 414, 029 i també entrades per anar al festival Inspira Festival el 26 de setembre, el 26 d'aquest mes, a la Devesa del Pla de Ripoll, amb Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band, o també pels més petits, Xiula. Jo els he vist Xiula i em van agradar molt, eh?
2: Sí?
0: Sí, em van agradar
2: potser molt. No són pels més petits, tant.
0: Bueno, també a mi m'ho vaig passar molt bé. Sí. I el Botó Màgic, aquests no els he vist, però també fan bona pinta. Per tant, si us interessen, dedicatòria. 628, 414, 029. Arribem a 3 quarts amb Jamaican Bam Bam. Amb i gel.

0: Bona tarda, Flashback.
1: Bona tarda.
0: Jo volia demanar la cançó de Diumenge sense drames, sí, dels Canarres, així és com per animar una miqueta el dilluns.
1: Molt bé.
0: I participar en tots els concursos. Vinga, gràcies.
2: A tu.
1: Adéu.
2: Per favor, una abraçada molt forta. Mira, i arribem ja a les 5 i ho fem amb un dels temes preferits del feedback. Bueno, tenim el de Miley Cyrus, que també ens agrada, el Bass, sí, Persuades, però aquest, que és anterior, una mica anterior, també ens agrada molt. Christian Sarandi, el Good Old Days. I arribem pràcticament ja a les 5.

aquesta setmana. A la llista de Flashback. Let's go. El retorn de Miley ja sona a Flashback. Hem estrenat Bass Persuades.

0: el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo. Revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: La vella va
3: per la bien i per la mar.
2: Va obrir, sí, va tancar el marcador amb els seus gols i, a més, li van anul·lar un, o sigui que déu-n'hi-do.
3: És mejor, mi hijo, ¿vale? Me fui hasta la tele,
4: ¿sí?,
3: y le di un beso a la tele.
4: A la tele, claro que
3: con
4: sí.
3: Con lengua.
4: Claro, claro.
3: La mi la tele.
4: Bueno,
3: la mi la tele. Sí, sí.
1: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback.

0: Mira, mira, aquí la platja, eh? Quevedo amb Elvis Crespo.
1: La graciosa.
0: La graciosa.
2: La graciosa. Sabrosa.
0: Ara,
3: eh? Molt bé, Elvis Crespo.
0: Les 5 i 4, el de Suavemente, eh? És que jo el veig sempre Suavemente. Aquí, aquí, aquí es va quedar. En el meu imaginari ja és Suavemente, Elvis Crespo. Ara mateix, a les 5 de la tarda i 5 minuts, volem dedicatòries. El WhatsApp d'aquest programa, del Feedback 628-414-29, ja ho he dit per tercera vegada.
3: Sí.
0: Sí. Per què? Doncs perquè us estem regalant lots de productes de NatClub, unes cremes per untar el pa, per esmorzar, per
3: les amanides, pel que vosaltres vulgueu, cremes amb anacards, garrofa, ametlles, festuc, de tots els gustos, veganes, sense gluten i de proximitat. I per altra banda també tenim entrades per l'Inspira Festival.
0: Sí, pel 26 de setembre d'aquest mes, per tant, la devesa del Pla de Ripoll, amb actuacions en directe de Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band, Xiula, el Botó Màgic, entre d'altres, eh? Amb, evidentment, amb activitats i també food trucks per tota la família. Tot, tant les cremes com les entrades, 628 414 029 a través de missatges al nostre WhatsApp. Com, per exemple, aquest.
4: Pues, volia demanar una cançó.
3: Hola, va.
4: Soc a l'Inés i volia demanar una cançó. Volia demanar la cançó de Buos, de la Non Robis,
3: el ventilador. El ventilador, clar que sí.
4: Gràcies.
0: A tu, adéu.

0: Another 54 Ultra, la cançó de Talk to You, aquí al Feedback. I ara anem a escoltar els Amics de les Arts, la seva nova cançó, un dels seus últims èxits, que es diu segurament T'estimo.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Soc la Marina.
2: La Marina.
1: I avui he anat a buscar la samarreta del joc de les paraules.
2: Oi.
1: Perquè vaig guanyar fa uns dies.
0: Sí.
1: I m'agradaria que poséssiu la cançó de Segurament T'estimo. I la dic a la meva mare. Un petó i una abraçada.
0: Igualment. Una abraçada molt forta. I clar, avui era l'últim dia per venir-la a buscar, perquè el col·le ja comença demà.
2: Ah, bé, és veritat, és veritat.
0: S'hauria hagut de venir la mare sola. En canvi, aquí heu pogut venir tots en família. Ah, més, heu vist la ràdio, segurament.
2: Sí.
0: Per tant, sempre és agradable. Anem a escoltar, va, els Amics de les Arts. Segurament T'estimo.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Aquí teniu a Lady Gaga amb la Doja, el tema que es diu Runway. I a punt d'escoltar Doctor Prats, el feedback amb energia.
1: Hola, Flashback.
2: Hola, què tal?
1: Som la Júlia i la Gisela.
3: I volem dedicar
1: la cançó d'energia
3: a la nostra família.
1: Per començar el col·le demà amb les piles ben carregades.
3: Ens encanta el vostre programa i l'escoltem cada tarda. Adéu!
2: Adéu!
0: Moltíssimes gràcies i demà tots els que comenceu ja al col·le, doncs molta sort i molta energia, també.
2: Exacte, hi ha molts de que també començareu nova etapa.
0: Sí.
2: Així que...
0: Molta sort.
2: Nervis, però anirà molt bé.
0: Bé, van bé els nervis una mica,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, clar que nervis, sí, home, sempre hi ha
0: nervis. No, jo no estic nerviós. Potser hauries d'estar-ho una mica.
2: Però som positius. Mentre siguin positius...
0: Jo crec que sí. Per tant, molta sort demà. Energia.

0: Aquesta és la Shakira amb Burna Boy, el tema d'Idaia, dos quarts tocats de 6 d'aquesta tarda. Atenció, perquè aquest cap de setmana s'han donat a conèixer una part dels guanyadors dels Emmy, els premis de la televisió, que premien als Estats Units la televisió. I dic una part perquè estem parlant, diguem que s'han lliurat els premis més tècnics. En total són més de 100 categories, per tant, no es poden donar totes de cop, I aquest 14 de setembre coneixerem a la resta de premiats. Han guanyat sèries com The Tefa St. Louis, Widow's Bay, The Pit o Spider-Man Noir, sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, i que Amazon ha cancel·lat fa pocs dies, També han donat alguna categoria d'interpretació, que s'han emportat David Harbour per The Tefa St. Louis, el que hem vist fent de Hooper a Stranger Things, la Shailene Woodley, o Rob Reiner, a títol pòstum, el director de cinema que va morir assassinat a finals de l'any passat, juntament amb la seva dona i presumptament abans del seu fill. Però també hem tingut altres sorpreses, Cristina.
1: Qui també s'ha emportat un Emmy, en aquest cas, és Bad Bunny, que l'ha guanyat per l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl. S'ha emportat 7 de les 9 nominacions que optava, que era coreografia, so, direcció musical, etc. I també tenim un altre artista flashback que se n'ha emportat, estem parlant de Sabrina Carpenter, que ha acabat la nit amb Emmy i se l'ha emportat gràcies a la seva participació a l'especial de The Muppet Show.
0: Diguem que ja tenen la meitat de la... hi ha una, com una etiqueta als Estats Units, que és EGOT, que tu t'emportes... ets guanyador de diferents categories. EGOT són Emmy, Grammy, Oscar i Tony. És a dir, televisió, música, cinema i teatre. I per ara, tant Sabrina Carpenter com Bad Bunny tenen Emmy, Grammy, falta Oscar i Tony, que no és fàcil aconseguir-ho.
1: No.
0: Pocs artistes hi arriben. Per exemple, mira, ara posarem Eminem, que només n'hi falta un.
1: Perquè
0: li falta el teatre, el Tony, ha guanyat, evidentment, un Emmy, ha guanyat un Grammy, ha guanyat
1: un Oscar.
0: Per la banda sonora de 8 Mile. I li falta el Toni, però, bueno, tot pot arribar. Aquí el tens amb Houdini.

0: Hola, Flashback.
1: Hola.
0: Soc la Nora i vull dedicar la cançó de l'Olivia al meu germanet. Mm. Adéu.
2: Adéu, doncs, pel teu germanet.
1: Amants dels fruits secs i dels bons esmorzars, pareu bé les orelles, perquè el regal que tenim aquesta setmana és per vosaltres. Esteu d'enhorabona, perquè al FIPAC regalem cada dia un lot de productes de The Nut Club.
2: Les cremes sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat, que són tan bones que us llapareu els dits. N'hi ha d'avellanes, mix de la cara i garrofa, d'ametlles, de fastuc, n'hi ha per tots els gustos. Si voleu aconseguir el lot, simplement heu d'enviar la vostra dedicatòria al feedback, al 628-414-029. Ens demaneu una cançó i ens demaneu que també voleu participar a aquest lot de productes de The Nut Club. I si us ve de gust un bon berenar, un bon esmorzar, doncs ja sabeu què fer.
1: Acabo de veure que tenen pistatxo i matcha, i té matcha, sí. Combinació que, en principi, lliga molt bé, com en ella ha dit, mm-hmm. les dues, eh? Sí, sí. I després ametlla i canyella.
2: I avellana i cacau.
1: Sí, aquesta és ja aquesta més clàssica.
2: Serà... No, sí, sí, però aquesta serà purament avellana i cacau.
1: Però per tant, ametlla i canyella, buai, i el pistatxo amb el matcha...
2: No, sí, sí, sí, sí. Uau, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Això, eh?
2: Ens agrada.
1: 628 414 029. Nosaltres, mira, anem a escoltar Cats Eye amb Animal, mentre vosaltres envieu missatges per guanyar aquest lot de productes. Anem a escoltar Animal de Cats Eye. A tres quarts, mira, amb un de sis.

0: I voldrem dedicar, volem dedicar la cançó de Papi Posa el Dics de Joan Dausà i volem participar a tots els concursos. Gràcies.
1: Apuntadíssims.
2: Mira, concursos que són el lot de productes de NatClub i també les entrades per anar el 26 d'aquest mes al Festival Inspira, que tindrà lloc a la Devesa del Pla de Ripoll, amb actuacions de com Sopa de Cabra, de Tietz, la Ludwig Band, entre altres, i també per als més petits, Xiula o el Botó Màgic, i amb food trucks i activitats. Eh? Si us ve de gust anar-hi, 628 414 029.
3: Hola, Feedback. Hola. Soc la Caral. M'agradaria que poséssiu Hate Day, Made You Love Me, d'Ariana Grande, sí, o si no, qualsevol altra cançó de l'Ariana Grande, perquè em relaxa els nervis per demà. M'agradaria dedicar-li a l'Ariana Grande, perquè la trobaré molt a faltar, oi, amb tota aquesta pausa que fa, i que li vagi tot bé. Una abraçada ben forta, adéu.
2: Ai, sí, important, adéu. Demà. Clar, els nervis és que hi són. Hi
1: són necessaris.
2: Sí, sí, ja sí. Està, sí, sí. Una abraçada molt forta, ho hem dit abans i ho repetim ara, amb aquesta dedicatòria, tots els que demà comenceu la tornada al col·le, a l'institut, o canvi de cicle, o
1: el que sigui.
2: On sigui. A vegades que barregen classes, doncs potser teniu amics nous a la classe.
1: Sí, sí, el que sigui, moltíssima sort. Sí.
2: I, evidentment, Ariana Grande, que s'agafi el temps que necessiti per recuperar-se, només faltaria. Entrada en llista número 35, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: i Gelio Trenaté, el tema que es diu Moving to the Sun. 6 de la tarda i 2 minuts. Vinga, va, més dedicatòries, que va. Les volem i les necessitem a través del WhatsApp 628-414-029. En joc també entrades perquè aneu al festival Inspira el 26 d'aquest mes a la Devesa del Pla de Ripoll amb actuacions de Sopa de Cabra, Tietz, la Ludwig Band o, pels més petits, Xiula o el Botó Màgic, entre d'altres, i també aquest lot de productes de cremes de Nat Club, cremes de proximitat, perquè són de Mont-roig del Camp.
1: Sí, sí, sí. Sense sucres afegits. No, no, no.
0: És que això ho has d'anar a buscar...
1: Ho fan a França. No, ho fan a Itàlia. No, ho fan aquí, a tocar de casa.
0: A
1: per
0: Catalunya.
1: Tant, sucres i cremes sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat. Si esteu interessats, 628-414-029.
0: Escoltem aquesta.
1: Que ve amb dedicatòria escrita. Diu, bona tarda. Voldria demanar la cançó d'Estrelles per la meva filla, la Carla, que demà comença segon de batxi. Molta sort a ella i a tothom. I moltes felicitats a tots els pares i mares.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: Aquests són els BTS, el tema que es diu Swim, que tenim amb dues dedicatòries.
1: Dues dedicatòries, un àudio i un missatge escrit. Comencem per l'àudio.
2: Hola, Flashback. Hola, sóc el Liam i m'agradaria escoltar la cançó de BTS de Swim. I també m'agradaria participar als sortejos de les cremes. Moltes gràcies, adeu.
1: Adeu. I aquesta altra que diu, Oli, m'agradaria demanar qualsevol cançó de K-pop i de part de l'Elna. Perfecte.
0: Mira, ahir vaig llegir una notícia relacionada amb el K-pop i els CDs, el format de CD, doncs que ha notat a nivell mundial, però sobretot als Estats Units, una revifada juntament amb el de vinil, que la generació Z i també part de Millennial, una mica intergeneracional, doncs tornen a comprar CDs. Una, perquè no estan farts del món digital.
1: CDs.
0: De...
1: CDs, no estem parlant ja només de vinils.
0: No, el vinil, per una banda, i el CD per aquesta, doncs estan farts ja, diguem-ne, de Spotify, del món digital, que ho troben com molt insubstancial i molt poca emoció, hi ha poca emoció dins el món digital, i en canvi tornen al món, diguem-ne, més analògic, o sigui, pels vinils per una banda i els CDs per l'altra, i en part, una de les raons, no totes, però una de les raons és gràcies al K-pop, doncs, que ha fet que aquests artistes treguin música amb CD i tots els fans de K-pop doncs, comprin el CD i tornin a trobar doncs, una il·lusió a l'hora d'anar a buscar CDs o recuperar els dels pares que tenen amb caixes al garatge que no sabien de què fer-ne. Doncs mira, ara tenen una utilitat.
1: Ai, doncs, molt sembla bé,
0: genial.
1: No?
0: Sí, Em sembla perfecte, això, home. Torneu una mica. Feu com Miley Cyrus, que diu que tornem a ser una mica més analògics.
1: És veritat, amb la seva nova cançó.
0: Ah, l'anem a escoltar. Vinga,
1: sí?
0: Anem a l'escoltar. Sí.
1: Bass Persuades, que per cert també és el títol del seu proper àlbum. I quan traurà? Aquesta setmana? Finals d'aquesta setmana? O la vinent?
0: La vinent. Jo crec que la 18.
1: Diria que era el 18.
0: 18, 18.
1: Sí,
0: 18 de setembre.
1: Doncs que també es dirà Bass Persuades.
0: I et diu, home, deixa estar una mica les pantalles.
1: Que els nens actualment ja no ballen. I no, volem tornar a això.
0: Viu més la vida fora de les pantalles. Let's go.

0: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Torna al FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0.

0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: M'agradaria dedicar una cançó al meu fill Marcel, que demà fa 9 anyets, per dir-li que l'estimo molt. Alguna del Nin Moliner segur que li agrada.
2: Ai,
0: també ens agradaria participar en els sortejos que hi ha. Moltes gràcies. Que tingueu molt bona tarda.
1: A tu i moltes felicitats, Marcel. Una abraçada molt forta.
2: Sí, felicitats. I també tenim aquest altre.
3: Soc l'Areta. M'agradaria participar en els concursos oberts, posar Libertat i dedicar-me a mi per la meva lesió de peu. Petonet!
2: Ah, lesió de peu, doncs bona recuperació.
1: Esperem que sigui ràpida. Mireu, avui Gracie Abrams fa 27 anys. La cantant va debutar amb el disc Good Riddance 3 anys enrere i va ser nominada als Grammy en mateix moment com a artista revelació. També ha estat talonera de les gires d'Olivia Rodrigo o de Taylor Swift i aquest 17 de juliol va estrenar, és a dir, fa ben poc, el seu tercer disc d'Horror From Hell. Nosaltres la coneixem sobretot per aquesta cançó, que es diu That's So True.

0: Anna Mena i Lola Índigo, segona setmana consecutiva, número 1 al flashback de la nostra fantàstica llista d'èxits, eh? Patitoa! Anna Mena i Lola Índigo, amb dues dedicatòries.
1: Hola, bona tarda,
2: Hola.
1: ¿Qué bona tarda. Què podeu ficar la cançó aquesta de Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa?
2: Sí,
1: esclar que sí. M'agrada moltíssim aquesta cançó, com sona. I a veure si podeu portar els sorteig del concert d'Inspira.
0: Sí, d'acord.
1: Cert que això ho feu a Fan a Ripoll.
0: Exacte. Mm-hmm.
1: I aquesta cançó va dedicada
2: Apuntat.
1: A tot que senti la ràdio. Molt gràcies, bona tarda, adéu.
0: Bona tarda.
2: Adéu.
0: Gràcies per la teva dedicatòria, 628-414-029. I passem de Patitoa a les coses senzilles.
3: Hola, Ràdio Flashback, sóc la Gaia i volia demanar la cançó de Coses Senzilles de Ginestà. Adéu.
0: Adéu, Gaia.
4: No sé

0: Jo soc Isona i soc d'Ulldecona.
1: Jo soc Júlia i soc de la Ràpita.
2: I ara estem cap a l'entreno perquè juguem a futbol i voldríem demanar la cançó de la Graciosa. Gràcies.
3: Adéu.
4: D'acord, doncs mira, cançó posada ja, 3/4 tocats de 7. I que sapigueu també que aquesta setmana, cada dia, tenim un regal superxulo per vosaltres, que són entrades dobles per anar a l'Inspira Festival, que torna el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll. Una jornada de música, cultura i inclusió amb Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band o Xiula o el Botó Màgic, entre altres, i també activitats i food trucks per tota la família.
5: Què hauràs de fer per participar a aquestes dues entrades? Només enviar dedicatòries, doncs demaneu una cançó de 4 a 8 del vespre durant fins dijous, perquè divendres, recordem que no fem programa, però de dilluns a dijous ens envieu dedicatòries i ens dieu que voleu participar tot el mateix WhatsApp de sempre, el 628-414-029. I a veure si teniu sort i podeu anar al Inspira Festival el dia 26 de setembre.
4: I ara és moment de donar pas a un dels temes estrella dels Figaflauas, que és ideal pel dia d'avui.
5: I amb dues dedicatòries la posarem, amb una que ens demanen qualsevol cançó i una altra que ens la demanen.
6: Hola, Flashback. A mi m'agradaria dedicar la cançó que vosaltres vulgueu a tot el grup de la meva escola,
4: sí,
6: perquè ja passem a 5è.
5: Uau.
6: I estem tots molt nerviosos.
4: Normal.
6: I m'agradaria participar al lot que feu de cremes que a la meva mare li encanten. Adéu, petonets.
4: Adéu i molta sort per demà.
5: I aquesta.
7: Hola, Flashback! Hey. Som la Jana,
8: la Berta
9: i el Nil.
7: I ens agradaria demanar una cançó.
10: Que la cançó és la de Que no s'acabi l'estiu, perquè estem molt tristos perquè demà comencem. Jo començo l'institut.
11: No volem anar al col·le.
7: Poseu-la, sisplau, i volem participar a tots els concursos que tingueu.
4: Apa, sort demà, també.

0: Henry Méndez i Juan Magán junts amb un dels... Mira, mira. Un temac, això de Rayos de Sol, eh? Que un tema que ja té els seus anys i que ara han reversionat per l'estiu d'aquest 2026 i que ens demaneu amb nota de...
1: Hola, Flashbacks. Hola. M'agradaria demanar un Rayos de Sol per animar-nos una mica ja per no pensar que d'aquí poc tornaré amb tu. Bueno, dedicar-li a la meva família i, bueno, a vosaltres també, a tothom que estigui escoltant Flashback. Adeu.
0: Adeu. Adeu. Una abraçada molt forta, també.
1: Sortejos.
0: D'acord.
2: Sí, apuntadíssim.
1: Gràcies, adeu.
0: Mira, un dels sortejos que tenim és d'aquest lot de productes de Nat Club, que són cremes sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat, que són tan bones que, bueno, no parareu de menjar-ne, eh? N'hi ha d'avellanes, de nacars i garrofes, d'ametlles, de festuc, amb canyella... N'hi ha per tots els gustos.
2: Si voleu aconseguir aquest lot, estigueu ben atents al feedback de 4 a 8 del vespre i fins dijous, que les estarem sortejant cada dia al 628 414 029. Ens demaneu una cançó i que voleu participar també al sorteig. I si hi ha sort, doncs podreu gaudir d'uns bons berenars, esmorzars i amanides, vosaltres vulgueu posar les cremes. Gràcies a The Nat Club.
0: Nosaltres les hem provat i estan espectaculars. Eh?
2: Molt bones, sí.
0: Estan espectaculars, les combinacions amb canyella i el tema pistatxo i tal. És... I en acars, tant, va. Boníssimes. Escoltem aquesta.
3: Hola, Flashback. Som el Marc i la Martina. Fa dos dies que hem vingut de Londres i volem la cançó de Noche Entera i volem participar als sortejos. Adéu, som molt guapos. Un petó.
0: Un petó.

0: La cançó era Another and 54, ultra, la cançó de Talk to You. A les 7 i 3 minuts. Mireu, un dels protagonistes aquest cap de setmana han estat ells. Els Oasis, els germans Gallagher, han presentat al Festival de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger, i que va rebre 8 minuts d'aplaudiments. Ja sabeu que l'èxit o no d'una pel·lícula, un documental, es mesura per al temps que la gent està aplaudint, eh? Sobretot aquí a Venècia. Un documental produït pel creador de Peaky Blinders i que reflecteix el retorn als escenaris de la banda amb la reconciliació dels dos germans, que durant un temps no els podien ni veure, i que ha acabat amb una nova gira.
1: Una nova gira que podria venir a Barcelona l'any vinent, el 2026-27. I diem podria perquè per ara només es tracta d'un rumor. Oasis ha publicat diferents vídeos on hi ha pistes sobre els llocs dels concerts propers, i una d'aquestes pistes apunta a la nostra ciutat, a la ciutat de Barcelona, i perquè s'hi veu un pòster de Joan Miró. Bé.
0: Sí, sí, ja ho havia dit, hòstia, sí, és claríssim que es veu.
1: Els rumors asseguren que Oasis oferirà una sèrie de concerts l'estiu vinent a l'Estadi Olímpic. Veurem, mira, si ho confirmen, i si és el cas, doncs encantadíssims.
0: Hi ha el diari de Sun, el diari anglès, que ja ho donen per confirmat i ho donen per fet, fins i tot ja han publicat dates, eh? Però bueno, esperem la confirmació de la banda, eh? El documental presentat a Venècia s'estrena al cinema aquests dies i a finals d'any el podrem veure a través de Disney+. Per tant, amb sort, l'any que ve, concerts de Oasis a Catalunya, a Barcelona. Dit això, anem a escoltar Banda Neon.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Jo sóc Marta Santacana i m'agradaria dedicar la cançó guapíssima a la Jana Cabestany, que avui és el seu aniversari. A més, doncs, també entrar als sortejos que feu avui, el del concert i el de les cremes. Moltes gràcies, adéu, vagi bé.
1: Adéu.

0: Flashback, de dilluns a divendres a Flashback.
1: Hola, som en Gil, en Roc i la Mar. I ens agradaria dedicar la cançó de Dai Dai de Shakira a la nostra mare.
2: I també participar en tots els sortejos possibles. Adeu, ens encanta el programa.
3: Gràcies, una abraçada.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne

0: reserva a palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
5: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
7: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
9: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: American Girls de Harry Styles. Des del Kiss, All the Time Disco, Occasionally. Bé, anem a per Aitana, superestrella, que està la protagonista aquest cap de setmana, divendres i dissabte.
1: La vam tenir aquí.
0: Dos concerts que ha ofert a Barcelona.
1: Al Palau Sant Jordi.
0: Sí, sí, de la presentació del seu disc El Quart Azul. Temes com aquest, superestrella, que ens demanem?
2: Flashback. Volíem demanar la cançó de Superestrella, que li volem dedicar a la Marta, que avui fa 10 anys, i som la seva mare, la Vero, i la Clàudia, la seva germana. I voldríem participar en tots els sortejos que teniu actius.
0: D'acord, doncs apuntats pel sortejo. Recordeu que tenim les entrades per anar al Inspira Festival, a Ripoll, aquest mes, i també tenim el lot de productes de Night Clubs. El festival és el 26 de setembre i de Night Club, doncs, són un lot de cremes boníssimes per untar, per esmorzar, per berenar, per sopar, per qualsevol moment del dia.
1: Exacte.
0: Agafes un tros de pa, unta, o directament del pot, i t'ho vas fotent, perquè estan espectaculars.
1: I també aquesta. Tenim aquesta.
3: Hola, feedback. Soc la Candela i m'agradaria que posessiu la cançó Dels teus ulls, de l'Alfred García, o, si no, Superestrella, de l'Aitana. La dedico a les meves mascotes, que tinc un gat i un gos. El gat es diu Coco i el gos Rain. I també a la meva família. I ens agradaria participar a tots els concursos que feu. Adéu, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, i molta sort, perquè ens ha dit que demà comença 5è de primària i la seva germana en farà 4è d'ESO.
0: Molt bé, doncs molta sort per demà. Aquí la teniu, Aitana, Superestrella. Superestrella.

0: sona els Figaflaues, la cançó es diu Extraterrestre, Nadena. Escolteu, escolteu l'àudio.
1: Hola, soc la Martina.
2: Hola, Martina.
1: I volem la cançó de los extraterrestres.
3: Los extraterrestres de
0: The Giants. Gràcies. Adéu, bueno, Figaflaues, eh? Sí. D'acord, una versió. Bé, important. La ment s'ha d'entrenar, perquè si no, què passa quan una cosa... Quan un múscul no el fa servir, què passa, Cristina?
2: Doncs que es queda mig atrofiat.
0: S'atrofia. I no volem que els cervells s'atrofin. Per això, a Codelen, infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes.
2: Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelen, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelen.cat.
0: Arriba Igel i solta un Jamaican Bam Bam.
4: Hola, Flyback.
2: Hola.
4: Vull demanar la cançó de Salami Pan, Salami Pan, perquè li dedico a tot el món que estigui escoltant Flyback i vull entrar al sorteig de les cremes.

0: Aquest és l'èxit de Macklemore, al costat de Ryan Lewis, el tema que es diu Can't Hold Us, i atenció a la polèmica que afecta precisament a aquest raper, a l'actual taloner de Chiran als Estats Units. El que passa és que durant un dels seus últims concerts ha parlat sobre el conflicte palestí.
1: El que ha dit és que Gaza i Cisjordània no han estat oblidats i que creu que tots els éssers humans que caminen sobre la terra mereixen la mateixa llibertat. També ha cridat Palestina lliure i també en relació al Congo, Cuba o Sudan, entre altres.
0: Tots lliures i Palestina també. Bueno, evidentment ha obtingut una resposta això immediata. Diferents associacions pro-Israel han demanat que el raper sigui apartat de la gira de Chiran i han demanat al músic anglès si el missatge de Macklemore va ser aprovat amb antelació per ell o per al seu equip. I, bueno, han demanat doncs, que sigui retirat d'aquesta gira i afegeixen que la gent va escoltar música i no a mítings polítics.
1: Uau.
0: Un debat.
1: Sí, un debat obert.
0: Tothom ha d'opinar... No, Macklemore no, perquè ell és molt activista i ho ha dit més d'una vegada, eh? Mm-hmm. Sobretot amb polèmiques recents a festivals de cinema o actors i actrius que opinen si tots tenen els coneixements suficients per poder opinar.
1: Influencers, també, que ha passat aquest estiu la davallada dels seguidors en influencers per precisament aquest tema.
0: Evidentment, cadascú és lliure de dir el que vulgui, de la manera que vulgui i quan vulgui, eh? Però bueno, és un debat aquest interessant. Dit això, anem a escoltar més dedicatòries. Actors, actrius i locutors de ràdio, eh? És exactament igual.
1: Sí, efectivament.
0: Qualsevol persona que tingui un micro o li posi un micro davant pugui opinar de tot si no té els coneixements suficients o té una resposta molt sòlida sobre el que ha de dir.
1: Se n'ha de parlar, s'ha de mirar i...
0: Sí, sí. Si no sabem què dir, callem i no passa absolutament res. Anem a escoltar l'Escatzai amb Animal.
2: Hola, Feedback.
1: Hola.
2: Soc la Martina de Girona. Volia dedicar la cançó Animal de Catzai a les meves millors amigues, la Belit i la Laia, que encara que aquesta sigui la meva cançó preferida, elles la odien.
1: Okay.
2: I també volia participar al sorteig que estigueu fent, que no me'n recordo quin és, però bueno. I bueno, adeu.
1: Adeu.
0: Pots odiar aquesta meravella? No ho entenc. Cristina. Mira.
1: Quin ritme. No, això

0: la Julià i en Pau i voldríem dedicar una cançó a tota la nostra família.
1: La Graciosa.
2: Molt bé.
3: Gràcies.
4: Que vagi bé. Adéu. Bé, recordeu que aquesta setmana us estem regalant cada dia entrades dobles per anar a l'Inspira Festival, que torna el 25 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll. Una jornada de música, cultura i inclusió amb Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band, que acaben de sonar fa un moment, Xiula o el Botó Màgic, entre d'altres, i també amb activitats i food trucks per tota la família. Per aconseguir les entrades heu d'estar atents cada dia a 4 a 8 aquí al Feedback, perquè us regalem les entrades per aconseguir-les. Heu d'enviar dedicatòries. Inspira Festival, una iniciativa de la Fundació MAP. Recordeu, 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll.
5: I avui fa 19 anys que Rihanna va estrenar Don't Stop the Music, un tema que es va convertir en un èxit espectacular pel que fa a la crítica i a les vendes, i la cançó va formar part del seu tercer disc, que es diu Good Girl Gone Bad.
4: Espectacular, aquesta cançó.
5: Espectacular. I bé,
4: ara la posarem.
5: Com fa 19 anys.
4: Acabem. Però sona... No sona... Que, a vegades hi ha cançons que sonen molt
5: sí,
4: antigues.
5: Sí, que queden molt antigues. Però no, aquesta no és el cas.
4: Jo
5: no és el
4: no.
5: cas.
4: Jo crec que
5: em va llegir molt bé.
4: Sí. Escolteu, demà hi tornem. A partir de les 4, a partir de les 8 backstage. Que vagi molt bé. Adéu, Cristina.
5: Adéu. Adéu. Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dilluns 7 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Avui que can backstage tenim doble visita.
2: Sí, avui torna la Judit Garcia amb el seu safari, però aquest any serà un safari una mica diferent.
1: Li ha volgut dir igual a la secció,
2: sí.
1: Però canviarem una mica d'àmbit de safari. Sí, sí.
2: A veure, veurem què tal.
1: Això serà a partir de 9:45 de la nit i a més incorporem una nova col·laboradora a l'equip del backstage, la Sara Emdi, que ens introduirà una mica... Atenció, en el món de l'astrologia.
2: No saps les ganes que tinc d'això, perquè no en tinc ni idea i vull aprendre'n.
1: Avui tens moltes preguntes, Andrea Romera, oi que sí?
2: Vinc amb una llista infinita.
1: Ara hem parlat amb la Sara i veurem quanta estona haurà de fer secció, perquè l'Andrea avui gaudirà moltíssim. Vosaltres també podreu fer les vostres preguntes, sí, en aquesta secció. Ja ho anireu veient, serà just després de la Judit Garcia.
2: I a més, com sempre, tindrem també la cançó amagada, les notícies més virals del dia. Així que des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: O no? No, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I comencem amb Bugeli Solto i aquest Jamaican Bam Bam. Avui el backstage comença dalt de tot. Benvinguts, benvingudes. Som-hi, seu.

0: Una imprescindible als Vaporetours, aquesta d'Ugeli, Sol, Tot, Jamaican, Bam Bam. Déu-n'hi-do, quin final de gira aquest cap de setmana. Divendres a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. Gràcies a tots i totes els que vau venir.
1: Quina enveja.
0: Tu vas perdre, tu vas perdre.
1: Ja ho sé.
2: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Passant 5 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que a Corea del Sud...
1: Queda lluny.
0: Sí, no hi aneu.
1: No.
0: Bueno, si voleu, sí, evidentment, però...
1: És un país maco per visitar.
0: Anar-hi expressament és com... Es fa raro.
1: Sí, clar.
0: I anar expressament per aquesta botiga, de la qual us parlarem, també.
1: Clar, clar.
0: En fi, és que a Corea del Sud, doncs, han obert una botiga de material d'escalada.
1: Molt
0: fins
1: bé.
0: Aquí bé.
1: Sí.
0: Però si vols entrar a la botiga, has d'escalar una roca que hi ha a l'entrada.
1: Què dius?
0: Has d'anar up, cap amunt, sí, sí.
1: Però un moment, què m'he de dur els peus de gat al bolso?
0: Pots fer això o hi ha gent que escala directament amb les bambes.
1: Tal qual.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors no deu ser molt difícil la pedra o què?
0: A veure, jo els vídeos que he vist, amb un nivell bàsic d'escalada, no sé si l'escalaries, eh?
1: És a dir, jo no podria entrar mai de la vida.
0: Clar,
1: en
0: no
1: aquesta
0: sé.
1: Botiga.
0: I jo potser tampoc, eh?
1: Què dius?
0: No ho sé.
1: En sèrio?
0: Jo he vist allò i he pensat, aviam, es veu encantos, es veu que pots agafar bé amb les mans i tal, però... Hi ha algun pas que he pensat, hosti, tu.
1: Però quines ganes, no?
0: Aviam, si sou dels que entreu a una botiga només per mirar...
1: Jo sóc d'aquestes.
0: Doncs en aquesta botiga se't complica una mica la cosa.
1: Ja està prohibit mirar, en aquesta botiga.
0: No, a veure, sí, ja està, no? La policia de la diversió. El tema és que hi ha una marca de roba d'escalada que es diu Tansan Magnesium, que ha obert una botiga a Seul on, per arribar a la segona planta, que és on realment hi ha la roba i el material d'escalada i de muntanya... No hi ha escales ni ascensor. Has de pujar per aquesta roca gegant.
1: Clar, però, i després per marxar, vull dir, jo m'enduc 30 bosses plenes de material d'escalada i he de baixar per la pedra una altra vegada i què foto amb les bosses?
0: No he fet aquesta investigació, és molt bona pregunta, Andrea Romera. Entenc que hi deu haver un ascensor per baixar cap a baix, però l'ascensor deu ser d'una direcció, no hi deus pujar des de baix. El tema és que a baix hi ha una cafeteria.
1: Ja sé per on va això.
0: Aquesta gent de la marca d'escalada s'han cansat que hi hagi penya que el que porti doncs, sigui roba d'escalar i realment no siguin escaladors o escaladores.
1: Clar,
0: i
1: han decidit... les típiques specialty coffees, no? Com a Barcelona.
0: Clar, que hi ha gent que porta les típiques Salomon,
1: sí.
0: Que porta els pantalons North Face, ara direm totes les marques aquí també, però no, que porta el típic material d'escalada i que dius,
1: sí.
0: Aviam, rei, no has vist una pedra en la teva vida,
1: va,
0: no?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí,
0: l'únic
1: tota
0: que has trepitjat és la ciutat.
1: Sí.
0: Com tu, una mica.
1: No és veritat.
0: Que portes les teves sabatetes. Mones.
1: Aquelles sabates són mones.
0: Per anar a les cafeteries d'especialitat.
1: No és veritat. Jo les sabates que tinc de muntanya les faig servir per viatjar i per anar a visitar coses i sí, un cop les vaig fer servir per anar amb tu allà a la Pobla de Lillet.
0: Ah, és veritat. No, i aquestes sabates també han anat a la muralla Xina.
1: Ah, han anat a molts llocs,
0: han fet quilòmetres, han fet quilòmetres, sí, sí. Doncs això, la ruta comença baix a la cafeteria i literalment, si vols entrar a la botiga, has d'escalar. Saps allò que diuen que les marques el que fan moltes vegades és apropar a la gent, doncs, la marca, no?
1: Sí.
0: A vegades, doncs, fiquen pop-ups o a vegades fan descomptes perquè la gent hi vagi més. Aquí no, aquí volen fer exactament al revés. És a dir, no volem que la nostra marca la porti gent que no escala o que no va a la muntanya.
1: Doncs molt bé.
0: No bueno, em sembla gens malament, la
1: a
0: veritat.
1: A mi tampoc. Al final, si et soc sincera, no m'importa en absolut. És una decisió que han pres, no em sembla malament. No em sembla bé, no sé, no m'importa, simplement,
0: T'és absolutament igual i tu allà no hi aniries, no?
1: No, perquè és que no podria ni accedir directament.
0: Bueno, si vols les típiques sabatetes, jo què sé, li dius a algú... Suposo que hi deu haver els típics trepitxeus, no? En plan, va, puja tu, agafa'm unes sabates d'aquestes del 39, no? I si no em van bé, puges i me les canvies.
1: Te les demanaria tu, el que passa és que sabria greu perquè tu aniries amb

0: És el so de Mamaduixa dedicant-ho a la millor gent del planeta, als seus amics i amigues.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
0: Ai, que arriba la cançó amagada, sí, sí. 3 minutets i arribem a un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so. Un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I com sempre, també tres requisits. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
0: Doncs vinga, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, el fragment al revés de la cançó, avui fa així.
2: Doncs, crec que...
0: Es pot treure?
2: Que es pot treure alguna cosa, penso.
0: Ostres, déu-n'hi-do avui, eh? Jo avui l'he vist prou complicada, Andrea.
2: Sí, eh?
0: Segona pista, anem a veure com fa la traducció de la cançó amagada d'avui.
2: Podem tornar enrere? Aquest és el moment. Aquesta nit és la nit. Lluitarem fins que s'acabi.
0: Déu-n'hi-do. 628-414-029. Tenim algun valent o valenta que ho està provant al WhatsApp?
2: Pocs valents, de moment. Però sí que hi ha una persona que ens diu I Just Might de Bruno Mars.
0: No és Bruno Mars.
2: No. I també hi ha una altra persona que ens diu Stargazing de Miles Smith.
0: Déu-n'hi-do, tampoc és Miles Smith. Aneu-ho provant al WhatsApp, 628-414-029, a veure si hi ha sort. Última pista, el fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Sí, no?
0: No ho sé,
2: eh? Em sembla molt difícil.
0: Em sembla difícil.
2: Ai, no sé,
0: a veure
2: no
0: què avui. La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba. I volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius en gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats.

0: informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
7: Andorra. Andorra. 96.0.
8: Flashback Andorra.

0: backstage i entre tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passant dos minutets d'un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans, repassem les pistes. El fragment al revés avui feia així.
2: És divertit, eh, al revés.
1: Sembla un altre idioma completament.
2: Sí. Em fa més gràcia que sempre l'imitis.
1: Vols que l'intenti fer un dia? Si me'l prepara... Oh, mira, no. El gravaré normal, jo cantant, i després invertirem el clip a veure com sona.
2: Perfecte.
1: Pot quedar guapo,
2: Sí, super.
1: Segona pista, com deia avui la traducció al català, Andrea.
2: Podem tornar enrere? Aquest és el moment. Aquesta nit és la nit. Lluitarem fins que s'acabi.
1: 628-414-029. Què, avui ha costat o no el WhatsApp?
2: Ha costat una mica, però al final l'han encertat.
3: So m'agrada avui és... Here we go back, this is the moment, tonight is the night. Can't hold us, de Macklemore.
1: Molt bé, estimat. Here we go back, this is the moment.
4: Hola, Flashback.
1: Hola.
4: Soc l'Ariadna, d'Ila Nova de la Barca.
1: Què tal?
4: I la cançó amagada d'avui és la de I can't hold us i fa així. Adéu.
1: Adéu, Ariadna. En un concurs de tararejar, l'Ariadna guanyaria.
2: Primer premi.
1: Però ha entonat molt bé, eh?
2: Sí, ho ha fet perfecte.
1: Realment molt bé. Sí, sí.
2: Les síl·labes totes al seu lloc.
1: Ara, l'anglès no. Sí, ha de venir a classes d'anglès com tu, crec.
2: Que s'apunti amb mi. Començo la setmana que ve.
1: Doncs va, ànims, Andrea.
5: Hola, Flashback.
1: Hola.
5: La cançó és de Macklemore i Ryan Lewis.
1: Molt bé.
5: I es diu, creiem que és la que es diu Can't Hold Us.
1: Molt bé.
5: I no la cantarem perquè ens fa una miqueta de vergonya.
1: Oh.
5: Vale? Som l'Arnau i l'Ester. Adéu, adéu.
1: Arnau, Ester. No l'han volgut cantar.
2: A veure si algú més la canta.
1: Vinga, va.
6: Hola, Flashback.
1: Hola.
6: Som la Cèlia i l'Anna. I creiem que la cançó amagada d'avui és Can't Hold Us. De...
1: D'aquí?
6: No. No sé el nom. Maxine o...
2: Molt bé, Maxime.
1: Doncs mira, aquesta era la cançó amagada d'avui. Número 1 de la llista tal dia com avui fa 13 anys, l'any 2013. És de Ryan Lewis i Maxime. No, Macklemore i Ryan Lewis amb aquest autèntic tamacle que, tal dia com avui, l'any 2013 arribava al número 1 de la llista Can't Hold Us al backstage.

0: 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minuts mal comptats i 2:15 de 9 del vespre. Sou al Backstage de Flashback. I arriba el moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Què et passa?
2: Que m'he despistat.
1: Estaves despistada.
2: Una mica.
1: Però estaves rient i pensava que volies dir alguna cosa.
2: No, estava intentant dissimular, però ara tu m'has venut.
1: No, pues
2: m'has deixat despullada, sí, davant de tot.
1: No haver-ho fet, això, escolta'm.
2: Disculpa.
1: Rius i em pensava que em volies dir alguna cosa.
2: No.
1: En fi, va, que ens posem seriosos per tractar l'actualitat, perquè us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
3: Tortilla de patates. Tortilla de patates, cebolla, cebolla, tortilla de...
1: Què tal?
2: Què és aquesta cançó?
1: Tortilla de patates.
3: Ah. Tortilla de patates.
2: Per cert, què? sempre con cebolla.
1: Sempre amb ceba.
2: Bé.
1: Vale, estem d'acord en alguna cosa. Sí,
2: molt
1: sí.
2: Molt bé.
1: Sant Genxo fa història i cuina la truita de patates més gran del món.
2: Increïbles imatges, eh?
1: Mare de Déu, senyor.
2: I la grua.
1: A mi em costa girar una punyetera truita de 3 ous.
2: Això.
1: I en giren una de bueno, en fi, ara en parlarem.
2: La grua amb què l'han girat?
1: Sant Genxo a Galícia ha estat l'escenari d'un nou rècord gastronòmic, una truita de patates, atenció, de 10 tonelades i de 6 metres de diàmetre.
2: No m'ho puc ni imaginar. És tan gran que és com que en el meu imaginari no entra, saps?
1: Tu has vist les imatges, però clar, és que et semblen que la grua aquella, doncs no sé, transporti una paella petita, però no, és enorme.
2: És enorme.
1: Sí. Per preparar-la han calgut, atenció, si heu de fer una truita de patates així de gran,
2: a veure,
1: llista
2: apunteu.
1: De la compra. 17.000 ous.
2: No hi ha tants ous al bon preu del costat de casa meva, no n'hi ha tants.
1: Te'ls acabes, no?
2: Sí.
1: 1.700 quilos de patates.
2: Tampoc.
1: 300 quilos de cebes.
2: Ah, molt bé, li han posat ceba.
1: Sí, però per mi està molt descompensat. 1.700 de patata i 300 només de ceba, hi ha molt poca ceba.
2: Part, però si la ceba li dona molt de gust. Al final la ceba no és tant però... que tu te la trobis a la boca, sinó que ja ha donat
1: no,
2: gust
1: perquè
2: ha estat allà, saps?
1: Però 1.700 a 300, per mi està descompensat, això.
2: No t'encaixa, eh? Si vols, enviem una carta
1: molt
2: de reclamació.
1: Poc. Ja els direm, sí.
2: Val.
1: 300 litres d'oli i 30 quilos de sal. I per elaborar-la hi han participat 72 persones.
2: Clar, la meva pregunta és, si la paella era tan gran...
1: Sí.
2: Tantes persones segurament feien la seva tasca, no?
1: Home, clar, anaven remenant...
2: Sí, exacte. Però al mig de tot, ningú arriba per remenar.
1: No ho sé, potser han fet un castell... I l'enxaneta ha sigut el que ha remenat amb una cullera molt, molt grossa. No
2: un
1: sé, no
2: un pila de set, no?
1: Per exemple.
2: Val. Un quadre.
1: Un dels moments més complicats, com dèiem, ha estat el de donar la volta a la truita per moure la paella de 6 metres de diàmetre. Ha fet falta aquesta grua amb capacitat per aixecar 75 tonelades.
2: És molt gros.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La truita s'ha elaborat durant les festes de Santa Rosalia i la feria de Cebola de Sant Xenxo.
2: Perquè ho has dit amb aquest accent.
1: De Cebola.
2: Però ho has dit com si fossis Ronaldinho.
1: Bueno, Galícia, ja està
2: sí,
1: a tocar,
2: bueno, però
1: no
2: sé, t'ho agafo amb pinces.
1: Vale, perdó. Doncs se n'han repartit 10.000 racions entre els assistents. Clar, tu posa't a fer una truita per 10.000 persones, Déu-n'hi-do, eh? La mateixa empresa ja havia aconseguit el rècord passat, amb l'IDE, aquest rècord mundial amb una truita gegant, i ara hi han tornat amb aquesta truita de 6 metres de diàmetre. Déu-n'hi-do.
2: Tu creus que va quedar bona, la truita?
1: Clar, és el problema, saps? O sigui, una cosa és fer el rècord, l'altra és que les 10.000 persones quedin contentes.
2: Perquè hi ha gent que li agrada més desfeta, gent que li agrada més cuita. Llavors segur que no es van posar d'acord.
1: Tants caps, tants barrets.
2: Això.
1: Què passa, Andrea?
2: Ens diuen al WhatsApp que van fer mitja truita amb ceba i mitja truita sense.
1: Per això
2: no
1: només 300 quilos de...
2: Em sembla molt més complicat llavors, perquè quan li dones la volta se't barreja tot. O sigui, la gent que va menjar el tros del mig, sorpresa.
1: Clar, no sabia si hi havia o no hi havia ceba. Sí.
2: No, raro. Veure.
1: En fi, anem a parlar de la teva ídola.
2: Ja saps quines paraules estaves pensant.
1: Anem a parlar de Beyoncé perquè ven una caixa buida. O sigui, aquest és el titular, eh? Posa a la venda caixes buides per gairebé 1.000 euros. La defensarem, no, també?
2: Jo l'altre dia et vaig dir que a Beyoncé li compro tot el que fa, però és que en aquest cas se'm complica molt defensar-la.
1: Beyoncé ha posat a la venda una caixa de fusta de col·lecció per 948 euros amb un cèntim. A la part del cèntim potser hi arribem, als 948 euros no.
2: No, a la del cèntim sí. Crec que si ens esforcem entre els
1: exacte.
2: Dos...
1: Exacte.
2: Sí.
1: I el detall és això, que el que ha provocat la polèmica és que la caixa ve buida. els vinils de la cantant no estan inclosos. A veure, us expliquem en què consisteix la Baykeeper Collector's Box.
2: És que amb aquest nom...
1: No, clar, té un nom...
2: Convida a comprar, eh?
1: Clar, té un nom tan llarg que ha de ser cara per nassos.
2: Clar.
1: Forma part del marxandatge del 20è aniversari de l'àlbum Birthday i se n'han fabricat només 500 unitats. Ja hi som, eh? Oferta demanda... Fem que hi hagi poca oferta i així ho podem pujar.
2: Clar, llavors entenc que és una cosa exclusiva, de col·leccionista...
1: És una caixa buida, Andrea. No ens enganyem, vull dir. La caixa és de fusta de pi, està folrada de vellut de color verd i està pensada per guardar i exposar la col·lecció de vinils de Beyoncé.
2: Que en té uns quants, eh?
1: Exacte.
2: Ja pot ser grossa, la caixa.
1: No em sembla malament, és a dir, treure aquesta idea i tal. Ara, el preu són 948 euros amb un cèntim i fa referència això a la data de naixement de la cantant. El 4 de setembre del 1981, que escrit en format americà és 9/4/81. Doncs ha fet això.
2: Anna, mira-la, que llesta.
1: Sí, clar, però jo, per exemple, 4, 2, 96. Jo seria molt menys, seria
2: clar,
1: la meitat.
2: Tu perds diners,
1: clar.
2: Clar, és que ella, començant amb un 9... Ella aquí
1: ha dit, no, sí, anem a fer-ho fàcil, anem a fer-ho maco, tal, pam. Quina clatellada.
2: És una gènia del màrqueting, eh? Ella, mira, ella et vol clavar 1.000 pavos per una caixa buida, però s'inventa un intríngulis de que és la meva data de naixement perquè celebro el meu aniversari amb aquest àlbum.
1: I ja te l'ha colat.
2: Sí, ja està. Ella ha fet una bombolla de màrqueting, ho ha venut d'aquesta manera i la gent s'ho ha cregut.
1: I la gent ho compra.
2: Ja l'estan comprant, sí.
1: A les xarxes socials molts fans han criticat el preu i han fet broma sobre el producte, perquè amb impostos i despeses d'enviament el preu final pot superar els 1.100 euros. Clar, i aquí el tema també és això, que no porta els vinils de dintre, aquesta caixa. Vull dir, és literalment una caixa buida. Jo, em sap greu, per molt fans que sigueu de Beyoncé i tot el que vulgueu. L'àlbum que va treure el divendres.
2: No et va agradar gens.
1: I això que m'està posant ara, jo no sé si és que li ha passat alguna cosa amb l'economia Beyoncé o què, però està buscant fer pasta una altra vegada, no fotem.
2: Tu pensa que dels gairebé 300 milions de seguidors que té a Instagram, segur que en troba 500 que li compraran això.
1: Oh, i tant, i tant. Una caixa de pi buida per 1.000 pavos.
2: Molt
1: ja
2: bé.
1: Ho veieu. Moltes birres són les que m'hauria de fotre jo per comprar-li la caixa a Beyoncé. Aquesta cançó per explicar-vos, però, que una mare ha esperat a la seva filla i els seus amics que tornaven d'una festa major, desperta i amb un alcoholímetre a la mà.
2: Què dius, ara? Quin mal plan, eh?
1: És la jefa.
2: Bueno, és bastant divertit.
1: És molt divertit.
2: Per l'anècdota estava...
1: Tu imagina't tornar a casa de festa. Normalment, de la festa major tornes doblat.
2: Sí.
1: Del revés.
2: És així.
1: I que la teva mare t'estigui esperant desperta i amb un alcoholímetre a la mà. Aquest vídeo s'està fent d'allò més viral, ha passat al Puerto de Santa Maria. I atenció, perquè hi anaven tres amics, la filla i dos amics més.
2: Val.
1: El vídeo és boníssim perquè la mare està molt seriosa.
2: O sigui, la mare no ho fa com una broma,
1: s'està
2: prenent seriosament.
1: Sí, que juga i fa la broma i els hi segueix, però realment està a la porta esperant-los. Doncs això, la filla dona 0,59, la filla va fent broma i va dient a veure si aprovo, a veure si no. 5,9, aprovat, diu.
2: Ah, ja està, gairebé un B.
1: Exacte. Un dels amics dona 0,19.
2: Bé.
1: A més, aquest amic podria haver conduït. No és recomanable beure i agafar el cotxe, és a dir, val més que... Doneu 0,0 sempre, evidentment,
2: sí,
1: però el 0,25 és el límit, per tant, podria conduir.
2: Sí.
1: Però l'altre amic, atenció, va donar 1,35.
2: Però un moment, és que no devia ni aguantar-se dret l'altre amic.
1: Doncs feia prou bona cara, t'he de dir. La veritat és que sí. En fi, mares de Catalunya i d'Andorra, ja sabeu, potser us estem donant una idea des del backstage de Flashback.
2: Aquí queda endavant.
1: Sí. Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback. Fills i filles de Catalunya i d'Andorra, doncs aneu a dormir a casa d'un amic.
2: Vigileu.
1: Dos quarts tocats de nou del vespre, Shakira i Barnaboy al Backstage amb Dai.

0: al backstage només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minutets de 9:15 del vespre. Sou al backstage de Flashback, també amb la Judit Garcia, que incorporem ja a la tertúlia. Ben tornada, Judit.
2: Bona nit.
1: Hola.
2: Quants dies, eh?
1: Sí, ara feia bastant de temps que no teníem per aquí. La setmana passada va haver-hi Barça.
2: Clar, sí. Es va aixafar la guitarra al sí, Barça. Eh?
3: La veritat és que sí.
1: Sí, sí, els oients de Flashback et tenen escoltada. Estàs encara a les transmissions del Barça, però al backstage encara no havies participat.
2: Bueno, jo soc com la canalla, vinc amb l'escola.
1: Poc a poc, no? Exacte. Bueno, el primer dia vas fer vaga, com els profes, també.
2: Sí.
1: Què? Podem fer una mica d'espoiler del que serà la teva secció aquesta temporada?
2: Diguéssim que és un safari renovat.
1: Val.
2: O sigui, no ens n'anem molt lluny, però tampoc ens quedem al mateix lloc.
1: Val.
2: Sí?
1: Sembla
2: un endevinalla, això.
1: Sin pausa, però sin prisa, una mica. Molt bé.
2: Soc molt misteriosa.
1: Safari 2.0.
2: Sí, una mica, sí.
1: Doncs d'aquí menys d'una horeta la Judit Garcia ens portarà la seva secció, però ja la incorporem a la tertúlia habitual del backstage. I Judit, aquest any hi ha una nova secció al backstage.
2: Ui.
1: És un espai que combina perfectament l'àmbit de la ràdio musical de Catalunya i Catalunya.
2: Perfecte. Jo sóc verge aquí, no sé res, eh?
1: Doncs anem-hi. No, perquè no ens escoltes, ja ho sabem. Al backstage de Flashback ens hem proposat descobrir quines són les fortunes dels artistes.
2: Uf.
1: Quin patrimoni té un artista Flashback. I cada setmana a aquesta hora doncs descobrim quants calés, quant money hi ha a casa de cada artista. Què rius?
2: Que anaves a fer servir una altra paraula.
1: Jaieres.
2: I t'has controlat.
1: M'has enxampat, eh? Doncs va, anem a presentar l'artista d'avui, perquè avui desfila per aquesta passarel·la feta de bitllets una cantant que just avui fa 27 anys, és el seu aniversari.
2: Per molts anys.
1: Gracie Abrams. I us faré aquell clickbait que es fa a les xarxes socials perquè anem repassant categories, no? Mm-hmm. Categories amb les quals doncs, a Gracie Abrams li entra pasta. La última us sorprendrà.
2: Val.
1: Val? La última té secret.
2: Sembla el típic vídeo de TikTok.
1: Exacte.
2: I llavors et quedes fins al final.
1: Doncs us heu de quedar fins al final. Anem
2: bé,
1: a desglossar una mica amb què fa calés Gracie Abrams, no? Comencem pels shows, pel que seria la seva feina habitual, els concerts. Polestar publica que durant la seva gira europea de The Secret of Us, el seu primer i últim àlbum, va fer 3 concerts a Europa i va vendre gairebé 50.000 entrades.
2: Val.
1: Amb aquestes 50.000 entrades va generar 3,2 milions de dòlars.
2: Mare de Déu.
1: 3 milions de dòlars bruts, eh? O sigui, no vol dir que aquests 3 milions de dòlars anessin directament a la butxaca de Gracie Abrams, perquè s'havien de pagar promotors...
2: Clar, aquí has de restar les despeses.
1: Clar,
2: sí,
1: producció...
2: Ha de pagar l'IVA al final del trimestre.
1: Per exemple. Clar, tu saps això, eh?
2: I tant, Josep. Però tu mai ingressaràs 3 milions de dòlars bruts.
1: Clar, saps,
2: greu, jo dic.
1: Això vol dir més d'un milió de dòlars només amb la taquilla de cada concert.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquí no hi contem les barres, si és que van a la butxaca de Gracie Abrams, el merchandatge... Mm-hmm. O sigui, hi ha moltes més coses que li aporten calés en un artista,
2: sí, sí.
1: No? I a més, hi ha una dada molt xula, que és que hi ha dades del 2022, on per un concert d'unes 1.150 persones al públic generava uns 20.000 dòlars a taquilla.
2: Uau.
1: És a dir, en pocs anys ha passat de generar milers de dòlars a milions de dòlars.
2: Potser ens artista... passa això a nosaltres.
1: El què? Al backstage?
2: Sí.
1: Segueix somiant, Andrea, sí, sí. Segona pota d'aquest tamboret que aguanta la vida de Gracie Abrams, que és la fortuna. Les seves propietats...
2: Ui, interessa.
1: Segona part en la qual ens fixem en aquesta secció, les propietats. Se li coneixen 3 propietats, i totes elles a Nova York. I les ha comprat en el moment que ha començat a guanyar milions de dòlars per concert.
2: Clar. Això vol dir que no seran pas barates.
1: No, la veritat és que a Nova York jo crec que no hi ha res barat.
2: No, no serà un piset sense llum natural.
3: Si vols que no tingui paneroles, no hi ha res barat.
1: És car, no? Les 3 propietats que té són a l'emblemàtic edifici One Fifth Avenue de Greenwich.
2: Clar.
1: Val? El 2024 va comprar un apartament al pis número 16. Bastant amunt.
2: Sí.
1: 2 milions de dòlars li va costar la broma. Després va comprar un pis més gran a la planta 18, que ja era més car, per 5,5 milions de dòlars.
2: Però per què els vol tots al mateix edifici?
1: Ara t'ho explicaré.
2: Ah, val.
1: I el 2026 ha comprat una tercera propietat adjacent per 4,5 milions de dòlars. La teva pregunta és la que es fa qualsevol periodista, Andrea, molt bé.
2: És que em van donar el títol, sí, encara sí, que no ho sembli, a l'autònom.
1: Ah, els xocapic te'ls van donar, no? La idea, segons Architectural Digest, és que podria unir diversos d'aquests espais i convertir-los en una espècie de megaàtic de 5 habitacions, 5 terrasses amb vistes a Washington Square Park i 5 banys.
2: Però com uneixes dos pisos diferents?
1: Això és el que no he acabat,
2: mig,
1: no he acabat d'entendre, però sí que hi ha com una propietat adjacent que aquesta no sé exactament què faria, si tindria com un dúplex, saps? I pel mig hi hauria aquestes escales que unirien els tres pisos, no sé exactament com
2: acabarà
1: ho vol fer.
2: Acabarà comprant el pis d'entremig.
1: Probablement.
2: Sí. M'ho imagino com, crec que era Ronaldinho, no? Que tenia una casa amb un túnel a una discoteca.
1: Per anar a la discoteca, sí, sí, sí, sí.
3: Doncs també va estar a la presó del Paraguai, vull dir, no és exemple de res.
2: Esperem que Gracie Abrams no acabi la presó.
1: Però no té pinta.
2: M'imagino una cosa així, no com de túnels i coses secretes.
1: Bueno, pot tenir moltes habitacions.
2: Una funny house. Ah? Sí? M'encanten.
1: Doncs mira, podria tenir una propietat ben xula allà, al mig de Nova York.
2: Tobogans,
1: pel que fa a propietats, gairebé 12 milions de dòlars en patrimoni.
2: Quasi res.
1: No? Per un artista que fa uns anys estava guanyant milers de dòlars,
2: fort,
1: recordem.
2: Sí, sí.
1: I aquí ve la part que comentàvem a l'inici, la part d'extra, la part interessant d'aquesta secció, i és que la seva fortuna, doncs, com dèiem, surt de les gires i els concerts, de l'streaming i la venda de música, sobretot amb aquest últim àlbum, i amb la seva gran cançó, That's So True.
2: Sí.
1: Els drets d'autora, perquè també és compositora, i del merchandising.
2: Val.
1: Però aquí també és molt important explicar d'on ve Gracie Abrams. El seu pare és J.J. Abrams, un dels noms destacats de Hollywood, creador de sèries com Lost i director de pel·lis de Star Trek o de Star Wars.
2: Clar, és Nepo Baby! Comença per aquí!
1: Jo us he dit que la part interessant al final.
2: Ara ho entenem tot. Vull dir que té molt de talent, la noia, evidentment.
1: Canta com els àngels, li ha anat molt bé amb la música i que estigui venent les còpies que està venent és 200% mèrit seu.
2: Sí, però també ha tingut els recursos per fer-ho.
1: Clar. La seva família té una fortuna estimada, atenció, al voltant dels 300 milions de dòlars. Perquè la seva mare també és productora de Hollywood i és una de les persones destacades de les empreses de J.J. Abrams. Va créixer a Los Angeles en un entorn amb molts diners, molts contactes i, evidentment, coneixement de la indústria de l'entreteniment. De fet, Vogue explica que els seus pares la van criar a Pacific Palisades i que la família estava molt integrada en l'entorn i que coneixia a tots els seus veïns, que eren famílies multimilionàries.
2: Clar, aquesta nena des de petita ja s'havia mogut amb qui s'havia de moure i li van veure una miqueta de talent i van dir, som-hi, anem amb tot.
1: Anem amb Gracie Abrams, clar que sí.
3: No
1: ha
3: vist mai un pobre, aquesta noia.
2: No.
1: Però clar, a mi, per exemple, em crida l'atenció que, home, era Nepo Baby ja des de fa temps.
2: Sí.
1: Però fins fa 3 anys, és a dir, 23-24 anys, no es va comprar la seva primera propietat, per exemple. És a dir, jo crec que ha esperat bastant a que alineés bé amb ella mateixa per després comprar-s'ho.
2: Mira, no? Si és així, ens n'alegrem, perquè això vol dir que no li ha estat traient diners als seus pares.
1: Jo no he trobat...
2: I també et dic, si jo tingués aquests pares, sí, segurament també em voldrien comprar 80.000 cases i 80.000 cotxes.
3: Al igual treballo si tinc aquests pares.
1: Resumint, Gracie Abrams té una fortuna de moment, s'estima, d'entre 10 i 15 milions de dòlars, que no és pas poc, i aquest és el que diem, se l'ha guanyat ella amb les seves cançons i els seus àlbums,
2: sí, sí,
1: però li està anant molt bé en les seves gires, les gires s'estan venent, 1 milió de dòlars de taquilla per concert. Em sembla una autèntica barbaritat, per molt que després de la seva butxaca doncs li entrin molt pocs, però clar, el tema és que a casa seva també tenen molta i molta pasta.
2: I això ja sabem que sempre és un al·licient i que des d'un principi, veus, mira, això em passa a mi, que sóc de Badalona, el meu pare és paleta, és complicat una mica més lo de comprar-me 3 àtics a Nova York.
1: Bueno, escolta'm, Andrea, però si de cop comences a generar el que genera ella, doncs mira, potser sí que et tenim d'aquí uns anys amb un àtic a Nova York.
2: Em pots donar un espai, si vols, perquè presenti les meves cançons? Ja saps que canto molt bé.
1: No, com el cul, la veritat.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Ja coneixem una mica més la vida de Gracie Abrams, però la veritat és que canta com els àngels cançons com aquesta. That's So True, per cert, que serà a Barcelona, Gracie Abrams, l'any que ve. I

0: I Just Might, del so de Bruno Mars. Ja us vam explicar la setmana passada al backstage de Flashback que diuen que podria estar liat amb Karol G. Ai, ai, ai.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 9 minutets i arribem al punt de les 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i avui hem descobert que Beyoncé està venent una caixa buida de fusta per guardar-hi els seus i exposar els seus vinils. Mm-hmm. Una caixa que costa pràcticament 1.000 euros. Sí, 984, diria. Una cosa així.
2: I perquè va folrada com amb una tela verda, llavors porta una cadena que fa efecte cocodril i coses així com molt pijes.
0: 948, perdó, que és la seva data de naixement. En fi.
2: I només hi ha 500 unitats.
0: Sí, bueno, però és una caixa buida, Andrea.
3: I s'esgotaran igualment.
0: Sí, i tant, i tant. No haurà de fer més.
2: Explicant la situació.
0: La fan de Beyoncé. Llavors, avui al backstage de Flashback, com que considerem que és una història de marxandatge molt estranya, mm-hmm. us estem preguntant, us volem preguntar, de fet, obrim ara la crida, què és el més estrany que heu comprat d'un artista, d'un club? Quina és la cosa de marxandatge més estranya que teniu en el vostre poder? 628-414-029, aquell objecte de marxandatge que sigui estrany i que tingueu a casa.
2: Que sigui curiós i que potser ara dieu, hosti, potser no m'ho hauria d'haver comprat.
0: En aquell moment era tan fan que no vaig veure més enllà.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Doncs vinga, WhatsApp obert, 628-414-029. Comencem amb la tertúlia aquí a la taula. Qui vol començar, noies?
3: No, jo crec que has de començar tu.
2: Jo?
3: Sí.
2: A veure, explico la meva anècdota, que com no podia ser d'una altra manera, és amb One Direction.
0: Home!
2: Tothom sap que jo vaig ser una gran directioner durant la meva adolescència i me'n recordo un cop que van obrir com una pop-up, una botiga aquí a Barcelona, de One Direction, que venien...
0: No, te la trec, si no...
2: Val, ja callo, ja.
0: Ah, explica
2: venien
0: l'anècdota.
2: Venien moltes coses,
3: va? Se li ha il·luminat la mirada.
0: Sí.
2: Entre elles... figures de cartró a mida real.
3: Oh, meu somni.
2: Dels cantants. Jo volia una, la meva mare m'ho va prohibir rotundament. Ara, tants anys després, jo li agraeixo. Però el que sí que em vaig comprar va ser una jaqueta així rotllo beisbolera.
0: Val.
2: Que posava One Direction enorme a l'esquena. Uh-huh. Em va costar com 50-60 euros. Oh, uns diners que, evidentment, em van donar els meus pares, perquè en aquella època jo tenia 13-14 anys i no guanyava diners.
3: I els 50 euros d'aquella època són els 120 d'ara.
0: Ara t'anava a dir.
2: Clar. Me la vaig endur a casa, la vaig penjar a l'armari i allà es va quedar per sempre.
0: No te la vas posar mai?
2: A mesura que jo anava creixent i anava madurant, m'anava adonant que aquella jaqueta no hi havia per on agafar-la, no vaig trobar mai el moment per posar-me-la. I després em va saber molt greu quan ja em vaig fer gran i vaig veure el que costava aconseguir 50 euros, mm-hmm. que me l'havien pagat els meus pares. I la meva mare, com que de tant en tant, m'anava fent la broma de què la jaqueta de One Direction, aquella que tens a l'armari.
3: Però per què no te la posaves?
2: És que feia crits.
0: Perquè era cutre, Judit, era cutre.
2: Era horrible.
0: Vull dir, era una cosa que no... Mira, ni una fan de One Direction es posava, imagina't.
2: No. A més, el concert va caure en estiu. I no tocava d'una jaqueta, saps?
0: Si no l'haguessis portat una vegada, no?
2: Clar, almenys l'hagués aprofitat un dia. Mare però no, Déu. Ni això.
0: Molt bé, 50 euros a la paperera. Encara la tens?
2: No.
0: Seria increïble que la tinguessis,
2: no ho sé, Potser encara està a casa amb uns pares.
0: Tant de bo la tinguis i puguem penjar una foto al nostre Instagram.
2: Ara li envio un WhatsApp a mi mare i li pregunto.
0: Ho mirarem.
2: Molt bé.
0: Judit Garcia, en què t'has gastat la pasta tu amb alguna cosa de marxandatge?
3: A veure, jo crec que no me la vaig gastar jo. Crec que va ser un regal.
0: Ai.
3: Però jo tenia potser 10 o 11 anys.
2: Mm-hmm. És que s'han fet moltes bogeries amb aquesta edat,
3: Sí, clar. I clar, fa 15 anys, Correus no funcionava tan bé com ara, mm-hmm. oi que ens entenem?
2: Mm-hmm. Sí.
3: Aleshores, jo volia un disc d'en Cody Simpson.
0: Ostres,
3: no. Tots tenim un passat, no ens hem d'avergonyir d'ell.
0: No.
2: Una mica estil One Direction,
3: en Cody Simpson. Sí, cadascú. I jo volia el seu disc, però clar, evidentment, aquest senyor és australià.
0: Hòstia.
3: Hi ha un trosset des d'Austràlia fins aquí i no feien enviaments. Llavors els meus pares van haver de gestionar que vingués amb vaixell.
0: Ostres.
3: Oh, wow. I jo crec, no ho he preguntat mai, però crec que va costar... Pues no sé, 10 vegades el que costava el disc.
0: Clar,
3: que
0: perquè
3: aquí.
0: Les despeses d'enviament devien ser caríssimes.
3: Clar. I llavors ja al cap de 2 anys pues ja no m'agradava Cody Simpson perquè ja...
2: Però almenys ja no. el vas fer servir durant 2 anys. Que això és una cosa que jo no vaig fer,
0: sí,
2: saps?
0: Sí, però tampoc, no?
3: No,
0: és que devia estar al teu armari, a la butxaca de la teva jaqueta de One Direction, hi havia el disc de la Judit.
3: Ostres, tu. Ja, pobre Cody. Ara és nadador olímpic.
0: Ah, sí? Sèrio?
3: Sí.
0: Carai.
3: Imagina't, no?
0: Com ha canviat, no?
3: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
2: I tu què, Marc Frigola?
0: Jo és una història frustrada, us explicaré.
2: A veure.
0: Bueno, vaig anar a Disney amb la meva família i se'm va ficar al cap que volia... els guants d'en Mickey Mouse. Venen uns guants enormes d'en Mickey Mouse, però clar...
3: Superútils, sí, tenen... per treure les coses del forn.
0: És que tenen quatre dits, aquells guants. Sí. En Mickey té quatre dits, i els meus pares em van dir, vera, nen, per dins jo crec que deuen tenir com un guà petit i que són cinc dits, però ha de ser incòmode, no, el següent,
3: clar,
0: no?
3: Clar.
0: I al final, o sigui, va haver-hi lluita i no m'ho vaig acabar comprant.
2: No t'ho vas comprar?
0: No.
2: Saps que la meva germana sí que li van comprar.
0: Ah, sí?
2: I quan van arribar a casa li van haver d'amagar els guants perquè tenien quatre dits. I no era capaç d'entendre que tenien quatre dits. Llavors, recordo els meus pares que ho expliquen, jo no havia nascut, que ella cada cop que es posava el guà plorava. Llavors els meus pares li treien i li deien, però Esther, que té quatre dits! I ella deia, vale, no, de veritat, t'ho juro que ara me'l poso i no ploro. I li tornaven a posar i tornava a plorar.
0: Doncs que bé que no m'ho van comprar els meus pares, perquè imagina't si hagués sigut igual de repel·lent.
2: Es van estalviar un drama, 100%.
0: Es van estalviar un drama i uns calés.
2: Sí, també.
0: La veritat, déu-n'hi-do, perquè no eren baratos, no eren baratos. En fi, ja ho sabeu, WhatsApp obert, 628-414-029. Notes de veu al backstage a Flashback. Amb quina peça, amb quin objecte de merchandatge us heu gastat els calés? De seguida us escoltem, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Abans la més nova d'Ariana Grande, que ja ha entrat a la llista directa, la número 35, amb aquesta que es diu Hate That I Made You Love Me.

0: No va entrar a la llista el so d'Ariana Grande amb aquest Hater That Made You Love Me al backstage de Flashback. Les 9 en punt, recordeu, WhatsApp obert, 628 414 029. Avui us estem preguntant amb què us heu gastat els calés, amb quina peça de merchandatge us heu gastat els calés, sí, de manera inútil.
1: Pot ser d'un artista, d'un equip de futbol, del que sigui, de qualsevol cosa.
0: 628 414 029, notes de veu, i de seguida us escoltem.

0: James Blunt i aquesta que es diu Taste Like Summer al backstage, les 9 i 5.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb la Judit Garcia ja incorporada a la tertúlia i amb el millor moment del dia.
2: I ara arriba el millor moment del dia. Què rius, tu?
0: Que vens amb un aire aquí, fresc, i que emocionada, no?, de cop.
2: Tinc molta energia avui.
0: Ja, ja.
2: Ja ho has vist, no?
0: Sí, sí. Has estat tota la tarda xerrant amb l'Antonio.
2: Ara semblarà
0: raro. No, no, no. L'Antonio és un... No, és ningú, és igual.
2: No, és el recepcionista d'un hotel.
0: És igual, no explica...
2: És que no vull explicar-ho, perquè tot això...
3: Que l'has ficat tu al jardí,
0: sí, sí, sí.
2: Ara ja estic aixafant una sorpresa.
0: Demano disculpes.
2: Demà ho expliquem.
0: Demà ho expliquem. Val. No està aixafant cap sorpresa.
2: No, però ara ja...
0: L'app de Flashback no arriba. No funciona tan bé. No funciona tan bé.
2: És italià, l'Antonio.
0: Exacte.
2: Val, bueno,
0: demà explicarem la història.
2: Sí, el millor moment del dia, el moment del safareig, el backstage de Flashback.
0: Uh-huh.
2: I avui parlem d'un artista que jo m'estimo molt, també. Abans hem parlat de Beyoncé. Avui parlem d'un altre.
0: Te l'estimes tant després de saber el que ha fet? Sí, no?
2: Crec que tothom pot cometre errors.
0: Val.
2: Parlem de Batllal.
0: Què ha passat amb Batllal?
2: A veure, Batllal ha passat un estiu fantàstic.
0: Sí.
2: Una mica de platja, bons restaurants... També ha compartit molts moments amb la seva parella, el
3: molts
2: model
3: petons,
2: Noah Brown. Aquell petó a l'aeroport, eh?
0: Mare de Déu.
2: Ha passat a la història, aquell morreig.
3: Mare de Déu.
0: És que semblaven dues persones amb barba, com si s'enganxessin amb velcro, sí. Però ja han estat més enganxats que separats, eh?
2: Està molt bé que s'estimin tant.
0: Mm.
2: A favor. Aquí.
0: No, no, i tant. I amorrejar-se també. Sí. Endavant.
2: Bueno, a mi d'amorrejar-se en públic ja saps que no m'acaba d'emocionar. Però, que faci el que vulgui.
0: No, cadascú que foti el que vulgui, 100%.
2: Endavant. A més, en l'àmbit professional també li ha anat molt bé, perquè el seu àlbum Mascara s'ha convertit en l'àlbum més escoltat d'una artista femenina aquest 2026.
0: Carai.
2: Espanyola, perdó, femenina uh-huh. espanyola. Per tant, ha estat un estiu 10 de 10 per Batllal.
0: Ho ha passat molt bé,
2: Tot això ho sabem perquè ahir va publicar un carrusel de fotos a Instagram on ho mostrava. Ella no se n'amaga de res. Però és que també mostrava una altra cosa.
0: Aquí ve la xitxa.
2: En una de les fotos hem pogut descobrir que Batllal s'ha tatuat el nom del seu nòvio,
3: no.
2: Noah Brown, just a sobre del cul. En concret, és un tatuatge on posa Noah Lewis, que és el nom de veritat de Noah Brown. Es diu Noah Lewis Brown.
0: Uh-huh.
2: És una idea que d'entrada els del backstage ens horroritza bastant. Sí. Penso que puc parlar en nom dels dos.
0: Sí, sí, sí.
2: Dels tres. Aquí sempre estem en contra de tatuar-se amb els nòvios.
0: Tota la raó.

0: jo he fet zoom a la foto,
1: sí.
0: He pujat al màxim la brillantor de la pantalla i he detectat una cosa.
1: Però tu que ets detectiu privat o què?
0: Efectivament.
1: Val, val.
0: Ja t'he dit abans que tinc el títol de periodisme. Que me'l van donar l'autònoma.
1: Te'l van donar els cereals.
0: He detectat que el to del tatuatge és com marronós.
2: Ah.
0: Llavors, sembla una mica el to de la henna.
1: Ah.
0: Sabeu aquells tatuatges
2: sí.
0: de henna que ens fèiem sobretot quan érem petits, que
2: vale.
0: són uns tatuatges que et fas
1: sí, sí, sí.
0: i s'esborren al cap d'una setmana, dues o tres. O
1: que llavors que sí. queden com taronges, no?
0: Sí, queda una mica...
1: Queda brut.
0: Sembla brut, sí.
1: Val.
0: Per tant, estem a temps encara de que no sigui un tatuatge real, el de Batllal.
1: Estem a temps.
0: Que sigui un tatuatge de henna i que d'aquí tres setmanes se li en vagi.
1: Val.
0: I clar, ara sembla que estem fent broma i així, però no, realment estem en contra dels tatuatges en parelles perquè ja hem vist casos d'altres artistes flashback que s'han tatuat amb les seves parelles i
2: però
0: ha acabat sortint malament.
2: Una cosa és tatuar-te una cosa simbòlica que te la puc arribar a comprar,
0: sí.
2: però el nom... Si jo un símbol, mira, que apareix,
1: sí, que sí.
2: però el nom no, a mi la vida.
0: És molt gran, la mida del tatuatge de Batllal.
1: Saps el típic, abans es portaven molt els tops curts
2: sí.
1: i els pantalons motor
2: el
1: que anaven molt a baix
2: sí.
1: i que aquí darrere de tot, a la lumbar, doncs hi havia el tatu, doncs literal el porta allà i
2: no.
1: és bastant gros la
2: sí.
1: lletra, és
2: sí.
1: Arial i és, no sé, 28, saps?
2: Si és de veritat no es mengen el raïm, eh?
0: Tu creus?
2: No, no. O sigui, el nom tatuat és destinat al fracàs.
1: Augures, sí, mal presagi,
2: eh? És el primer pas per la ruptura.
1: Ai, no. En fi, clar, parlàvem de l'historial, que hi ha altres artistes flashback que els han anat malament.
0: Això mateix. Hola,
1: ladrón de paz. És que...
0: Recordem a Rosalia, que es va tatuar Raül sota el pit i s'ho va acabar esborrant. Ho vam detectar al Lux Tour, que anava en una de les cançons, un dels outfits que duia, era com un top així molt curtet, que semblaven ben bé uns sostens,
2: sí.
0: i veiem que aquell tatuatge no hi era. O sigui, se l'ha esborrat o se l'ha tapat, una de dues. A més, és una relació, la de Rosalia i Raúl Alejandro, que va acabar molt malament. Ella va acabar dedicant-li aquesta cançó en concret, que no sabem si va per ell o va també per als altres ex, que és una barreja de tots, però el que sí que li va dedicar va ser aquella cançó que era una mica de nòvia a la fuga, de menys mal que no em vaig casar amb tu.
1: Tal qual.
0: És veritat.
1: Sí, sí, sí, no? I de fet, alguns dels versos de la cançó

0: 2026 l'hem vist entrant i sortint d'estudis d'eliminació de tatuatges, que no sabem quins són els tatuatges que es vol eliminar o que s'ha eliminat, però fa pinta que un deu ser aquest, perquè ja ho va deixar fa temps amb en Miguel Bernardo. De fet, després d'ell va tenir una relació amb en Sebastián Yatra, ho va deixar i va tornar, i ara en té un altre amb el Plex. Per tant, pinta que el tatuatge que s'està esborrant és aquesta M.
1: MSP, no? Els vas posant tots. De Sebastián, de Plex...
0: No, home, no, seria molt greu, això.
1: És molt divertit, perquè... o sigui... Aitana no va ficar el nom sencer. Com a mínim, jo què sé, la M la pots completar i pots ficar Menorca, saps?
2: Mama.
1: Però sí, no sé.
0: Amor.
2: Amor de madre. Ja
0: està. He de dir que l'Aitana no aprèn, perquè en aquesta cançó superestrella diu tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Aitana, ja has comès l'error, tia, ara no et tatuïs el cognom del Plex.
1: I a més, mira, si et tatues el nom, pots buscar-te un altre nòvio que tingui el mateix nom. Imagina't. Però el cognom és com molt més complicat, no?
0: Sí.
1: En fi, des d'aquí, això, fem una crida. Vosaltres mateixos, foteu el que vulgueu. Però, si la cosa acaba malament, portar el nom de l'ex allà pues no queda gaire bé, no?
0: No, la veritat és que a mi em tallaria molt el rotllo.
1: Tallaria el rotllo? És que, a més, imagina't, ja el porta aquí l'esquena, les lumbars,
0: clar,
1: tio.
0: És que clar.
1: Ja seguirem investigant, a veure si és de veritat o és henna, però Batgial porta un tatu molt, molt gros.
0: Molt.
3: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: També un quart de 10 de la nit, la més nova de Miley, ja sona al Backstage, que no Miley Cyrus, eh? Buzz Persuades.
0: Let's go.

0: La més nova de Miley Cyrus, que ja sona al backstage de Flashback i ja aspira a entrar a la llista més important del país, la llista d'èxits de Flashback. Un quart de 10 de la nit.
1: A Flashback, només èxits. Només.

0: al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I la Judit Garcia també incorporada a la tertúlia. Avui ja sabeu que teniu el WhatsApp obert, 628-414-029, perquè ens interessa molt. Hem descobert que Beyoncé està venent una caixa buida per pràcticament 1.000 euros.
2: Sí, ho està fent.
1: O sigui, el titular és aquest, una caixa buida per ficar els seus vinils.
2: És una edició limitada, només hi ha 500 unitats.
1: Que ens està enganyant. No ho vols dir així, però ens està enganyant,
2: Beyoncé.
1: Que et
2: cau tan malament, Beyoncé.
1: No em cau malament, però trobo que això és tenir una cara que s'atrepitja.
2: Mira, potser és una urna funerària.
1: Hola!
2: Bueno, cadascú que l'utilitzi com vulgui.
1: Ja, però tia, que és quadrat, eh?
2: I què? A veure, per cendres sí que funciona.
1: Sí, clar, però si no, allà hi has de fotre el cap només, saps?
2: Tot necessita màrqueting. O sigui, li has de trobar un ús. Ja està, jo l'he trobat aquest.
1: Molt bé, molt bé. En fi, que podeu comprar, si voleu, aquesta urna funerària que diu la Judit. Sí, sí. I a vosaltres us estem preguntant a través del WhatsApp, 628-414-029, amb què us heu gastat els calés, amb merchandising, coses que siguin inútils, perquè normalment les comprem i llavors doncs, no les acabem utilitzant.
2: Això mateix.
3: Ei, backstage, sóc el Tom d'Igualada. Primer de tot, ben tornats. Ja us estava esperant des de fa temps.
2: Gràcies.
3: I l'objecte més estrany, que no és estrany com a tal, perquè és un peluix que tinc de merchandising, és que jo l'any passat vaig anar a Sant Sebastià i tinc un peluix que és la mascota de la Real Sociedad, però que si el mires bé, és com l'escut, és una pilota amb la corona a dalt, amb la bandera de la Real Sociedad pues, a l'esquena i va, amb cames i tot. Doncs és com un peluix, però si t'hi fixes bé en comptes d'una pilota, sembla una patata. Però a mi ja m'agrada, em vaig flipar. Adéu!
1: Em vaig flipar? Adeu. Què vol dir em vaig flipar? No el deu haver utilitzat en la seva vida, no?
2: Jo tinc una pregunta.
1: Què? S'han trobat, la mascota de la Real Societat i el cat del Barça?
2: Ah, sí?
1: Sí, han interactuat. A mi em mola la mascota de la Real Societat.
2: Tu saps, ara t'explico una cosa, Andrea, que al·lucines.
4: A veure,
2: saps que hi ha una, com una lliga en la que competeixen les mascotes?
1: Sí.
2: Com que, com?
4: Però sí, juguen a futbol? Curses?
2: No, home, no.
1: No, home, no.
2: Clar, és una per al club, llavors no poden jugar a futbol. Però fan com curses.
4: Sí, però, a veure, la persona que hi ha dins de la mascota no deu ser sempre la mateixa.
2: No, és
4: llavors pots
2: un
4: fer
2: becari
4: trampa
2: del club.
4: Però llavors pots fer trampa, perquè si hi ha una competició on toca... Avui toca cursa, doncs es posa una persona que corri molt. Avui toca ballar, doncs una persona que balli bé.
1: Avui toca bàsquet, de cop al cap fot 3 metres, saps?
2: Clar.
1: Ja.
2: No sé, acabo de veure, ja.
1: No sé
2: hi ha un buit legal, tens raó.
1: Però també hi ha la competició de quina és la més maca.
2: Ah, sí?
1: La més maca és la del Barça.
2: Sí?
4: Sí, sí. Molt bé.
1: No t'agrada, tu, el cas?
4: Sí, m'agrada, però no conec les altres.
2: Hi ha clubs que no tenen... En Madrid no té mascota.
4: Però és que el Barça fins fa 2 dies no en tenia, tampoc, no?
1: No.
2: N'havia tingut una...
1: Fins fa 2 anys.
2: N'havia tingut una pel centenari, que es deia Clam. No estic inventant.
1: No tinc ni idea, ara mateix.
2: Crec que sí, però ara va ressorgir el cat amb el 125 aniversari.
4: Molt bé.
1: Doncs què més tenim al WhatsApp?
4: Mira, tenim un missatge escrit de la Gemma.
1: Hola, Gemma.
4: Que ens diu... Jo no per car, sinó per tonteria meva. Em vaig comprar un VHS d'Alejandro Sanz quan no tenia VHS a casa.
1: Home, no!
4: I diu, no el vaig poder veure mai.
2: potser no sé què hi havia allà, o sigui...
4: Clar, potser era mentida. Potser de cop hi havia, vés a saber, una pel·lícula random.
1: D'aquelles que pillaves al videoclub i et sorprenia, no? Home!
4: Hòstia, encara el tens, Gemma, perquè potser és una molt bona oportunitat per portar-lo a algun lloc a veure'l. No creieu?
1: On deuen quedar ara, reproductors?
4: Vosaltres en teniu?
1: Jo n'havia tingut, sí, però vaig llançar tots els VHS de casa perquè es va morir el vídeo.
2: El format, sí,
1: sí, sí.
4: Molava molt anar al videoclub, eh? Molt. És una cosa que...
1: Passaves la tarda?
4: Sí, me'n recordo que a Badalona hi havia un videoclub que ja es va modernitzar molt.
2: És que s'han reinventat els videoclubs, eh?
4: Sí, i llavors a mi em semblava una bogeria perquè no havies d'entrar a demanar les coses, sinó que anava en pantalla... Llavors tu triaves...
1: Ah, i et sortia.
4: I et sortia la pel·lícula, com si fos un caixer.
1: Era com una espècie de caixer automàtic,
4: sí,
1: exacte, i tu treies el vídeo. Sí,
4: em flipava, em fascinava.
1: Jo crec que hi havia una persona, t'havies d'esperar, perquè et trigava,
4: una persona molt petita.
1: Bueno, o no, però hi ha una persona tancada dins que t'anava a dintre a buscar el vídeo i feia pop,
4: te'l deixava allà. Creus que era així, rotllo com quan vas a la farmàcia de guàrdia, que hi ha una persona dins?
1: Jo vull pensar que...
2: Videoclub de guàrdia.
1: Tu què prefereixes? pensant que hi havia una màquina que no sé què, que triava el vídeo i pum, i te'l deixava, o la fantasia de que hi hagués algú ficat a dintre?
4: Tu què vols, fantasia o no fantasia? Jo sempre el vaixell de la fantasia, sóc la capitana d'aquest vaixell,
1: ja ho saps. Ja ho saps, pensem que hi havia una persona a dintre i ja està, que anava a triar el vídeo.
4: Val, m'agrada pensar-ho.
1: Va, WhatsApp obert, 628-414-029, amb què us heu gastat els calés, amb marxandatge d'artistes, de clubs de futbol, del que vulgueu. WhatsApp obert i de seguida us escoltem, fem una pausa i ara tornem al backstage.
0: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: El so de Bad Bunny al backstage amb aquesta ja imprescindible Nueva Yol. Falten 5 minutets per 10:15 de la nit.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb el Safari 2.0 de la Judit Garcia. Bona nit, Judit Garcia.
2: M'agrada molt, eh?
0: T'agrada?
2: Sí, sí, sí. Ho hem trobat, eh?
0: Has vist?
2: Escolta, ens hem reinventat, eh? Ja ho sabeu.
3: Sí,
2: sí. Esteu preparats, però? Sabeu de què anirà una miqueta la cosa?
0: A veure, sabem per què ens ho has explicat i per què tenim el guió davant, però juguem, no? Clar, doncs de què anirà avui, Judit, la secció?
2: A veure, doncs farem una cosa. Passarem de descobrir els racons doncs, més inhòspits d'internet i ho farem als de la vida real, no?
3: O sigui, sortim de l'habitació,
2: correcte,
3: i ens posem la sabata. Bé, anem a tocar gest.
0: Sortim de la pantalla.
3: També.
0: No? O sigui, sí. Deixem l'internet de banda.
3: Correcte.
0: Vam descobrir-lo, vam descobrir la Deep Web. Ara hi anem ja a la vida real.
2: Sí. Perfecte. Justament ho fem perquè jo crec que si una cosa ens ha demostrat la caiguda dels influencers, a la que espero que haguem contribuït d'alguna manera, la veritat,
3: val,
2: doncs és que la majoria de coses bones i decents són fora de les pantalles d'internet, a excepció de les batalles de farmejaure. Això es podria haver quedat a internet.
0: Això tot dona vida, no?
2: Jo no puc. Mira, vaig pensar, i si ens quedem al safari d'abans per només parlar d'això? Vaig pensar que no feia.
0: Ah, hagués estat bé, poder-ne parlar.
2: Ja.
0: T'has quedat al safari de la vida real.
3: No passa res, n'ha parlat tothom, no cal que en parlem nosaltres també.
0: No tindríem massa més a dir, és veritat.
3: No,
2: exacte. Encara se'n fan, però. Vull dir, fa dies d'això, però encara se'n fan de batalles.
0: Bueno, i espera't.
2: Participaríeu en alguna o què?
3: En absolut.
0: És que perdria. Si l'altre dia vaig descobrir quina era la cançó del 6-7, estic furíssima, Judit. M'estic fent molt gran.
3: S'està fent gran i ho està passant malament.
0: Però molt gran de cop. O sigui, m'ha vingut l'hòstia de cop.
2: És que ja vas pels 31, no?
0: Calla. Encara sóc més a prop dels 30. Ah, no, no, ja no.
3: No passa res, eh?
2: L'he destrossat el dilluns, el pobre
3: mare. La vida és això.
2: No et preocupis, que avui riurem. A veure...
0: Riurem per fer-te més jove, saps? La mare que va parir.
2: Podríeu pensar que sortim això, doncs, a tocar gest per respirar aire fresc, però no del tot, perquè que sortim al carrer i marxem d'internet no és senyal de res. És com si ens fotéssim a les Rambles un dia de Sant Jordi o com si ens fiquéssim al metro sota l'aixella d'una persona que es renta menys que les pinces d'un xurrero, sabeu?
0: Però una cosa, tia...
2: No, anem a buscar.
0: Clar, llavors la secció serà incòmoda de nassos.
2: Bueno, és que...
0: Val, sí. La zona de confort, eh?
2: Sí,
0: molt bé,
2: exactament.
0: Judit.
2: Així que ja ho veieu. Bàsicament, el que farem aquest any serà doncs, viatjar a llocs físics, llocs recòndits, pobles, ciutats, països, regions en general, i el que volem fer és que l'Andrea vegi que seva de Badalona no és tan dolent.
0: Hola!
2: Perfecte.
0: Sí, aquest any viatgem de veritat amb la Judit Garcia.
2: Viatgem de veritat, sí.
0: Vinga.
2: I avui estrenem la secció visitant Islàndia.
0: D'acord?
2: Crec que després de 2 mesos vivint allà, al país, m'han donat raons suficients per dir-vos, assegurar-vos, que estem davant d'una cultura molt infravalorada.
0: Clar, un moment, perquè no ho hem dit.
2: No ho hem explicat.
0: I la gent no ho veu.
2: Clar.
0: Però la Judit Garcia, és a dir, i clar, la gent tampoc està a les nostres converses prèvies entrant en directe. Però és que l'Andrea Romera avui li ha dit a la Judit Garcia...
2: El primer que m'ha dit, estàs molt blanca.
3: La Judit Garcia ve del color d'un glaciar. S'ha mimetitzat allà amb la cultura islandesa.
2: El que més m'ofèn és que m'ho digui l'Andrea, que competíem a veure qui era més blanca.
0: Ja.
3: Aquest estiu he trepitjat molta piscina.
0: Ara t'anava a dir, l'Andrea aquest estiu s'ho ha currat.
3: Se m'ha pujat el cap una mica, bueno, eh? Tampoc puc
2: si ara voleu ser
3: lliçons.
2: Marcos Llorente, jo no seré aquí.
0: No.
2: Doncs això.
0: Que has estat a Islàndia, has tocat terra, per tant podem parlar-ne.
2: En puc parlar molt bé, sí. Tot i que és evident que no tots els islandesos són iguals i dins del país hi ha contextos molt diferents, però al ser un país tan petit i tan aïllat i amb poca població, perquè són molt pocs, podem parlar de diferents trets comuns, així que avui els veurem.
0: A veure.
2: Primer parlarem de la llengua, d'acord? Es parla islandès, com li diuen ells, isleskur, o com jo l'he batejat, control de l'alcoholèmia constant.
0: Què?
3: Per què?
2: Sí, perquè els islandesos xuclen les paraules endins de manera tan bèstia que no saps si necessiten un respirador o simplement t'estan saludant.
0: Parlen cap endintre?
2: Cap endintre.
0: Com si fiquessis
2: no
0: l'àudio al revés.
2: Sí, tu no et dius Marc, que et dius... Sí, fan això, de veritat.
3: Així aspirant.
2: Sí, sí, aspirant.
3: Oh, Déu meu.
0: I sí, els hi deuen entrar moltes mosques, aquesta gent.
2: Bueno, n'hi ha.
0: No?
3: Clar, estan mortes allà amb el fred, no hi ha un bitxo.
0: També és veritat. Hòstia, vaig molt enrere, m'està costant avui, eh?
3: És que et fas gran.
0: Però sí que... Ai, quin mal rotllo, no?
2: Si mai hi aneu, no us espanteu, no necessiten ajuda, simplement parlen així, aspiren.
0: Val. O sigui, és un tret cultural.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Més coses, la fauna.
0: Hmm.
2: Hi ha més ovelles que persones.
0: Vale.
2: Unes 3 ovelles per família.
3: De veritat.
0: Si no tenen fills, tenen ovelles a Islàndia.
2: No, també tenen molts fills. Hi ha tantes ovelles...
0: Mm-hmm. Que no els atrapen, molt bé.
2: Passa una mica com a Osona amb els porcs,
0: sí.
2: Però a diferència que a Islàndia els animals de granja no legislen. Aquí sí, d'acord? Més coses. Els famosos.
0: Què?
2: Això serà una categoria que revisarem constantment. Islàndia té famosos una miqueta bajón, la veritat.
0: Ja, qui és? O sigui, no conec cap famós d'Islàndia, no?
2: Gut Johnson, l'exfutbolista del Barça.
0: Oh, uau, era islandès.
3: Sí. Aquí però, no m'hi trobes a mi.
0: Quants anys fot, d'això?
2: Molts.
0: Ah.
2: Molts. Bjork, sí que la coneixeu, sí. Crec que és com el màxim exponent islandès, crec que és la persona més famosa d'Islàndia.
0: Que Bjork aquí ens ha arribat per col·laborar amb Rosalía.
2: No, Marc!
0: Bueno.
2: Ja hauries de saber qui era.
0: Mm.
2: Sí, és molt famosa.
3: Podem dir que no escoltem la seva música?
0: No.
2: Vale. I llavors també tenim a The Mountain, la muntanya de Joc de Trons.
0: Val,
2: el
0: cinquell, sí.
2: Que és tan gros.
0: Sí.
2: És a dir, que tenim bàsicament a 3 persones. Gut Johnson, És molt difícil, eh? Bjork, que deuen fer com... perquè no dona temps, i el Montaña, que té un nom completament impronunciable.
0: Molt bé. Què més?
2: Què més? La gastronomia.
0: Uh-huh.
2: Bàsicament, 4 coses. El cavall, es menja cavall a Islàndia. Uh-huh. El xai, o sigui, que si ets vegà ja veieu que va com bastant complicada la cosa. L'esquir, que és un tipus de iogurt que per ells és com sagrat, és el sopa amb tomàquet. Hot dogs i molt peix. Peix sec, peix fresc, peix fermentat, peix fumat, o sigui, sigui com sigui el peix, per garantir que totes i cada una de les ciutats costaneres facin tanta olor mar que sembli que venim del Chapapote. És terrible l'olor mar.
0: Una cosa, allà tenen el peix aquell que és tan pudent?
2: Sí.
0: Ai, no. És que he vist vídeos d'això i em fot un fàstic.
2: Sí, tenen. I el venen a les gasolineres.
0: És que...
3: Buah. Què?
2: Sí,
0: ja
2: sí.
0: Només la reacció de
2: I
0: la
2: no
0: penya...
2: I no és barat, eh?
0: Ja, però és que la reacció de la gent que fa els vídeos d'en plan, vinga, va, obrint la llauna i tal, i em fa vomitar a mi.
3: Però i per què s'ho mengen? O sigui, si tan pudent és, si fins i tot fan vídeos burlants ni així, deu ser que està boníssim, de gust.
2: No, jo no ho he tastat.
0: Jo, o sigui, veient els vídeos, diria que no ha de ser gaire bo, la veritat, no sé.
3: Bueno, hi ha gent per tot, eh? Està...
2: I una última cosa en relació amb la gastronomia és que tenen una cosa molt bona i és que l'aigua és boníssima i pràcticament il·limitada, o sigui, l'aigua de l'aixeta, em refereixo.
0: Val, sí.
2: Però s'ha d'anar amb compte perquè, clar, l'aixeta, doncs, com totes les aixetes, té aigua calenta i aigua freda.
3: Uh-huh.
2: Ara bé, l'aigua freda és molt bona, però l'aigua calenta surt amb aquella olor a podrit.
0: Oh.
2: Sabeu aquella olor de fonts naturals?
0: Sí, sí, sí.
2: Vale, jo aquí tinc una mini anècdota. A veure.
0: Tira-la.
2: Que és que aquest estiu, quan estava a Islàndia, jo havia de cuinar amb aigua calenta. Jo no sabia que l'aigua calenta feia aquesta olor.
0: No.
2: I vaig estar un mes i mig servint menjar cuinat amb aigua que feia olor.
0: No!
3: I la gent que se'l menjava no et deia res?
2: Jo era una d'elles.
3: Però estava bo, no?
2: Sí, estava bo.
0: Clar,
3: doncs ja està. L'important
0: no,
3: és això.
0: No te'n vas adonar.
2: No me'n vaig adonar.
0: Que utilitzaves aigua que semblava treta d'un pou.
2: Sí, l'explicació bàsicament és que, com que la tenen energia geotèrmica, l'aigua calenta ve d'aquesta energia geotèrmica que fa aquesta olor.
3: Ah.
2: Llavors, clar, són dos aixetes diferents, diguéssim, però estan unides a la mateixa, l'aigua calenta i l'aigua freda.
0: Allà van bastant avançats amb un tema, i és amb les aixetes.
2: Sí.
0: Jo, si més no, quan vaig estar a Noruega d'Erasmus, hi havia una aixeta que era per aigua bullint.
2: Sí. Clar, i no feia aquesta olor?
0: No.
2: A Islàndia sí.
0: A Islàndia feia pudor,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, sí,
0: però era
2: sí.
0: Una aixeta a part que et deia no fiquis la mà sota, per favor, en 3 segons la tenies a 100 graus.
2: Això està molt bé.
0: Home, vull dir, vaig dir, viuen al 2098 aquesta
2: amb
0: gent.
2: Amb tantes coses.
0: Sí, clar, però...
3: Si per fer els macarrons a mi em traurien d'un apuro, la veritat.
0: Aniries molt més ràpid, eh?
3: Sí.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Vinga, va, de seguida seguim descobrint la cultura islandesa amb la Judit Garcia. Abans arriba l'èxit de la setmana al Backstage de Flashback, Another 54 Ultra. I aquest temacle, Talk to You, al Backstage. Benvinguts, benvingudes. Bona nit.

0: al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I la Judit García amb el seu safari... Sembla que ens anem al mig de la selva, de la jungla, però no, aquest any estem marxant cada secció a un lloc diferent. Avui, Islàndia.
2: Ha tocat Islàndia. I ara parlarem de l'arquitectura islandesa.
1: Vinga, què?
2: Una cosa molt comuna a l'arquitectura nòrdica és que la mida de les finestres és poc privada. Finestres molt grosses.
3: Val.
2: I, a més, per si fos poc, no les tapen mai del tot perquè són al·lèrgics a les persianes. Això és una cosa que no entendré mai.
1: Però això jo no ho entenc. D'Europa, en general... Els països d'Europa no posen persianes, no ho entendré mai.
2: Ho
1: I els hotels tampoc.
2: I es, aquí,
1: em fan molta
2: ràbia. I aquí, que tenim sol com ningú altre, tenim persianes.
1: Jo necessito dormir que estigui tot fosc.
2: Sí que és veritat que una persiana...
1: El puntet de la tele em molesta.
2: Fa de molt mal rentar una persiana.
1: Bueno, noi, jo què sé, però...
2: Bueno, jo t'ho dic perquè jo netejo i sé que no va bé.
1: Ah, ja.
2: Tu segurament no ho fas.
1: No.
3: Però és més còmode netejar una persiana així amb un drap que no treure la cortina, desmuntar, posar la rentadora, no?
2: No, no, discrepo. Val.
1: Per la Judit és més fàcil les cortines.
2: Ha quedat claríssim que no netegeu persianes.
1: No, no netegem persianes, no sé.
2: Però us diré més, afegiré una cosa. A l'estiu, a Islàndia és 24 hores de dia.
1: Clar.
2: A la nit ja és llum de la dia, ja és sol.
1: Jo no podria dormir així.
2: Clar, no, és complicat, és complicat. T'acostumes.
1: Antifàs, no?
2: Antifàs, sí. I una altra cosa en relació amb l'arquitectura islandesa és que quan entres a una casa islandesa trobaràs la calefacció tot drap i les finestres obertes.
1: Ah, molt bé.
2: O sigui, la seva agenda 2030 hi ha un objectiu, que és guanyar Taylor Swift en maneres estúpides de gastar energia. No, no, és que com pot ser? O sigui, suposo que és perquè els hi sobra energia, com que tenen energia geotèrmica i tal, doncs... Calefacció a tope, finestres obertes...
1: A veure, jo també entenc que hagin de ventilar aquesta pobra gent. Saps?
2: Para la calefacció, noi?
1: Bueno, mira.
2: Ah, no, no, ja està.
1: Clar, llavors et fots de fred.
3: Clar, tenen més diners que nosaltres, llavors allò d'anar controlant, obrir i tancar l'aire condicionat cada 3 hores no ho fan, perquè poden pagar-ho tot seguit.
1: Gasta més, haver d'anar obrint i tancant l'aire condicionat.
3: No ho sé, és que no en tinc, tinc ventilador.
1: No, no, però real, que gastes més.
2: M'ha passat una cosa aquesta setmana amb l'aire condicionat.
1: Tira d'anècdota, va, home. Aquí venim a explicar la vida.
2: Va venir el meu cosí a dormir el dimecres. Si ens està escoltant això, li envio una abraçada o un cop de puny.
1: Judit!
2: No, no, és que és veritat. Va venir a dormir al meu pis el dimecres. Vale? I jo vaig arribar a Barcelona ahir. Ja saps per on va, eh?
3: Sí.
2: Se deixava l'aire condicionat obert.
1: Hola!
3: Devia ser Islàndia, el teu pis.
1: Bueno,
2: però és que el més preocupant no era que fes fred al pis, perquè, mira, realment em va perfecte amb la calor que fa aquí a Barcelona. Però el meu aire condicionat és d'aquests que cau aigua.
1: Ah, hola, no.
2: Bueno,
1: què?
2: Quan m'arribi la querella dels veïns, doncs ja us la compartiré.
1: Ostres, vas entrar nedant al pis?
2: No, al pis, o sigui, la galleda està fora, la terrassa, però clar, la galleda estava plena.
1: Plena i va vessar-se.
2: Suposem que ha vessat els veïns, sí.
1: Molt bé, una abraçada des d'aquí.
2: Una abraçada.
1: Ara entenc el tema del cop de puny, clar.
2: Sí.
1: Què més? Què més hem de saber d'Islàndia?
2: Parlem de tradicions infravalorades. N'hi ha dues, la del rètir i els cognoms. Us l'explico molt ràpid. El rètir... és, bàsicament, passar ara al setembre, és recollir els animals que han estat voltant pels prats d'Islàndia totalment lliures durant l'estiu. És a dir, els pagesos o els ramaders tenen una sèrie d'ovelles i xais, a principis de juny els deixen lliures per Islàndia i a finals de setembre els van a buscar. Tenen marcats els seus xais i les seves ovelles, els deixen que mengin herba salvatge, fresca, superbona, i quan ve el fred, que és ara, s'ajunten totes les comunitats i van a buscar els seus xais un per un.
1: Clar, però llavors, Judit, que tinc un xai que és teu...
2: Sí,
1: vull dir, deu ser així, no?
2: Literalment és
1: perquè
2: així.
1: Perquè si, per molt marcats que vagin, si has d'anar xai per xai aixecant-li l'orella...
2: Sí.
1: Mare de Déu, quin drama.
3: I quin merder trobar-los a tots. Perquè
2: però és com una tradició
3: o algo.
1: Això és pitjor que la bossa d'objectes perduts d'un col·le de nens.
3: Clar,
1: vull dir, hi ha xais en allà, pobres, que no tenen família després.
2: Sí, que...
1: Què es fa amb els xais després?
2: Que...
1: No, no, què es fa amb aquests xais, Judit?
3: Segur que alguns se'ls obliden.
1: Clar.
2: Doncs aquests xais van al plat.
1: Va.
3: Doncs mira, millor potser que es perdin, no?
2: Clar. Perquè penseu que tenen xais.
1: Ja,
3: també
1: però...
3: és veritat.
1: Però ara què? S'han quedat sense família,
2: jaqueta,
1: aquests xais, Judit.
2: Passei.
1: Em sap... Ai, a la caçadora de l'Andrea de One Direction. Mare meva, tio. Per favor, pobres xais.
2: No, però ells estan contentíssims perquè, o sigui, d'entre estar tancat tot l'estiu i acabar el plat igualment, millor estàs lliure
1: i acabes
2: lliure, no?
1: Sí, ja estan.
2: No?
1: Vale,
3: això
1: va.
3: És veritat.
1: M'has guanyat.
2: Acabes on sigui.
1: Vinga, va.
2: Una altra tradició molt divertida és la dels cognoms. És molt senzill. Si ets una noia, portes el cognom, el nom de pila del pare més el sufix dòtir. I si ets un noi, tens el nom del pare més el sufix son. És a dir, com es diu el teu pare, Andrea?
3: Juan.
2: Vale, doncs et diries Andrea
1: Juan dòtir.
2: I si tinguessis un germà que és un noi, seria Juan son.
3: És que el meu germà es diu Juan, també. Llavors és Juan Juansson.
1: Ula, Zinedine Zidane!
2: Però el curiós és que tu amb el teu propi germà no tens el mateix cognom, només el prefix, però el sufix canvia.
3: Clar.
2: Si ets un noi o una noia.
1: Tu, Juansson, mola molt, eh?
3: Juan Juansson.
1: Juansson és que és son, és el fill del Juan.
3: Clar!
1: Està molt guapo, eh?
3: Sí. No ho acabo de veure,
2: però és curiós perquè...
1: I sent? O sigui, en quin cas es posa son i en quin sent?
2: Son nois i dòtir noies. Ah, sent és... Sí, hi ha alguns casos que alguns acaben amb sent, com Good Johnson, per exemple.
1: Clar.
3: Ah, clar!
1: Si ho ha explicat ara, Andrea, on estaves? Estaves pensant en un... En... Què?
3: No, que no m'havia plantejat que aquest senyor Good Johnson, el sent, és del seu pare.
1: Clar.
3: O sigui, bueno, ja m'heu entès.
1: El seu pare és Good John.
2: Clar, no, no.
1: El seu pare es diu Good John, no?
2: O...
1: Ah, no, clar, no, però això és el seu nom.
2: No.
3: Què?
2: Gutjón era el seu cognom.
1: Ah, Gutjón era el cognom.
2: Sí,
1: llavors
2: el seu pare
1: es deia
2: clar,
1: Gutjón. Clar,
2: sí.
1: clar, Gutjón es deia. Sí, sí, sí.
3: Però llavors arriba un punt que cada cop és més llarg, no?
2: No, home, no sempre substitueix.
3: Ah, clar. Clar. Clar, no és Gutjón sense
1: ni. Ens estem fotent un liu aquí, eh?
2: És molt fàcil. Tu, una cosa, un exercici molt divertit que pots fer és mirar, per exemple, l'alineació d'un partit d'un equip nacional d'Islàndia, de futbol.
3: Val.
2: Tu mires tots els cognoms.
1: Ja et coneixen els pares.
2: El femení són tots dòtirs. Hi ha alguna excepció.
1: Val.
2: És com si aquí tots acabessin amb F, com de Fernández, sí. Hernández, Rodríguez. Pues com si això no hagués canviat mai.
3: Val.
2: Cadascú doncs, té el nom del pare, bàsicament. I si busques un equip de nois, veuràs que tots són o...
1: Són o sent.
3: Molt bé. I el de la mare mai, no? En cap cas. Molt bé,
2: no,
3: com sempre.
2: En principi no.
3: Val.
2: Sí, sí, sí.
1: Què més hem de tenir en compte d'Islàndia?
2: Parlem de relacions. Una conversa amb un islandès llueix una mica com... del pal. Com estàs? Que et diguin sí.
1: Val.
2: No? O sigui, poca habilitat social.
3: Però sí, aspirat. Clar.
2: Sí, exacte. Que el seu sí és iau i és...
3: Hosti, iau, com el Germán.
2: Aleshores, clar, què passa? Que aquesta gent parla menys que en una pel·li de Chaplin i hi ha tant de tendència individualista
1: sí.
2: que fins i tot amb coses com els nòrdics d'anar a dormir al llit són separats. O sigui, tu dorms en un llit de matrimoni, però cadascú té el seu nòrdic individual.
1: Uau.
3: Això ho compro, això m'agrada.
2: Sí,
1: m'agrada a mi també.
2: Sí, aquest tema m'agrada. Més coses. Oci. Si hem dit que les relacions són una miqueta fredes,
1: sí.
2: doncs l'oci és similar, evidentment. Va. Lo típic, l'activitat típica, doncs aquí, per exemple, podríem dir que és anar al bar, no? Sense cap mena de dubte, fer birres.
3: Sí.
2: Doncs allà al centre social són les piscines públiques, que són literalment com mini parcs aquàtics. O sigui,
1: ah,
2: tota piscina pública, un poble de 20 habitants té una piscina pública...
1: Amb
2: que té un
1: tobogans i que guapo.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: L'aigua està calentona.
3: Per això ens agrada.
2: Sí,
1: i no fa pudor, no? Com la que servies tu al restaurant.
2: Sí, sí, sí.
1: Què més?
2: La meteorologia.
1: Sí.
2: Allà el sol és com Pedro Sánchez i el vent com Vito Quiles.
1: A veure.
2: Un apareix tres cops l'any i l'altre tres cops al dia. Bàsicament és molt canviant.
1: Plou molt a Islàndia? Sí, oi?
2: Jo diria que el que predomina és el vent.
1: Val.
2: O sigui, el vent és tot el dia, cada dia.
1: Buf.
2: És terrible.
1: I el sol, bueno, pren-te pastilles de vitamina D.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí, sí.
1: Més.
2: Superpoders.
1: Què?
2: Sobreviure cada dia a condicions meteorològiques que esgotarien el paper de vàter a l'instant en qualsevol altre país i, com tot país nòrdic, doncs l'eficiència. Hi ha un tema que és bastant interessant a nivell, sobretot, especialment doncs, burocràtic, no? Jo us diria que si Barcelona fos... o sigui, si la Sagrada Família fos a Islàndia, Gaudí l'hauria vist acabar.
1: Au, au.
2: Sí, sí, sí.
1: Val.
2: Una cosa que ens va passar justament a Islàndia, vam anar a un banc, a un compte bancari, vam entrar... i sortir en qüestió de 15 minuts i el compte bancari ja està obert.
1: Ah, molt bé.
3: Mira, veus?
1: Com aquí, també.
2: Aquí tardies 15 dies.
3: No, aquí llavors t'envien un PIN per SMS i quan el poses no funciona, llavors t'envien una contrasenya per mail. Que
2: per
3: quan
2: obrir un compte, o sigui, sí, per sí, posar sí. diners, eh?
3: És un merder.
2: És fort, eh?
3: Sí, i et demanen totes les teves dades. Totes.
1: Totes?
3: Totes, eh?
1: Que has hagut d'obrir un compte fa poc, Andrea?
3: No, l'altre dia volia revisar quants diners tenia el compte i, bueno, em van fer una enquesta que va començar per la meva infància, on havia estudiat a P3, gairebé.
2: Tot per veure que tenies 10 euros, eh?
3: Sí. Ho arribo a saber i no ho faig.
1: Què més?
2: Vale, aquesta crec que serà la meva categoria preferida, sense cap mena de dubte.
1: A veure.
2: Que és nivell d'alcoholisme.
1: Home.
2: Vale? La puntuarem baixa. Ara us explicaré per què. Jo li dono un 3 sobre 5.
1: Val.
2: Pensareu que és això, que és baixa. No, no és perquè no beguin. És perquè han de deixar espai pels antidepressius. Vale? No poden barrejar.
1: Hosti.
2: Beuen bastant, però és que hi ha tanta gent que es medica per la depressió.
1: Es mediquen molt, sí o no?
2: Moltíssim. És el país amb més consum d'antidepressius del món.
1: Uau, això sí que no ho sabia.
2: Clar, és que no veure el sol passa factura, eh?
1: No, ja,
2: o sigui, no, sí no és un sí. tema... O sigui, és un tema...
1: Vaig tornar molt trista de l'era de Tus. Sí? Perquè s'havia acabat. No, no, no, no, però sí, sí, sí, real, real.
2: Llavors, això.
1: Afecta.
2: Beuen molta birra, però és que també consumeixen altres substàncies.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí. I ja per últim, l'esport, el meu tema. A Islàndia, l'esport tradicional, sí, podríem dir, és el glima.
1: A veure.
2: Glima aspirat, digueu-li com vulgueu. El glima és un tipus de lluita lliure tradicional que data de l'època vikinga, o sigui, fa estona. Però cada cop té menys practicants. Jo crec que bàsicament és perquè comporta contacte físic i això, evidentment, a Islàndia no es porta. No es toquen, no es parlen... Clar,
1: llavors,
2: estava predestinat a perdre's.
1: Clar, que l'esport es basi en el contacte i llavors siguin uns antipàtics, doncs no, clar, no funciona.
3: Els hi enganxa rotllo el billar.
2: Sí.
1: Un esport individual, que no hagis de parlar. No? Sí.
2: Però també et diré, segueixen bastant el futbol, l'handbol i el bàsquet, però el més fort de tot és que estan assentats en una taula, poden veure com perd o guanya el seu equip una final, un partit importantíssim, i ho fan, o sigui, ni parpellegen.
1: Igual.
2: Clar, no s'emociona.
3: Això aquí no s'entendria, eh?
2: Clar, no són gaire el target del Bada Barça, per exemple.
1: No, la veritat és que no, que aquí som ben bé al contrari, Judit García.
2: Correcte, sí, sí, sí.
1: Escolta'm, doncs ja sabem alguna cosa més d'Islàndia. Tens pensat qui ens portaràs la setmana que ve?
2: Crec que anirem a més nínxol, anirem a algun poblet...
1: Val.
2: Sí, sí, sí.
1: Val, em sembla bé. Estrenada la secció queda.
2: I tant.
1: Ara te'n vas a veure l'isla, punyetera.
2: No volia dir-ho per antena, però veus.
1: Ja veus, exposant aquí. Ens escoltem la setmana que ve.
2: I tant.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: 10 minuts i les 10 de la nit, al Backstage, una entrada a la llista. El so d'Olivia Dean, So Easy.

0: Per segona setmana consecutiva el número 1 de la llista, Ana Mena, Lola Índigo, Unió de Luxe, per aquesta que es diu Petito A.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I al backstage estrenem secció. Quatre minutets i les 10 de la nit. Anem a parlar de coses que ens agraden, Andrea.
2: Ens encanten, i jo tenia tantes ganes de parlar d'això perquè sento que no tinc ni idea i vull aprendre'n.
0: Molt bé.
2: Llavors ens hem buscat una bona mestra perquè ens ensenyi, ens expliqui. Jo vinc amb una llibreta i amb un boli, les meves preguntes apuntades.
0: Portes totes les teves preguntes i ara emplaçarem també a la gent que ens faci les seves, eh? Sí. Teniu el WhatsApp obert, 628-414-029. Però és que avui s'estrena el backstage de Flashback. Ai, quina il·lusió que ens fa. La Sara Domènech, Sara, benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
0: La podeu trobar a les xarxes com a Sara Emdi.
3: Sí.
0: I parlarem d'astrologia al backstage de Flashback. La gent, per tant, et pot fer les seves consultes i tu els hi resoldràs.
3: Sí, la idea és començar tots els programes explicant una mica l'energia de la setmana i després contestar les preguntes que tinguin tots.
0: Com tenim l'energia aquesta setmana? Estem gaire revolucionats?
3: Doncs no, al contrari.
0: Val.
3: Aquesta setmana l'energia està menguant. O sigui, la lluna està menguant, llavors és un moment en el que anem més cap a dintre. Llavors necessitem descansar.
0: Què
3: val,
0: vol dir?
3: Val, val. A mi això m'encanta, perquè jo porto una setmana amb una ansietat que em moro. Llavors a mi m'agradarà molt que tu vinguis i em diguis que la lluna està no sé com, jo li fotré la culpa a la lluna i em quedo més tranquil·la.
2: Aquesta és la part bona de l'astrologia, que sempre li pots fer la culpa.
0: O sigui, és la idea de la secció, eh? Fotre la culpa a un tercer perquè no sigui llavors cosa nostra.
2: No.
0: Molt bé.
3: Lo guai és fer-nos preguntes. No? Llavors, crec que aquesta és la part interessant que podem portar al programa.
0: Llavors, aquesta setmana hem d'estar tranquils.
3: Sí, aquesta setmana principi toca descansar, dormir, el que el cos ens demani dins del que puguem fer. Però aquesta és l'energia. Ens ve una lluna nova a Virgo, llavors podem fer alguns rituals, però bueno, no sé si voleu entrar en això avui o preferiu deixar-ho per unes altres setmanes.
2: Val, jo tinc moltes preguntes sobre això.
0: No, tira,
2: sobre
0: tira, el tema... que ja et veig. Vull dir, us ho juro, ha vingut amb els deures fets i porta una llista de preguntes que no sé si la pobra Sara avui les podrà resoldre totes.
2: No, perquè jo sé que hi ha molta gent que segurament li interessa aquest tema, però que es perd bastant, perquè hi ha moltes coses. No només hi ha el teu horòscop, que és com el dia en què neixes, no?, i que se suposa que és el que marca el sol.
3: Exacte.
2: Jo vull que m'expliquis una mica això de la carta astral, perquè a mi em passa molt que jo sóc Lleó, val? I em sento zero identificada amb Lleó. Llavors em diuen, t'has de fer la carta astral i mirar el teu ascendent, la teva lluna, el teu no sé què, i sé que això té molt a veure en com ens veu la gent, com ens veiem nosaltres mateixos i tot plegat, i vull que tu ens ho expliquis.
3: Colin, si és que ho podries explicar tu.
2: No,
3: si
2: jo no puc explicar res.
0: No. Ens hem documentat per fer la intro de la secció, però ara et deixem a tu, Sara, que tiris aquí.
3: Sí, a veure, o sigui, al final tots naixem en un moment, el cel està amb les estrelles disposades d'una forma, les estrelles se li diuen a tots els planetes, en total n'hi ha 10, i una, sol i tots els planetes que coneixem.
2: Val.
3: Llavors això conforma una mica la nostra personalitat. Què passa? Que no hi ha una igual. Llavors la gent està acostumada a dir, ah, soc verge, per exemple.
0: Val.
3: Llavors verge és això, això, això i això. No,
2: val,
3: perquè al final els 10 planetes conformen com som nosaltres. Llavors això és algo que s'ha de profunditzar moltíssim. Jo, per exemple, segueixo descobrint parts de mi amb la carta natal. Llavors necessitaríem unes quantes hores per profunditzar. Però sí que és veritat que moltes vegades no ens sentim identificats amb el nostre sol perquè tenim més energia en una altra part de la carta.
0: Val.
3: No sé si m'ho entres.
2: Sí, llavors aquesta carta com es fa?
3: La carta, bueno, hi ha pàgines web que tu poses, llavors com que et surt el mapa. És com una espècie de mapa on hi ha cases, hi ha signes, hi ha els planetes, com disposats d'una manera, i llavors nosaltres, els astròlegs, el que fem és interpretar-ho.
2: Val.
0: Estem fent una mica aquí d'astrologia per dummies, eh? Vull dir, és ben bé per persones noves com nosaltres, i la Sara ens portarà la seva part d'expertesa, perquè si no, nosaltres aquí anem molt perduts. Què
2: llavors
0: estàs mirant? Que l'has fet a tu, la carta, o què?
2: Sí, per posar una mica d'exemple...
0: M'encanta.
2: És el que dic, tinc el sol a Lleó, però aquí la meva carta astral em marca un ascendent i una lluna. Llavors, què vol dir cada cosa? En el meu cas, jo l'ascendent el tinc a Capricorn.
3: I la lluna?
2: La lluna a Piscis.
3: Vale, llavors tens com tres elements, llavors estàs com bastant equilibrada.
2: Val.
3: Per exemple, Leo és foc.
2: Sí.
3: Piscis, m'has dit lluna a Piscis?
2: Sí.
3: Aigua. I ascendent a Capricorn, que és terra.
2: Val.
3: Doncs hi ha quatre elements en total. És que aquí hauríem de fer una classe intensiva.
0: Ja.
2: Clar.
3: Llavors, per exemple, la gent et reconeix més com un Capricorn perquè és com et veuen ells.
2: Val.
3: Com una energia molt de treballar, d'estar sempre a tope, com ser com molt constant amb el que fas. I la lluna, en canvi, és el que tu necessites per estar tranquil·la.
2: Val.
3: Vale.
2: Em veus així, tu?
0: Treballadora?
3: Hauríem de profunditzar molt.
2: Val.
0: Em veus així, eh? L'atracament aquí a mà armada només començar.
3: O sigui, ja al final és el que tu portes dins, és la teva essència. Això ho veus tu, sobretot. És com, com tu et sents, com tu et coneixes. No? L'ascendent és el que tu projectes i la lluna és el que tu necessites per estar bé.
2: Val. Llavors, clar, ara seria feina meva saber què és cada cosa, no? Què és Capricorn, què és...
3: Profunditzarem, lleó. Profunditzarem.
2: Val, perfecte. Sí. Tens algun dubte, tu?
3: Jo sí.
0: Vinga, tira.
3: Vull saber quin és el teu signe.
0: El meu signe?
3: Sí.
0: En tens algun pensat o no?
3: No,
0: clar, és que hem pogut xerrar molt poca estona. Sí. Jo sóc Aquari.
3: Vale. Bueno, Aquari està molt regit, o sigui, com que la gent que és Aquari tenen signes d'aire, es dediquen molt a la comunicació.
2: Mm-hmm. Ai, mira, llavors, molt bé!
0: És l'únic element que tu no tens. I per això potser xoquem.
3: Hauríem de veure,
2: Molt bé.
3: Hauríem de mirar moltes més coses, sí.
2: Dua Lipa és Lleó, també,
0: Ah, sí? Molts art...
2: Ho veus, que hauria de ser cantant, si és que t'ho he dit abans?
0: Molts artistes són aquaris. Harry Styles és aquari, jugadors també famosos, actors i actrius, vull dir, hi ha molta gent. Cristiano Ronaldo és d'un dia després que jo. Esther Exposito també és aquari, vull dir...
3: Algun dia podríem fer algun programa explicant a veure quins famosos són cada cinc.
0: Mola.
3: És guai de veure.
0: Què més els has de preguntar?
2: No, sobretot aquest tema de la carta astral. Llavors, clar, si jo ara tinc com aquests tres signes, quan tu has dit ara, per exemple, que la lluna està minvant i que ens sentirem d'aquesta manera, jo a quin d'aquests tres signes he de fer cas?
3: Això són coses diferents.
2: Val.
3: O sigui, al final, la carta astral el que fa és com ensenyar-te com ets tu mateix. És com un procés d'autoconeixement.
2: Val.
3: No és algo més psicològic, no? I l'energia que n'hi ha actual ens afecta a tots.
2: Val.
3: Són coses diferents. Una cosa és el teu naixement i com la teva personalitat, i l'altra és l'energia actual.
2: Val. Llavors, aquesta energia actual, segons el teu signe, t'afecta d'una manera o d'una altra, i aquesta setmana, per exemple, quins serien els signes que els hi afecta més aquesta energia?
3: O sigui, realment, aquesta, per exemple, a mi, que jo tinc la lluna verge, aquesta lluna m'afecta més que els altres. Uh-huh. És que tenim lluna verge, us ho sentim més que els altres.
2: I això per què? Si, no sé si es pot saber d'alguna manera.
3: La sincronia.
2: Val.
0: O sigui, aquesta setmana que pot ser que estiguis especialment sensible o amb què t'afectarà, per exemple?
3: A mi, per exemple, més que això, m'agrada utilitzar com aquest tipus de llunacions per fer rituals. Però com, per exemple, jo que tinc la lluna Virgo, pues, sento que si faig un ritual, com que tot passa més ràpid, com que s'acceleren. N'hi ha vegades que ho he fet i es manifesta més ràpid. Jo, de fet, faig uns tallers aquí a Barcelona de rituals de manifestació que són molt interessants i just ho fem quan és lluna plena. Llavors, segons la fase llunar de la lluna, doncs fem una cosa o una altra.
2: Val. I són rituals del tipus, no ho sé, escriure en un paper i coses així.
3: Sí. Exacte.
0: Fuà.
2: Molt bé,
0: és que tenim tantes coses per descobrir, tantes preguntes que hauríem de fer. Però jo, per exemple, vull preguntar-te, Sara, si a la gent que ens està escoltant, per exemple, diu, mira, jo aquesta setmana, no, és que tinc una cita amb un noi que és peixos. Com m'anirà? No? Aquestes... Jo sóc tal, això ho podem
3: sí,
0: jugar?
3: Sí, jo crec que això és el més guai.
0: Val.
3: Aquestes són les preguntes que jo vull rebre.
0: Val, Sí, o sigui, això és el que anirem resolent a la secció.
3: Sí.
0: Per tant, ja ho sabeu, a través del 628-414-029, i nosaltres també el que anirem fent és obrir a Instagram la típica caixeta de preguntes a les stories, perquè la gent li pugui fer les seves preguntes a la Sara.
3: Sí. Volem ser el seu.
2: Sí,
0: ara.
2: Evidentment. La Sara ens farà com aquesta part d'introducció per explicar-nos com ens sentim i si nosaltres volem fotre-li la culpa a la lluna de la nostra ansietat, dels nostres problemes, endavant. Jo faré això 100% totes les setmanes. I després, doncs, vosaltres, al 628-414-029 o a l'Instagram, tindreu un espai per fer les preguntes que creieu a la Sara, ja siguin del tipus com m'anirà en aquesta cita o del tipus m'he sentit així aquesta setmana, té alguna cosa a veure amb els astres?
0: I llavors, per aquesta setmana, què hauríem d'esperar així a moda de resum? Què ens podries dir? Alguns tips o alguna cosa perquè ens passi millor la setmana, per exemple?
3: El consell és que descanseu el màxim possible. Mm-hmm. I a mi, per exemple, quan arriba setembre, que és com la temporada de verge, m'agrada dedicar-ho a la salut.
0: Val.
3: Per exemple, per mi és com un avís de mirar-me, doncs, jo que tinc moltes pigues, doncs vés a mirar-te les pigues, analítiques, perquè verge regeix la salut.
0: Uh-huh.
3: Llavors, cada signe et parla d'algú, llavors per mi és com una espècie de recordatori.
0: Brutal.
3: Per dedicar aquell mes a aquella cosa.
0: Uah.
2: Per exemple, el mes de Capricorn, a què el dedicaries?
3: Pues a la feina.
2: Val.
3: Crear com estructures o alguna cosa que em funcioni a llarg plaç. Mirar les finances,
0: Sí. Uau, brutal, em sembla increïble. O sigui, jo he d'anar, us ho dic en sèrio, ara ja ens exposem aquí al programa, però he d'anar al dentista.
3: Sí, sí.
0: I he d'anar a l'otorrino.
2: Doncs mira, és el millor moment.
0: Ara he d'anar-hi. Sí, ho he de fer ja, vale.
3: Sempre que arriba a setembre és que m'he de mirar. Nosaltres que som joves, que tu dius que no, però que sí que som joves, no?
0: Jo dic que no.
3: Sí, que estàs cap als 31.
0: Ja, tia, però és que saps què m'està passant? Que m'estic notant fora de tot això del món de l'internet. Ja li dic així, com una persona gran, saps?
2: T'entenc. Posar l'article davant d'internet
0: i dir
2: l'internet.
0: Ho jugo així, home. Però sí, sí que realment ja em sento... Val, o sigui...
3: Estic com tu. No val.
0: Per tant, hem de mirar-nos la salut aquest mes de setembre, Déu-n'hi-do.
2: Sí. I quan acabi aquesta lluna en què estarem com més intensos, més cansats i més tristos, què ve després? Una lluna plena?
3: Això és un segle. N'hi ha quatre grans fases, sobretot. De la menguant anem a la nova. Això ja ho aniré explicant perquè potser és molta informació, però quan és lluna nova es planeja una mica el mes següent, o sigui, com els 28 dies de fase lunar. Llavors l'energia comença a créixer, la fase de la lluna... Bueno, si mirem al cel veiem que la lluna va creixent fins que la lluna és plena. Llavors allà és quan hi ha més energia, tenim més insomni, llavors vuelta en vida. O sigui, és com un segle constantment.
0: Clar, i ara que està minvant, va perfecte perquè, clar, pots descansar més, no?
3: Sí, i creguis o no, al final, per mi és com un recordatori de... Bueno, estic en productivitat i després estic al descans. Intentar trobar l'equilibri.
0: Vale.
2: Molt
0: o sigui
2: bé,
0: que ara, si no som productius, tenim l'excusa, perfecte.
2: Total.
0: Quan em diguis, no, mirem de fer no sé què, et diré, Andrea, txt, pausa, hem de descansar i descansarem.
2: Descansar,
0: em sembla bé.
2: Que ens ha dit la Sara.
0: Em sembla bé, em sembla bé. Escolta'm, Sara, doncs Déu-n'hi-do quina estrena, quanta info, quantes coses que podem tenir en compte. Emplacem a la gent a que ens enviï les seves notes de veu, els seus dubtes, i nosaltres també t'emportarem més per la setmana que ve, perquè ens interessa molt aquest món, però clar, és que som molt nous.
2: Clar.
0: Llavors, jo crec que hi ha molta gent també que li pot interessar l'altra banda de la ràdio.
3: Anirem aprenent a poc a poc.
2: Perfecte.
3: Jo tinc una proposta.
0: Vinga.
3: M'agradaria que ens ajudessin a escollir el nom del consultori.
0: Epa,
3: vinga, va. A veure, vaig a mirar el que tinc aquí amb notes. Vale, tinc tres.
0: Tens tres noms, vale, perfecte.
3: Vale, el primer és... Què diuen els astres?
2: Vale. Ah-ha. Me'ls vaig apuntar, espera.
3: Vale.
0: Farem una enquesta.
3: Sí.
0: Això obrirem a Stories i farem una enquesta, així també la gent participa i després que ens enviïn els seus dubtes.
3: Sí.
0: Què més?
3: Vale, el següent és entre signes.
0: Uf, m'agrada molt.
2: M'agrada molt.
0: M'agrada moltíssim, eh? Molt. I a més ja m'imagino el logo i tot. Són dos signes.
2: I si votem nosaltres.
0: Els animals.
2: I ens deixem
0: votem nosaltres.
3: Jo vull sentir l'opinió de tothom, perquè li he preguntat a la meva mare, a la seva parella, al meu nòvio, i cada un m'ha dit un diferent.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Merda. No, no.
3: Jo us necessito.
2: Val.
3: Vale, i l'última és ben alineats.
2: Ai, aquesta m'agrada també.
3: Ho heu de dir.
2: Molt bé.
0: Quines tres opcions, Andrea?
2: Les opcions són 1, què diuen els astres, 2, entre signes, i 3, ben alineats.
0: Uau, eh?
2: Jo la tinc clara.
3: Sí! Quina?
2: Per mi és entre signes.
0: A mi també m'ha agradat 100%. Moltíssim.
2: Vale. Ja decidirem si fem una enquesta o si tirem pel dret i com que és el nostre programa.
0: No fem això. Si la Sara vol participació, sí, veritat, farem participar a la gent, clar que sí. Ostres, Déu-n'hi-do, hem començat forts, eh?
2: Sí, sí.
0: La setmana vinent més preguntes i esperem també les vostres al WhatsApp 628-414-029. Ho anirem recordant durant tota la setmana. I així doncs també descobrim safareig dels nostres oients, que és el que més ens agrada en aquest programa.
2: Això al final és un lloc de confiança on tots diem la nostra.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Acaba el dia amb més energia que com l'has començat. Backstage, de 8 a 11 de la nit, a Flashback.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Un quart i mig d'11 de la nit, sou al backstage de Flashback i anem a obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica el que és el backstage de la programació habitual de la ràdio. I avui, atenció, perquè tal dia com avui, l'any 2012, és a dir, fa 14 anys.
3: Sí, 14 anys.
2: Un grup que es diu The Script van treure l'àlbum 3, hashtag 3.
3: Val.
2: I dins de l'àlbum, atenció, clar, potser The Script, no els teniu ubicats, tal...
3: És allò que em sona el nom, però ara no, no els associo a cap cançó, saps?
2: Doncs dins d'aquest àlbum hi havia aquest temacle.

0: És un autèntic tamacle Hall of Fame amb Will.i.am. Sí. The Script, que és una banda d'irlandesos. Mira, la Judit ens parlava d'Islàndia, doncs és una banda d'irlandesos.
1: No té res a veure.
0: No, però canvia una lletra.
1: És com si dius, la Judit ens parlava de pops, doncs aquests tenen gats.
0: Exacte.
1: No té cap mena de sentit aquesta comparació.
0: Doncs, bueno, jo he canviat tota la lletra, no? I resulta que abans de fundar aquesta boy band de Script, sí, tant el vocalista Danny O'Donoghue com el guitarrista Mark Sheehan, que no Sheeran.
1: Podries haver preparat els noms abans de llegir-los.
0: Bueno, sí, són com molt difícils, sí, sí. Doncs van formar part de la boy band My Town, una boy band que va crear Louis Walsh, que és el jutge d'X-Factor, sí, i van intentar doncs crear una boy band amb gent important dins del concurs. Ells dos ho eren i van signar un contracte a milionari als Estats Units, però la cosa no els hi va funcionar tan bé com ells es pensaven.
1: Això va passar també en One Direction.
0: Correcte.
1: Estava com molt de moda, no?, això d'agafar a penya random del concurs i posar-los tots junts.
0: Fer una boy band.
1: Doncs, en One Direction va funcionar molt.
0: Què van fer ells dos? Doncs van dir, mira, saps què? Ja que no ha funcionat, anem a intentar fitxar un bateria. I van fitxar un bateria, però que el van fitxar sense escoltar-lo. És a dir, van conèixer-lo un dia random, van anar a fer unes copes i tal, es van caure bé, i sense escoltar-lo, sense que els enviés una maqueta ni res, li van dir, copeta a l'esquena, tu seràs el bateria del grup. Per sort, el bateria era molt, molt bo.
1: Uau.
0: I va funcionar i va encaixar dins de la banda, però van moure's molt per sensacions, una cosa com una mica hippie, saps?
1: Molt bé. Mira, al final els hi va funcionar, no els hi va funcionar allò de la boy band, aquella X-Factor, però això sí, almenys una de dos.
0: I llavors avui, doncs, per celebrar aquesta efemèride, que fa 14 anys que va sortir aquest àlbum, doncs seguirem escoltant cançons de Script com aquesta, The Man Who Can Be Moved.

0: Déu-n'hi-do, els temacles que té descrit. Si no coneixeu aquesta boyband, o és el que dèiem, potser no l'associàveu a aquesta música, però tenen autèntiques cançonasses. I, de fet, van començar sent productors i compositors de maquetes de Britney Spears o de TLC. Sí, sí, vull dir, ells feien això de productors d'estudi i també de compositors d'altres cançons.
1: No m'enganxa gens aquesta cançó amb, per exemple, Work Beach de Britney
0: no,
1: Spears.
0: No, la veritat és que no.
1: Sí, no té res a veure, però sí que és cert que moltes vegades els artistes comencen escrivint per altres
0: sí.
1: o composant per altres i després, quan ja tenen cert nivell d'èxit i de credibilitat dins la indústria, que això és un altre tema també, ja sí que es llencen com a treure les seves cançons i acaben tenint èxit ells.
0: Més cançons de Script, d'aquesta banda que estem descobrint avui, descobrint més curiositats, no?
1: Sí.
0: Aquesta es diu Break Even.

0: Break-even, que és un terme que s'utilitza com el punt d'equilibri en una espècie de transacció econòmica, normalment i tal. Però break-even, en aquest cas, vol dir que és la desigualtat després d'una ruptura. Parla d'una ruptura, aquesta cançó, i els explica que normalment es diu ho hem deixat de mutu acord, no? Però sempre hi ha una de les dues parts que surt més perjudicada, que aquella relació s'acabi. Doncs d'això ve el títol d'aquesta cançó, que per mi hauria de ser Falling to Pieces.
1: Sí, perquè és lo típic que després ningú sap com es diu la cançó.
0: Exacte.
1: És com Me muero por conocerte, d'Alex Ubago.
0: Sí,
1: que no es diu així, es diu Sin miedo a nada.
0: Sin miedo a nada.
1: Mai ningú li ha dit Sin miedo a nada, aquesta cançó.
0: De fet, crec que YouTube posa Sin miedo a nada, entre parèntesis, Me muero por conocerte, perquè la trobis.
1: És que, de fet, hi ha una cançó a YouTube que és Me muero por conocerte, que és un vídeo random de YouTube que va penjar una persona perquè la gent la pogués cantar versió karaoke, i tenia, ara ja no ho sé, però fa un temps tenia més reproduccions aquest vídeo que l'original d'Alex Ubago, perquè mare ningú sabia que es deia Sin miedo a nada.
0: Artistes del món, poseu el títol que toca.
1: Si us plau.
0: Ah, per cert, que aquesta gent doncs van fer un concert a Brussel·les per Sant Patrick l'any 2018, i van comprar cervesa per cadascun dels 8.000 assistents.
1: O sigui, van pagar ells les birres de tothom?
0: Sí. Una birra.
1: I què fèiem nosaltres, que no hi érem allà?
0: Doncs el 2018, no sé què estava fent jo crec que sortint de la uni.
1: Jo entrant. Bueno, entrant no, anava per la meitat.
0: Segon any, no?
1: Sí, segon any.
0: Jo el 2018 vaig acabar, imagina't.
1: Segon
0: un pollet. En fi, més cançons, va, de The Script. Aquesta és boníssima, Superheroes.

0: The Script, que l'any 2013, per cert, van fer una actuació privada per la reina Isabel II d'Anglaterra.
1: En sèrio?
0: Sí, sí, sí. Resulta que estaven en un... Van fer una visita a la BBC Radio 1, diria la reina, i ells eren allà, però els hi van dir expressament que hi anessin perquè poguessin cantar per la reina Isabel II, sí, sí.
1: No et molaria com fer una cosa així privada per algú? Rotllo que de cop et truqués Salvador Illa i digués vull un backstage privat i que ens plantéssim nosaltres dos
0: al Palau
1: allà...
0: de la Gene.
1: Sí, al Palau de la Gene amb Salvador Illa fent-se un cafè i nosaltres allà explicant doncs, el dia que el meu nòvio va plorar perquè Messi marxava del Barça, saps? I ell allà escoltant-nos.
0: Jo crec que entraria al joc.
1: Sí, eh?
0: No? O què?
1: No ho sé.
0: Ens enviaré un WhatsApp. Estaria allà, però ens enviaré un WhatsApp, saps? En fi, per cert, que The Script va passar un moment difícil l'any 2023 perquè Mark Sheahan, el guitarrista, va morir amb només 46 anys i va ser un abans i un després amb el grup. Des del 2023 no van treure més música. Ara, el 2026, han tornat. De fet, aquest mateix estiu, a l'agost, el 14 d'agost, diria que van treure un nou àlbum.
1: Oh, wow.
0: Han tornat a fer música, han tornat a fer una gira de record de Mark Sheahan, però, clar, evidentment, la cosa ja no és el que havien sigut aquests èxits.
1: Quin greu.

0: Superestrella, imprescindible aquesta cançó per aquest any, imprescindible també el Vaporitour, la gira que ja hem acabat aquest 2026, la gira XXL de Flashback.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Gràcies a tots i totes els que hi heu passat, perquè, escolta'm, ens ho hem passat nosaltres també de conya. 5 minutets i 3 quarts d'11 de la nit, arribant pràcticament al final del programa, però com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que en Xavi Dalmau, el programador musical d'aquesta casa, cada dia ens agafi una mica més de mania.
2: No ens agafa mania, trobo.
0: No, ens portem bé, ja, amb en Xavi.
2: Sí, som col·legues.
0: Ja, i tant.
2: Col·legotos.
0: Ara ja li fem 6-7, saps? I en Xavi està content.
2: Molaria molt que ho fes ell un dia.
0: Un dia el gravarem, si ho fa.
2: Doncs Xavi, avui parlem d'un artista que ja és un artista Flashback.
0: Ah, llavors
2: avui
0: estem
2: salvens.
0: Salvens,
2: sí, sí. Perquè parlem de Dominic Fike. I can't move on. Coneixem a Flashback a Dominic Fike per aquesta cançó, Baby Doll, que és una cançó de res, un minutet i mig.
0: Pim-pam.
2: Pim-pam-pum.
0: No necessites més.
2: No, perquè és molt bona, ja està. Si en un minut i mig ja t'ho diu tot, per què allargar-ho, no? És una cançó que va començar a fer-se famosa aquest any i entrar també en les llistes musicals aquest any, però és que en realitat és una cançó que va sortir el 2018.
0: Sí.
2: Això ho hem explicat ja moltes vegades, el poder de les xarxes per fer virals coses que ja estarien caducades per temps.
0: 100%, però és una cançó que portem escoltant aquí Flashback des de l'any 2025 o fins i tot aquest 2026 ha vingut, eh?
2: Sí, jo diria que va ser el 26,
0: Vull dir, imagineu-vos, qui li havia de dir a Dominic Fike i a aquesta cançó, que 8 anys després, pam, de cop començaria a sonar tot arreu.
2: Sí, però mira, almenys aquest fenomen ens ha servit per descobrir un nou artista.

0: A més, aquest mes d'octubre, Dominic Fike treu àlbum, que és el seu tercer àlbum, i surt en concret el 9 d'octubre. Es diu How to Quit Smoking.
1: Molt bé.
0: Un títol que em sembla bastant divertit. El disc, a més, sortirà mentre ell estigui de gira, perquè ell continua en la seva gira Comedy, Tragedy, Parody. I carai, segons ha explicat ell mateix, és un disc fet a la carretera. És a dir, les lletres de les cançons, la composició, tot plegat, ho ha fet en els desplaçaments que ha anat fent durant aquesta gira.
1: Hala, que xulo! S'ha anat escrivint mentre estava de gira.
0: Sí, això és molt xulo.
1: Aquest noi en algun moment necessitarà parar. Però clar, ara deu dir, estic a la cresta de la onada, la gent m'està comprant per la música que estic traient, anem a treure'n més, no?
0: Això mateix, deu ser.
1: Déu-n'hi-do, doncs mira, ho està patant Dominic Fike.

0: Aquí m'ha recordat una mica a Lil Nas X, no?
1: Sí, això també ho vam comentar. A més, la veu és bastant semblant, també.
0: Però t'he de dir una cosa, o sigui, vale que siguin cançons que al nou àlbum estaran fetes a la carretera, però també trobo que és un artista molt fet per conduir per la carretera. És música de road trip, de viatge.
1: Sí, de baixar la finestra i treure el braç una miqueta per fora.
0: Una mica xulo.
1: Passejant com, saps aquelles carreteres quan vas a la Costa Brava?
0: Sí.
1: Si ets un pixapí com jo que va a la Costa Brava des de Barcelona. Què passes com per aquelles carreteres amb girassols als costats?
0: T'agraden, eh, aquestes carreteres?
1: Sí, és una mica aquesta vibe.
0: I de cop et ve Dominic Fike al cap, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Doncs recordem que Dominic Fike treu el seu tercer àlbum el 9 d'octubre, es diu How to Quit Smoking, però és que el 28 d'agost va treure el primer avançament de l'àlbum. I aquesta serà la recomanació nocturna d'avui.
0: Molt bé.
1: La cançó es diu Wallflower i és la primera cançó de les 12 cançons que tindrà el disc. Aleshores, seguint la teoria del backstage, no serà la millor cançó del disc. Perquè recordeu que, segons la nostra teoria, la primera, la segona i la tercera cançó mai són les millors. Sempre són la 6, 7, 8, no?
0: Per mi, la 3 i la 7.
1: Ah, la 3 també?
0: La 3 és la bona del disc.
1: I la 1 és com malilla,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la 4... Ai, la 1 és en plan... Bueno, mira, l'hem posat la primera, però...
1: Doncs mira, ell ha triat que la 1 sigui el primer avançament del disc.
0: I ara estem recomanant, imagineu-vos. Vull dir, ha de ser prou bona.
1: De totes maneres, per saber-ho, si és la millor, la pitjor sí. O què, haurem d'escoltar el disc sencer, que ens haurem d'esperar el 9 d'octubre.
0: I t'he de dir una cosa. Això, hi ha un artista que ja li vam comentar a ella en directe, que trenca la regla, que és Nil Moliner. Ha començat tots els seus discos amb un temacle. Per tant, no feu cas d'aquesta teoria que ens hem fumat nosaltres.
1: Però sempre hi ha aquella excepció que confirma la regla.
0: Això és totalment cert, sí, sí.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Doncs estarem pendents el 9 d'octubre que surti aquest disc de Dominic Fike. Mentrestant, escoltem el primer avançament, que és la recomanació nocturna d'avui, Dominic Fike, amb aquesta que es diu Wallflower, al Backstage de Flashback.

0: prop.
1: Era això, el so dels tiets amb la seva cançó de l'estiu, 10 minuts i les 11.
2: Bona nit.
1: Hola.
2: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: el dia 16 d'agost de l'any 2001.
2: I el número de la sort, el...
1: el 4. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: De minuts i les 11, els del backstage toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs, marxem a dormir. Avui que hem estrenat la nova versió del Safari de la Judit Garcia.
3: Sí.
1: Hem estrenat també la secció amb la Sara Domènech, que no sabem encara com es diu.
3: No, posarem, és veritat.
1: Posarem la votació al nostre Instagram i que la gent decideixi.
3: Haurem de fer una enquesta.
1: Sí, sí. I després també ens podreu dir doncs, tots els vostres dubtes astrològics que ella us els respondrà encantadíssima.
3: Sí, a més que maca. Ella té moltes ganes d'ajudar-nos. A mi la veritat és que m'ha ajudat moltíssim perquè he après, per fi, que és una carta astral.
1: Uh-huh.
3: He entès els meus signes, perquè resulta que tots en tenim tres, no només un.
1: No, clar, hi ha l'ascendent i la com es diu,
3: la lluna.
1: Sí.
3: Clar, llavors jo això, doncs, més o menys ho sabia, però no gaire, i ara ja ho he entès, per fi.
1: Molt bé, mira.
3: Estic contenta.
1: Cada dia aprenent coses noves, i demà més, també, que hi tornarem al backstage de Flashback, demà sondeig amagat, demà l'Alba Povedano de Mantis...
3: Sí.
1: Moltes coses passaran demà.
3: I tot anirà bé.
1: O no. Ja ho veurem. Demà a les 8 i tornem.
3: Adéu!
1: Bona nit!
4: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Vine'm a buscar.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, Another, amb aquest Talk to You, són les 11 i 3 minuts. Després del backstage, després del cap de setmana, i de cridar i cridar els Vapory Tours, a veure si ens aguanta una mica la veu, estarem junts fins a les 6 de la matinada. Ara amb en Tim Impala, el projecte, amb aquest Dràcula.
1: Amb Andreu Preses.

0: Els dies que vindran...
1: Doncs vinga, tots els dies que vindran són els que t'arrasen diumenge, sense drama. Arribarem a 12:15 amb la nova cançó de Bruno Mars, com ens agrada, amb aquest rotllet que li ha donat, eh? On My Soul...

El retorn de Miley ja sona a Flashback. Hem estrenat Bass Persuades. Olivia Dean ja és dins la llista. So Easy to Fall in Love. I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo, revalida en el primer lloc amb

0: Recordant aquesta cançó del 2010, Eminem, Rihanna. Love the way you lie, a Flashback. A punt per escoltar tututurú de les cançons que més s'han enganxat aquest 2026, Siderland. Abans, una de les descobertes de Flashback es diu Chris de Sarandí. Good old days, a Flashback.
1: Amb Andreu Preses.

0: A la Mena, a Lola Índigo, Patito. Són les 12 i 3 minuts.
1: A Flashback, només exige Andreu Preses.
0: Divendres passat la vam estrenar la nova col·laboració entre Ginestar i Nil Moliner. Sona Flashback. Amb qui estaràs?

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. La ràdio oficial dels èxits. Yeah.

0: poques grasses. Sort de tu.
1: Sort en tinc de tu.
0: I sort en tenim de recuperar velles glòries com aquesta del 2012, segurament tan i tan de moda. Justin Bieber, Beauty and the Beast.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Èxit de la setmana de les cançons més importants que tenim a Flashback, com ens agrada. Another Talk to You. Tots els èxits a la Ràdio Musical de Catalunya, ara mateix, la 1:04. Una als Catarres, Aitana, Bruno Mars, Swedish House Mafia, Figaflaues, abans, Drop Dead, l'Olivia Rigo.
1: Amb Andreu Preses.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

Una de les que va fer ressonar Sabadell i també Vilanova del Camí, el Vaparitor, Àgel, Jamaican Bam Bam. I ara, flashback, Siena Spiro, Die on this Hill.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era una altra que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Oh, quines ganes teníem de recordar aquesta cançó de Floraida, Good Feeling. Hem fet un salt fins al 2011, eh? I ara, 2026, és potser l'èxit de la descoberta de l'Alba Morena, agafant aquell... el mar de Manel. Li ha donat una mica la volta. Sona abans de Flashback.
1: Amb Andreu Preses.

0: Mala meva, sé que és el moment de fer riquiti.
1: Flashback. Són les dues.